0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
1: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Sergio, què estem escoltant, Sergio?
1: Juanito Valderrama i Dolores Abril. No serà familiar teu?
0: Crec que no, que jo sàpiga.
1: Molt bé, comencem aquest programa de Història de la Pesseta, però abans dir-vos que tenim engegat un concurs, de tant en tant tindrem, o tenim concursos. Albert, explica'ns.
0: Aprofitant que Les Portes de Troia ha fet el salt a Les Portes d'Instagram, no? Que ens estem posant una xarxa social per nosaltres desconeguda, en Sergi sí que hi té una mica més de presència, però nosaltres estem en una òrbita molt llunyana, i llavors ens estem estrenant aquesta xarxa social, i per intentar arrossegar una miqueta l'audiència que ens segueixi allà, ara per ara estem fent proves, no? Tenim poquetes coses publicades, els vídeos que ens va fer la xarxa Més, no? Que per exemple van quedar bastant xulos,
1: molt bé,
0: amb l'ajuda d'en Joan Pau Inarejos de Romànic Català, etc. Doncs farem un concurs per sortejar un llibre, i començarem fent cosetes així de tant en tant, com deia en Sergio, i òbviament és el llibre, un llibre del qual hem parlat aquí al programa
1: fa poc, no fa gaires setmanes, i a més ara està en els titulars gràcies al president d'Estats Units, Donald Trump, que de cop i volta va ficar Espanya com un país BRICS. Estem parlant de BRICS, el llibre que va presentar fa unes setmanes l'Aníbal Garzón aquí al Portes de Troia.
0: El programa 477, concretament, si algú el vol recuperar. Llavors, per participar al concurs és tan senzill com nosaltres farem un post el dia 3 de febrer, que serà el dia inicial d'aquest concurs. Simplement per participar-hi ens heu de seguir en el perfil d'Instagram, heu de fer m'agrada en aquest post, i en els comentaris etiquetar dues persones, i així entreu en un concurs que s'acaba el 17 de febrer, i durant la setmana del 17 de febrer ja anunciarem qui serà el guanyador.
1: Torna a repetir, aviam, què hem de fer?
0: Seguir-nos a Instagram, fer m'agrada al post del concurs, etiquetar dues persones als comentaris i esperar. I que la sort us acompanyi.
1: Molt bé. Doncs comencem a parlar del programa d'avui amb el Joan Fontanilles, que ja ha vingut aquí al Portes de Troia a fer programes. Recordo la Història de la Moneda, Història de la Moneda a Catalunya, i avui doncs us centrem a la Història de la Pesseta. I per començar, Joan, si ens pots explicar breument què és això que t'agrada tant, que és la numismàtica.
2: Doncs la numismàtica es pot entendre de dues maneres. Una seria entendre-la com l'estudi científic de la moneda i de tot el que té a veure amb ella, i una altra manera més, diguem, popular, doncs és simplement el col·leccionisme de la moneda.
1: Molt bé, i quan ja centrant-nos en el tema de la pesseta, val? Perquè avui ens centrarem molt en la història d'aquesta moneda que ens ha acompanyat doncs a 160, bueno, no ho dic de memòria ara, ho esclarirem ara amb el Joan, però molts més, un segle i mig aproximadament. Quan es va crear la pesseta, Joan, i per què es va decidir a introduir una nova moneda?
2: Les primeres pessetes les van crear a Barcelona.
1: Ostres!
2: Durant la ocupació napoleònica. Resulta que s'havien quedat sense prou mitjans per comerciar dins de la ciutat. Catalunya, diguem, estava en una situació de guerra, no? I bé, llavors doncs, van ser les mateixes autoritats municipals les que van sol·licitar a les franceses el fet de poder encunyar doncs, moneda. Els hi van donar permís, i llavors allà tenim més o menys a partir del 1808, 1809, les primeres pessetes. Curiosament, la primera que es va fer va ser de 2,5 pessetes, i la pesseta ja va venir el 1809, la pesseta individual, podríem dir. I llavors ja més endavant alguna cosa també es va fer per Balears, val? Però també d'àmbit així bastant local, i llavors la pesseta així una miqueta ja amb més pretensions ja apareixerà amb Isabel II durant les guerres del carlisme, no? I llavors el bàndol d'Isabel II doncs va fer acunyar pessetes entre 1836, 1837, això ho sabem per les dates que tenen les monedes, no? I bueno, allà doncs, ja es va fer una moneda, diguem, d'un àmbit més ampli, que no, diguem, no municipal.
0: Mm-hmm. Molt bé, i una de les preguntes que tots tenim en la nostra ment, no? Tots sabem per què euro es diu euro, no? Tots sabem per què dòlar es diu dòlar, però exactament la pesseta, d'on prové el seu nom? O sigui, té algun significat especial, alguna cosa que ens hagis d'explicar?
2: La pesseta, diguem que hi ha hagut bastant debat sobre quin és el seu origen etimològic. La teoria que darrerament té més força és la que ja defensava el doctor Miquel Crusafont, és un doctor en història, val? Té un palmarès impressionant, val? I llavors aquest senyor, el que, després d'haver-s'ho mirat i remirat, el que diu és que pesseta ve de peça petita. O sigui, realment nosaltres l'hauríem d'escriure més aviat com a peceta.
1: Peceta.
2: Amb la C.
1: Hòstia.
2: Val? El que passa és que, clar, diguem, bueno, la tradició al final l'ha fet amb doble S.
1: O sigui, hauria de ser peceta, la peça petita.
2: Clar, o sigui, hauria de ser una peça, doncs una peça, si féssim el diminutiu, hauria de ser peceta, però amb una C, amb una C normal, com Iceta, no? Com el polític, d'acord? I llavors, doncs, bueno, aquesta és una mica la teoria que ha guanyat més pes, no? De totes maneres, ja que dic això de pes, hi ha molta gent que també pensa que deu venir de pes petit. Perquè, clar, en aquelles èpoques les pessetes eren d'argent i el seu pes era important. Llavors, per comparació amb altres pesos més grans, doncs la pesseta seria, doncs, el pes petit.
1: Molt bé. I ja ho has començat a explicar, però aquestes primeres monedes que s'encunyen aquí en el territori, com eren? Com van ser aquests primers dissenys?
2: Els primers dissenys, a veure, varia, o sigui, són dissenys relativament senzills, eh? Les monedes de Barcelona tenen, per una cara, l'escut de Barcelona, en cairó, és a dir, com una mena de romba, i això per una cara, eh? I amb una mica de, com de fulletes al voltant. I per l'altra cara simplement diu amb lletres, doncs, una pesseta o 2,5 pessetes o 5 pessetes. Bàsicament el que diuen és això. Són dissenys bastant modestos, eh? Penseu també que com aquestes primeres encunyacions estan fetes a nivell municipal, no tenien la infraestructura d'una casa de la moneda superpotent. D'acord? O sigui, que pogués tenir grans gravadors fent un bust, etc. Llavors, després les monedes que es fan a Balears, de 5 pessetes, això ja en el 1823, doncs tenen l'escut de Palma. També amb un disseny bastant similar al que seria el de Barcelona. D'acord? En aquell cas, doncs, fan referències a Ferran VII. Val? És curiós perquè les de Barcelona no fan referència a Josep I. Val? Això és bastant interessant. Doncs sí. A vegades és interessant el que no diuen les monedes.
1: Ah.
2: I després, amb aquelles que jo he comentat abans d'Isabel II, del 1836-1837, tenim l'escut de Catalunya i per l'altre cantó amb lletres pues diu això, Isabel II, reina de les Espanyes. Val? Por la Constitució. Això també és molt interessant en aquesta època, veure si els reis són reis per la gràcia de Déu o reis per la Constitució.
0: Més informació que ens ofereixen les monedes, precisament, no?
2: I tant.
0: Molt bé, després de parlar d'aquests primeríssims dissenys del segle XIX, clar, una de les altres preguntes que sorgeix és si hi ha objectius econòmics o polítics darrere de la introducció d'això, de les pessetes d'Espanya.
2: Bé, quan es generen pessetes ja d'una manera més uniforme a tot Espanya, val? Hi ha diferents motius que són els que una mica, doncs, acaben cristal·litzant, no? amb la introducció d'aquesta peça ja de manera estandarditzada. D'una banda, això es fa en un context una mica de finals del regnat d'Isabel II,

0: a tot això. Però és que després també a nivell internacional, doncs hi havia la Unió Monetària Latina, i allà el que s'estava intentant era a nivell de diferents països adoptar una metrologia, és a dir, unes mesures i un pes amb la composició, diguem, doncs d'or, d'argent o de coure, que fos igual a la d'altres països, de manera que les peces fossin intercanviables, que tu poguessis usar tranquil·lament una peça italiana que potser fos exactament la mateixa que l'espanyola, val? I hi ha països que van entrar a la Unió Monetària Latina de manera oficial i altres països ho van fer de manera oficiosa. Diguem, no és que oficialment estiguessin a la Unió Monetària Latina, però ho feien exactament igual.
1: Clar, això ara ho has fet esment a un tema molt important. Ara, quan estàvem començant a explicar la història de la pesseta, no hem de perdre de vista que hi havia moltíssimes altres monedes que eren d'ús i que, per tant, justament, com has ben explicat, els objectius, com tant d'altres en aquell moment de construcció de l'estat liberal espanyol, són per centralitzar, per unificar, per donar cosa a un país que estava, doncs, molt dividit en molts aspectes. Aleshores, com dèiem, sabem que aquesta pesseta recent va conviure amb altres monedes de moltes èpoques, però quines eren aquestes altres monedes? I després, ens pot semblar molt estranya a nosaltres, perquè nosaltres sempre hem tingut una moneda, o hi ha altres experiències, però són locals, a poder, doncs, pots pagar a un mercat que et fan servir o et deixen fer servir una moneda que pots pagar en aquell mercat, o vas a una festa,
2: un festival de música,
1: música que tenen la seva pròpia tokens, moneda, no? Però són coses anecdòtiques, folklòriques, que no van més enllà. Però en aquell moment no es tracta d'això, i nosaltres estem acostumats des de la pesseta, ara l'euro, doncs tenim una moneda. Però en aquells moments, com era la vida? Com havíem de... Com ens ho podries dibuixar, això de tenir tantes monedes a la vegada?
0: En aquella època era un autèntic caos. O sigui...
1: Sí, la paraula és caos.
0: Caos.
2: O sigui... Un numismàtic que li agrada tenir les coses ordenades, sí, sí. Digui això, és...
1: És perquè és un caos de...
0: O sigui, cada territori i, diguem, tenia monedes diferents i en èpoques una mica anterior ja hi havia monedes diferents. Llavors, penseu també que en aquella època els canvis eren més lents, amb la qual cosa era més fàcil que aparegués algú amb moneda antiga. I aquesta, quan dic antiga, vull dir que potser portés 20 o 30 anys d'antiguitat o 50 anys. Llavors, aquestes monedes no es podien descartar simplement, no eren simples bitllets com un trosset de paper, sinó que eren monedes que podien ser d'or, podien ser d'argent, podien ser de billó, que era com una barreja que contenia una part de plata, d'argent. Clar, llavors tenien cert valor, no? Llavors, el que passava en aquells moments era que hi havia uns senyors que es guanyaven la vida fent de canvistes. Els canvistes eren una mica com aquestes botigues que hi havia fa temps. Ara suposo que encara n'hi ha, però se'n veuen menys, que diguem, es guanyaven la vida fent els canvis d'un tipus de moneda a un altre. I llavors el que es feia molt era pesar les monedes. Hi havia unes balancetes petites que tenien uns pesos estrictament controlats amb una mena d'estampacions i segells que controlaven, doncs, que no es feien trampes, no? Uh-huh. que d'alguna manera aquell pes no estigués adulterat o que la balança estigués trucada, val? Fins i tot les balances es marcaven, i llavors tot això, doncs, clar, frenava una mica el comerç, perquè clar, havies de fer aquesta gestió moltes vegades. Llavors el que va acabar passant, doncs, bueno, era simplement que es va substituir les monedes que hi havia en aquella època. Doncs mireu, per exemple, amb l'or hi havia escuts, amb la plata hi havia rals. Després, per qüestions de guerra i en Ferran VII i tal, es va anar estandarditzant el ral de billó. O sigui que cada vegada valien menys les coses, no? Com és la trista història de totes les monedes, que es van devaluant amb el pas del temps. O sigui que realment n'hi havia moltes. Llavors, els territoris que tenien alguna cosa així com règims forals també tenien les seves pròpies monedes, no? Vull dir que realment era molt de lío. Fins i tot, per exemple, les Filipines. Les Filipines usaven... pesos. Val? D'aquí també podria venir pesseta, però no crec, eh? Val? Perquè s'aplica molt això, aquestes denominacions que tenen a veure amb el pes. Uh-huh. D'acord? Ara escriuen piso a les monedes. Suposo que aquesta E la devien dir I en tagalès, en el seu idioma.
2: Molt bé, la pesseta al llarg de la història ha patit diverses reformes i tu, suposo que podríem dividir aquesta història, aquestes reformes, en diferents etapes. De fet, la primera seria, o sigui, no sé què destacaries tu de l'època

0: època que queda compresa entre això, els anys que ens deies abans, el 1868 fins la Segona República.
1: Sí, bé, el que s'estandaritza sobretot és una pesseta, o sigui, si pensem en la moneda estrictament de pesseta, d'una pesseta, sol ser una moneda de 5 grams d'argent. Val? Llavors el duro, que seria la moneda de 5 pessetes, doncs seria 5 vegades més, val? 25 grams, més o menys. Val? Llavors, els canvis que va haver-hi en la metrologia no van ser gaires, vull dir, no, realment no es noten gaire. O sigui, des de que apareix la pesseta amb el govern provisional i la Primera República, fins... Sí que és veritat que hi ha l'antecedent aquest esporàdic d'Isabel II, però quan realment ja van en sèrio és amb el govern provisional i la Primera República, 1869, més o menys, Llavors, això durarà més o menys fins a la Segona República. O sigui, abans de que entri tot el conflicte de la Guerra Civil, les pessetes a la Segona República encara eren de plata i pesaven el mateix que les monedes de la Primera República. D'acord? O sigui, eren més o menys similars. Els dissenys sí que és veritat que eren una mica diferents. Val? Per exemple, en les monedes de la Primera República el que hi havia era una representació personificada d'Hispània, com una senyora així tombada, quasi com Josefina Bonaparte, I llavors es veia l'skyline de lo que seria Espanya, com a concepte ja unificat, peninsular, i en un cantó es veia el Peñón de Gibraltar i en l'altre cantó els Pirineus. Vull dir que això de l'Espanya i de Gibraltar i tal, fixeu-vos si ve de lluny. Això ja apareix en monedes de 1869, 1870, etc. Després el govern, els models, doncs clar, com tornem a tenir... monarquies, no?, habitualment...
2: Amadeu de Savoia, primer.
1: Exacte. Doncs el que tenim són bustos, on apareix el monarca, val? I llavors l'escut varia una mica en funció de la heràldica del governant. En el cas de Amadeu, doncs desapareixen les flors de llis, els lliris, diguem, perquè clar, ell no és un Borbó, ell és de la casa de Savoia. Llavors canvia una mica, hi ha una mena de creu en el centre de l'escut, i en canvi els altres, com tots són borbons, doncs van tenint aquestes flors de lis, diguem, val? I a la Segona República el que tenim sobretot doncs és un altre cop una representació personificada en femení de la Segona República. Sembla més una matrona romana que una altra cosa, vull dir, a mi em recorda molt personalment a les representacions a vegades que hi ha de Roma, a l'Ara Pacis, si algun dia visiteu aquells altars espectaculars que estan museïtzats a Roma, doncs té un aire per l'estil. I per darrere hi ha un escut d'Espanya, però si no recordo malament, la corona que hi ha a l'escut, com no tenen rei, és una corona mural. És a dir, és una corona que sembla quasi més com un edifici, en plan com si fos un petit castell.
2: Bueno, ja ho has començat a explicar, però abans has dit el mateix valor durant tota l'època, des dels inicis de la pesseta fins la segona república, però, i a partir de la Segona República, a més dels canvis que ens has explicat ara, i la Guerra Civil pel mig, evidentment,
1: sí.
2: Quins canvis trobem amb la història de la pesseta, que suposem que en aquest moment doncs, és molt més delicat, i l'estabilitat, que tampoc és que n'hi hagués gaire a la primera època, però pel que sigui, doncs, no es va alterar la pesseta, però ara sí.
1: Jo crec que van viure, durant tota aquesta lenta caiguda, no?, de l'imperi espanyol, Jo crec que vivien una mica de rendes, seguien sent una superpotència, encara que cada vegada menor, i llavors podien seguir acunyant amb el mateix, diguem, els mateixos mòduls, amb el mateix pes. El que passa és que es precipitarà, diguem, la decadència amb la Segona República. Allà el que passarà és que les despeses de la guerra arruïnen ràpidament a la Segona República i es veuran amb la necessitat d'acunyar ja no pessetes d'argent, sinó pessetes de llautó. Val? Penseu en tot allò de l'oro de Moscú i totes aquelles...
2: Passem al llautó.
1: Exacte, al llautó, o sigui que allà es veu clarament que s'han quedat sense diners. De fet, es van vendre i van fondre tot el que van poder. No sé si en algun programa anterior ho havia explicat o no, però les mateixes autoritats de la Segona República van saquejar els museus arqueològics per agafar totes les monedes d'or que van poder i per fondre-les i amb això poder comprar munició, armes, etc. Val? Després, una altra circumstància que es va donar és que com el bàndol, sobretot el republicà, va quedar partit en dos en certes fases de la guerra, les zones que havien quedat aïllades no tenien accés a les monedes que es podien acunyar, doncs, per exemple, des de Madrid, que era la que, mica en mica, havia anat centralitzant la producció de monedes, no? I llavors es va estandarditzar producció de moneda local, majoritàriament en forma de bitllet, però en alguns casos moneda que feien diferents ajuntaments o fins i tot alguns governs autonòmics. Per exemple, hi ha monedes, hi ha pessetes d'Euskadi, hi ha pessetes basques, de la Segona República. Val? I a nivell de Catalunya no es van arribar a fer pessetes catalanes, però sí que van haver-hi diferents ajuntaments que van fer moneda i també molts, però molts, molts, molts, moltíssims, que van fer bitllets.
3: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: de Carrà,
1: Rafaela Carrà.
0: Recentment, que va morir fa poc, la Rafaela Carrà. Però seguim aquí amb la història de la Passeta, el Joan Fontanilles, l'Albert Abril, i amb la història, justament ho havíem deixat en l'època de la Guerra Civil i els canvis que va patir aquesta divisa. Però, clar, durant la dictadura de Franco, la Passeta també hauria estar sotmesa a alguns canvis, suposem, no, Joan?
2: Sí i no, és a dir, la metrologia, és a dir, les mides i la composició, per exemple, de la Passeta, van quedar bastant iguals, eh? Una altra cosa és altres monedes que fossin fraccions, monedes de cèntims i tal, però el que és la Passeta es va mantenir bastant uniforme en quant a composició i mesura. Una altra cosa és el disseny, val? O sigui, les Passetes, diguem que es coneixen com a rosses pel seu color allautonat, val? Doncs aquestes van començar el 1944, no hi havia bust de Franco, per la part de darrere hi havia, podríem dir, l'escut d'Espanya, podríem dir, val? I aquest, o sigui, el revers, més o menys, es va mantenir fins al final de la dictadura.
0: És molt interessant que fins al 44 no hi apareix el bust de Franco, no?
2: Sí, hi ha una certa com construcció nacional, podríem dir. Llavors, per exemple, hi ha algunes monedes de cèntims on bastant boniques, tot s'ha de dir, però d'alumini, donada la pobresa i la crisi econòmica de la postguerra, doncs, on apareixen, per exemple, genets ibèrics. Això és molt bonic. Val? O sigui, són monedes d'un disseny molt bonic. I clar, què és el que pretenen? El que pretenen és indicar que Espanya ja ve dels temps d'Hispània, fins i tot de la Hispània ibèrica. Val? O sigui que es proven certs mòduls, certs tipus de monedes, però diguem que era el que circulava més en aquella època. Val? Però mica en mica doncs, ja es va imposant, també suposo que per les inflacions lògiques de l'economia i de la història, doncs, va agafant protagonisme mica en mica aquesta Passeta de Llautó. Val? La Passeta de Llautó de la República és veritablement la rossa, perquè apareixia la figura femenina de la República i com tenia aquest color groguenc, és aquesta la rossa. El que passa és que va ser efímera, no va durar massa la Segona República. I llavors se li va seguir dient les rosses moltes vegades amb aquestes Passetes que en lloc de tenir doncs, una senyora maca doncs, tenien la cara del dictador, val? Normalment, però era pel color. Llavors, d'aquesta Passeta del 44, on simplement posava una peseta, doncs, es van provant diferents bustos, diferents efígies del dictador. Val? Hi ha una moneda bastant rara, que és del 1946, que té un bust fet per un artista bastant conegut, que és Ben Lliure. Després ja apareix un bust relativament similar que ja comença a partir del 1947, és el que normalment es diu com a cap gros, diguem que estava més grassonet, no? I llavors, amb el pas del temps, doncs, el dictador doncs, va envellint, es va quedant més xuclat, i llavors, a partir del 1966, tenim les monedes del cap petit, val? Que aquestes ja són les que duren aquests enversos, diguem, aquestes cares, fins al 75.
0: O sigui, si algú té la del 46... Com és aquest bust de Ben Lliure que has dit que és una Passeta rara?
2: Sí, a veure, és rara per la data. O sigui, si veu que sota del bust de Franco apareix 1946, que vagi corrents amb alguna botiga o simplement que la posin en una caixa forta o alguna cosa d'aquestes. És una moneda bastant demandada, val? Clar, el que passa és que dependrà també molt del grau de conservació que tingui. Si és una Passeta molt circulada i tal, li pagaran diners, però no tant com si estigués nova de trinca, d'acord?
0: Ja, sempre diu, però quants diners?
1: Ui, aquí vols que es mulli,
0: no, no, m'estic fent la pregunta que molta gent, si està escoltant atentament el programa, s'estarà fent.
2: A mi sempre em pregunten dues coses. Quantes monedes tens? Quina és la més cara que tens? Vull dir, això són preguntes recurrents, no? Llavors, aquesta donarien milers d'euros.
0: Milers?
2: Sí, uns poquets milers d'euros.
0: Per una moneda?
2: Sí, o això si estigués molt bé. Si no està tan bé, potser mil i pico.
1: També, si algú s'està enriquint gràcies a això, demanem una part d'aquests diners per nosaltres i una part per en Joan, vull dir, òbviament.
0: Després hi ha una moneda, una Passeta, que no hi apareix al bust d'en Franco, que té un disseny com amb motius arabescs, orientals...
2: És aquesta, és la del 44.
0: És la del 44 que estàvem parlant abans.
2: Sí, sí, sí.
0: Val, aquesta,
2: o sigui,
0: és...
2: Té com una mena de sanefa...
0: Exacte.
2: Sí, i al mig posa una peseta.
0: I aquesta?
2: Aquesta és supercomuna.
0: Supercomuna. Oh!
2: Sí, sí, sí.
1: Quantes
2: sí, sí.
1: en tens a casa?
0: Moltíssimes.
1: no te les vendràs per 1.000 euros.
0: Ja ens obrim, fem una miqueta de... Però la idea d'aquest programa va venir perquè amb uns amics sopant un dia, ara ja al mes d'octubre o així, vaig molestar el Joan a escriure-li pel WhatsApp.
1: En sèrio, amb tres cerveses de més,
0: perquè
1: Joan.
0: Vaig fer treure els que estava, amb els que estava sopant totes les monedes antigues que tenien, i tenia unes quantes, i jo, sense saber-ne gaire, doncs vaig dir, mira, aquesta és poder, i aquelles que jo vaig observar, li vaig passar al Joan, i clar, aquesta em va cridar l'atenció, aquesta passeta del 44, que no hi surt en Franco, que té un disseny diferent, com acaba d'explicar, però quan em vaig veure una, de la pila que tenien els meus amics, vaig veure una, dos, tres, quatre, i en tenien masses, i dic, ui,
1: això, no té gaire valor,
0: això jo crec que no tindrà gaire valor. Però vaja, que després poder algun dia en fem, no? Una explicació de com es fa això de revisar les piles de monedes antigues.
1: Sí. Quan, mira, quan en Joan torni.
2: Sí, exacte. I com a curiositat us diré que aquestes pessetes rosses es van estar provant, es van fer proves a Cartagena, amb màquines de com acunyar-les.
0: En Joan aquí és una font de coneixement.
1: Sí, sí, és terrible.
0: Van aparèixer per primer cop sèries especials. Què és això?
2: Doncs va començar a aflorar, diguem, el fenomen del col·leccionisme. I llavors van començar a fer doncs, una mena de fires on agafaven les màquines de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre i les portaven a la fira i allà potser cunyaven. Ho feien algun tipus de cunyació especial. Llavors, jo no sé si us recordeu, les pessetes d'aquesta època tenen unes estrelletes molt petites a la part de darrere, normalment, i allà en una estrelleta posa un 1 i un 9 de 1900 i a l'altre posa doncs, la data concreta. Val? Jo què sé, pot ser 58 o 73 o 62. Llavors, el que sol passar amb aquestes monedes és que l'estrelleta és de 6 puntes perquè ens indica que està feta a Madrid, 6 puntes vol dir Madrid, durant tot aquest, des d'Isabel II fins a Joan Carles. Vale?
1: Wow.
2: Sí, sí, és un sistema que ha durat bastant. I llavors, el que hi ha sota del bust, no en totes les èpoques, però moltes vegades no és l'any d'acunyació, sinó és l'any de promulgació de la llei que diu com s'ha de fer aquella moneda. I llavors, dins de les estrelletes que necessites una bona lupa per poder-ho veure, és l'any en el que realment es fan. Llavors, aquestes pessetes especials que a vegades trobem, el que tenen és que dins de les estrelletes, doncs en una estrelleta, en lloc de posar el 19, hi ha una E, com d'especial o alguna cosa així, i a l'altra estrelleta posa 51. Uh-huh. D'acord? I això la fa rara i especialment buscada. Val? No van circular, eh? Aquestes no les tindreu en un calaix. Ha de ser que algú que estigués col·leccionant ja la tingués. I després n'hi ha altres que en lloc de tenir estrelletes, però això ja no són pessetes, són monedes de 5 pessetes, 25 pessetes i 50 pessetes, o sigui, estem parlant de duro, 5 duros i 10 duros, que són les denominacions d'aquella època, doncs en lloc de tenir l'estrelleta posa BA, de Barcelona. Les últimes monedes fetes a Catalunya són aquestes.
1: Hòstia, sí que fa temps, doncs. No sé si vols destacar algun múltiple, no? Aprofitant que estem parlant de moneda, de pessetes així específiques del franquisme.
2: Sí, o sigui, clar, quan parlem de la pesseta com a divisa, no només hem de pensar en la moneda d'una pesseta, el que hi ha és monedes de no sé quantes pessetes. Això serien els múltiples. Si fossin divisors, serien monedes de alguna part, una fracció d'aquella pesseta, no? Doncs, cap a la part final, diguem, del franquisme, els hi va donar com una mena d'intent de demostrar que hi havia un auge econòmic i llavors van començar a fer monedes d'argent. Una mica com per demostrar que després de la Guerra Civil i d'una llarga postguerra, Espanya era un altre cop capaç de fer monedes d'argent. ¿Vale? Fins i tot li pagaven el sou a la gent amb aquestes monedes. Eren les monedes de 100 pessetes, que tenien una llei de 800 per 1.000, és a dir, un 80%. D'acord? I això circulava, o sigui, les trobareu que estan circulades. Surt el bust i després per darrere surt com una mena de versió com de l'escut d'Espanya, podríem dir, que surt Aragó, Navarra, Castella i Lleó, si no recordo malament, i no sé si algun detall més. D'acord? Llavors, aquestes pessetes, doncs, bueno, diguem que són molt, molt conegudes. Avui en dia la gent encara les emmagatzema amb l'esperança de que l'argent doncs, es dispari. I després hi ha les famosíssimes monedes d'or, que es van fer durant el franquisme, que es van fer estranyament amb els bustos del fons 12 i del fons 13. Una cosa molt estranya. Llavors, han circulat teories de tota mena. Hi ha qui diu que es van fer simplement per vendre-les més cares del que val l'or als col·leccionistes. I, de fet, algunes sí que es van posar a la venda. Però se'n van fer moltes més de les que es van repartir. Llavors, hi ha qui diu que amb aquestes monedes d'or el que es va fer era blanquejar l'or que potser havia rebut el franquisme durant la Segona Guerra Mundial a canvi de wolframi. I llavors aquest wolframi servia per fer més forts els carros de combat nazis. Llavors, clar, com hi havia una campanya de retornar l'or als jueus, una manera de que no aparegués l'or era canviar-lo de forma, no?
0: Exacte.
2: Podria ser aquesta la teoria. I una altra teoria que també circula, que, bueno, diguem, hi ha gent que diu que no, la bona és aquesta, la que us diré ara, que és que Telefònica la va comprar a Espanya a una empresa nord-americana que era IBM. I llavors IBM, com no s'enfiava massa d'Espanya, li va exigir que en el document de compra s'especifiqués que pagaria en pessetes d'or. I llavors, com no hi havia ja pessetes d'or, o se l'havien fos durant la Guerra Civil, suposo, doncs el que van haver de fer és, amb l'or que quedava, van agafar encunys antics que encara més o menys funcionaven de les èpoques anteriors i van fer aquestes monedes. Llavors es poden distingir perquè jo en tinc alguna d'aquestes, perquè l'any que apareix no és el 1800 no sé quants, que seria lo normal, sinó posen 1962 o alguna data d'aquest estil. Val? De fet, són és fàcil tenir-les. Vull dir, realment el que fas és pagar l'or. N'hi ha bastantes.
0: Molt bé, doncs any 1975, obligatori el canvi en el disseny com a mínim de la moneda pels canvis en l'estructura política del país, perquè mor el dictador i el cap de l'estat passa a ser a un altre cop un rei, el rei Joan Carles. Quins són els canvis principals a la pesseta?
2: Bé, el que passa amb la pesseta, diguem, és doncs, que... O sigui, m'estàs parlant de canvis formals, eh? Mm-hmm. Val, els canvis formals, bàsicament, és que el dictador és substituït pel rei, llavors apareix un Carles I. Llavors, depenent de l'època, doncs, també anirà canviant el bust a mesura que envelleix el rei. Val? I llavors, el que sí que passa és que, en un primer moment, canvia el rei, però no canvia la simbologia que apareix en les monedes. O sigui, segueix havent-hi tota aquesta aparença, diguem, de continuïtat, malgrat, diguem, que hi hagi democràcia, o us digui que hi ha democràcia i tal, segueixen apareixen símbols franquistes, d'acord? O almenys associats o llargament explotats durant el franquisme. I és mica en mica que llavors va haver-hi una mena de mutació, sobretot a partir de l'any 83 o dels anys 80 més o menys, ja comença a canviar el que seria un aspecte ja més similar a, bueno, més deslligat de lo que seria la dictadura, d'acord? Mica en mica també, per exemple, les pessetes van perdent protagonisme, van guanyant protagonisme als duros, perquè clar, els preus van pujant i les quantitats amb les que es paguen per alguna cosa, doncs ja feien més pràctic parlar de duros.
0: O sigui, el protagonista d'aquesta època és el duro.
2: Sí, jo crec que el duro sí. És lo... Bueno, jo recordo de petit que amb una pesseta jo em sembla que podia comprar uns xiclets que eren ridículs.
0: Correcte.
2: I si volies un boomer o alguna cosa d'aquestes, que era un xiclet així més bo allà,
0: era un duro.
2: Era el duro?
0: Sí. Un duro, li expliquem a l'Albert Abril, perquè això ell no ho coneix.
1: Clar, jo he tingut pessetes a les meves mans. Val, però... He comprat coses amb pessetes, però molt poques.
2: Amb una pesseta, difícil, eh? O sigui, amb una sola...
0: No. Tu, impossible. Jo, poca cosa, amb una pesseta, i sóc més gran que tu. Però vaja, moltíssima. Aquest programa és una mica també per la gent que se'n recordi, que és una visita nostàlgica al món de la pesseta, i que també està super, super bé. També es van fer monedes temàtiques pels múltiples esdeveniments que hi va haver aquí després per celebrar, entre cometes, l'entrada a Espanya en tots els cercles internacionals. Es va fomentar la presència dels grans esdeveniments aquí al país, el Mundial, els Jocs Olímpics...
2: Sí, l'Expo de Sevilla... Sí, això és una moda que ja va començar en altres països, eh? Per exemple, Japó ja va començar a fer monedes de iens pel tema de les Olimpíades, em sembla que Mèxic també va fer el mateix... Múnich 72 també van fer coses d'aquest estil. Clar, llavors...
0: M'interessa la de Barcelona 92, sí, bàsicament perquè la tinc.
2: No són especialment...
1: Entenc molt bé perquè s'ha fet aquest programa.
2: Ell vol una tassació,
1: clar,
2: encoberta.
1: És encoberta.
2: A veure, les monedes de Barcelona 92, doncs, bueno, el que pretenien una mica era com les del Mundial de Futbol, començaven una miqueta abans dels Jocs Olímpics, de manera que quan arribés l'esdeveniment ja estigués, diguem, les butxaques de tothom plenes d'aquestes monedes commemoratives. Per tant, lamento dir-te
0: que són freqüents. He de treballar 30 anys més fins a jubilar-me? M'estàs dient això?
1: O més?
2: Crec que sí.
0: Bueno, doncs res.
2: Sí, sí. I a més, no només van fer aquestes monedes, diguem, temàtiques, així de, diguem, d'esdeveniments, sinó que l'estat de les autonomies va començar a veure's evidenciat en les monedes perquè feien monedes destinades a cosetes locals, diguem, de certes regions autònomes. Val? Alguna moneda rareta hi ha, per exemple, hi ha, si no recordo malament, hi ha un Castella i León. Sí, sí.
0: Hi ha confiança i et tallo, però sí, és que m'encanta el concepte moneda rareta. És que m'encanta. És una moneda rareta. Ja està.
2: Rareta vol dir que normalment no te la trobaràs i l'hauràs de comprar si la col·lecciones, però que no costarà massa. Vull dir, com l'equivalent a un sopar per dues persones. Val? Llavors hi ha algunes monedetes...
0: Depèn on vagis.
1: En Sergio li va molt bé la referència al sopar.
0: Molt bé.
1: O sigui, que li valoris en sopars li va fantàstic.
0: M'encaixa perfectament. Estupendo.
2: Llavors hi ha alguna, per exemple, d'algun error, que potser posava Castilla i León i potser la I no hi és, i posa Castilla i León directament. Cosetes així, eh? O sigui, són petits errors, d'acord? Però el que és interessant és la simbologia que hi ha.
0: O sigui, si algú té la moneda de Castilla i León, sense,
2: sí,
0: la I,
2: sense la I, sí, sí,
0: té un sopar pagat a... allò que sé.
2: Si és col·leccionista de monedes al cuiner...
0: Al disfrutar, no?
1: Al disfrutar, mare.
0: Molt bé, i ara ja avancem ja per les nostres generacions, diguéssim, bueno, que ens escoltin i que siguin més jovenets i jovenetes.
1: Gràcies.
0: Ja, miro l'Albert, giro la cadira cap a l'altra banda de la taula. Joan, quan es va deixar de fabricar la pesseta en metall o en paper moneda? Va ser progressiu o es va fer de sobte?
2: Va ser una mort anunciada, però va ser bastant repentina, diguem. A veure, va haver-hi una llarga agonia en el que la pesseta s'anava convertint en algo molt petit, en una mena de llentia diminuta.
0: Hi havia una horrible petita...
2: Sí, allò era molt perillós, era com una pastilla d'aquestes de biodramina.
0: Total.
2: Per quan estaves marejat, sí, i te l'havies de prendre. O sigui, era terrible anar amb allò, no pesava res, quasi no es veia, horrible. Doncs allò va ser les últimes agonies, diguem, de la pesseta, no? La pesseta s'estava convertint en unitat de compte, val? O sigui, diguem que els preus estaven en pessetes, però ja la pesseta com a tal no. Què és el que va passar? Doncs, bueno, doncs que es va anunciar que no, que seria substituïda per l'euro, eren exigències, diguem, de l'entrada a la Unió Europea, i quan va arribar aquell dia, doncs sense que la gent, diguem, tingués un daltabaix molt gros, hi havia molta preocupació, però bueno, van canviar i van venir els euros. Val?
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: La peseta, vale. Recta final, portes de Troia d'avui. Estem molt dins del programa.
1: És que ens està passant volant, o sigui, ens estem carregant. Hauríeu de veure el nostre guió. Està... Ens estem carregant.
0: Estem a la pàgina 2.
1: No, més, més o menys.
0: No hem avançat gaire, perquè...
2: Jo m'havia portat el sac de dormir.
0: Exacte. Justament, el Joan, com ja podeu comprovar, en sap mogollon i ens encanta que vingui al Troia a explicar-nos coses que, bueno, pues són super, super interessants i, a més, de domini públic, perquè estem parlant avui de la pesseta i, per tant, justament la pregunta que li volíem fer ara és pessetes valuoses a Catalunya, si tenim algun cas o alguna experiència concreta d'encunyació de moneda en aquest sentit a Catalunya.
2: Val, en èpoques recents i tal hi hauria aquesta, la sèrie BA que us he comentat, però diguem, si parlem de pesseta a pesseta, una pesseta, hi ha una peça que es valora molt. Hi ha certa polèmica sobre si és moneda o és medalla, val? Perquè la Unió Catalanista, que era una, diguem, una organització política, va impulsar una sèrie de monedes o pseudomonedes o medalles que tenien exactament la mateixa metrologia que les monedes oficials, és a dir, pesaven el mateix i tenien més o menys les mateixes mides, més o menys, eh? Val? I llavors allà hi ha unes monedes que diu en llatí vindicamus hereditatim nostrum patrorum o algo així, o sigui, reivindiquem la herència dels nostres avantpassats. Val? Llavors, el revers canvia en funció de si és or, argent o coure, però és molt bonic i el disseny en l'envers, perquè hi ha una mena de Sant Jordi matant el drac, que Sant Jordi és un símbol molt, molt explotat o molt, molt estimat, diguem, aquí a Catalunya. Estèticament són espectaculars. I jo en tinc una, la de plata.
1: Tu tens aquesta, Sergio?
0: No. Li hauríeu de veure la cara, eh? De fet, podríem treure-hi la cara si volguéssim, perquè tenim aquí la càmera gravant i de tant en tant d'això després traiem els talls que fa l'Albert Abril preciosos per xarxes socials i la cara que fica des de...
2: És de Gollum.
0: De flipat de Gollum.
2: De Gollum, quan agafa el seu tresor, l'anell.
1: Molt bé, i ara, fins ara, en Sergio les preguntes generaran molt, però jo te'n vaig a fer una que m'interessa a mi generacionalment parlant, no? Joan, si jo... estic per casa ordenant un armari o casa dels meus pares o casa dels meus avis
0: millor casa dels teus pares
1: casa dels avis, remenant un armari i trobo un moneder o una caixeta amb pessetes, hi ha alguna possibilitat de que puguin tornar a circular o puguin ser canviades per euros?
2: Malauradament ja no, o sigui, van donar una data límit i ja s'ha exhaurit.
0: Però fins fa no gaire,
2: No fa pas gaire, no. Però fan com una retirada progressiva, o sigui, diuen, per exemple, tal tipus de peça ja no, llavors les van retirant. I llavors arriba un moment ja que...
0: Però per ordre d'antiguitat?
2: Sí, per ordre d'antiguitat. Ah. Sí.
0: O sigui, tu podies tenir una moneda de les últimes que no sé, serien del 90 i algun 90...
2: Sí, i potser això es va retirar, però no ho sé en detall, no ho recordo, eh? Vull dir, ja me les vaig treure de sobre, les que no havien d'estar a la col·lecció. Però sí, van fer una retirada a poc a poc, progressiva.
0: O
2: sigui, en un primer moment, si apareix a l'euro, automàticament tothom comenta. O sigui, els milions de pessetes desapareixen bastant ràpidament i llavors les poques que queden en els calaixos, doncs, mica en mica les van retirant. Però clar, el govern no pot acceptar-les eternament. Llavors arriba un moment en el que diu, bueno, hasta aquí hemos llegado. I llavors pues, diuen una data i ja està. I a partir d'aleshores, doncs, ja són les que queden en un calaix i que després la gent es pregunta si valdran molts diners o no.
0: Jo de memòria ara parlo, i no sé si és així, eh? També fem memòria tots plegats, però els primers anys podies canviar-les al banc.
2: Sí.
1: A mi em sona molt.
0: Això al banc. Els primers anys estem parlant... Hi va haver uns mesos que va conviure amb l'euro, i ja va sortir allò de l'euro monedero.
2: Sí,
0: que
2: tothom i els anava conversors.
0: Flipat, anava flipat, això, et donaven... Tu pagaves 2.000 pessetes i t'ho donaven en euros, o alguna cosa així.
2: Sí.
0: Això, t'anaves amb les monedes noves, allà, clar, la il·lusió de... Ai, mira, les monedes noves, no?
1: 20 euros.
0: Però... I
2: hi havia també el tema dels conversors, no? Que eren aquella mena de calculadoretes o fins i tot una mena de plàstics que eren com les pegatines del bollicao, les enganxines, que tu les movies i potser et sortia un preu en pessetes i un preu... Perquè, clar, la divisió era molt emprenyadora. Era un euro i eren igual...
0: Ah. Un euro? Quantes pessetes són, Albert Abril?
1: 136?
2: Quasi.
0: Ostres, 100... has fallat,
2: 166.
0: Aquí. 166, coma...
1: Merda.
2: Això ja no ho sé, no me'n
0: recordo. 166,3 com a alguna cosa, eh?
1: Bueno, he fallat per 30 pessetes,
2: sí,
1: per
2: sí,
1: favor.
2: Eren 6, 6 feien... no? Era alguna cosa així, no? O sigui, 6 eren 1.000 pessetes o alguna cosa així, em sembla. Sí, ara sí, soc sí, dolent sí, en mates, eh?
0: Però... No, per això, la referència que jo... O sigui, soc així, encara mantinc l'equiparació. Jo no sé si tu ho fas, això, Joan, però per mi 500 pessetes són 3 euros.
2: Sí, exacte.
0: Que seria l'equiparació.
1: Però tu encara et dura, això, eh?
0: Jo o sigui, jo tu encara penso en
1: pessetes. Em compraré un cotxe i et penses en pessetes.
0: Jo penso en pessetes.
2: Sí, a mi em passa, per exemple, amb vivendes. Com són... Com, a veure, jo només tinc una i encara no l'he pagat, eh? Però vull dir que quan penso en els preus de les vivendes, encara penso en milions de pessetes. Se'm fa estrany parlar d'euros encara.
1: I tu, Sergio, també penses en milions de pessetes quan penses en habitatge?
0: No, ja m'agradaria pensar en aquestes
1: pensar
0: quantitats.
1: Pensar en habitatge, no?
0: Però vaja, que sí que tot això, bueno, és el tema. I després ja no podies anar al banc i l'únic lloc per fer el canvi de les pessetes que anaven apareixent, i d'això sovint feien notícies d'aquest tema, queden encara per canviar no sé quants milers de milions de pessetes, i dius, això és diner negre que sí. Està por ahí i que evidentment no sortirà, però l'únic lloc per fer el canvi era el Banc d'Espanya.
2: Sí, o sigui, arribava un moment que t'anaven reduint els llocs on podies canviar-les.
0: Sí, sí. Molt bé, quins sobrenoms, Joan, ha tingut la pesseta al llarg de la seva història?
2: Ha tingut molts noms. O sigui, a veure, el més habitual és... Perquè, clar, pessetes són 3 síl·labes. Normalment la gent intenta dir-ne 2 o una si pot. Llavors, normalment, pela. Pela és el que...
0: La pela. És el més famós.
2: És el més famós. El que passa és que després, doncs hi havien moltes denominacions, a vegades, doncs, per fraccions, per múltiples... Duro, per exemple, seria un exemple
0: la
2: típic.
0: La pela, el duro, serien els més famosos.
2: Sí, però també, per exemple, a vegades la gent influïda per la tele, doncs deia, de les pel·lícules, pavos, no sé, quan d'això són 100 pavos i coses així, no? I bueno, usaven el talego, també, no sé quantos, vull dir, feien servir aquest tipus de denominacions. Són molt locals, vull dir, tu anaves en una altra zona i potser ho deien de manera diferent.
0: Perra xica, perra gorda, això ho he escoltat a casa meva.
2: Sí, les perres xiques i les perres gordes, això es feia sobretot amb monedes de cèntims de pesseta, d'aquelles que eren de coure, que estaven supergastades de la Primera República i que encara van estar circulant, jo crec que de manera bastant
0: de la Primera
2: oficiosa.
0: República, has dit.
2: Sí, sí, sí, 1870, aquestes monedes, i a vegades del fons 12. Doncs això... A mi em consta, perquè m'ho ha explicat gent de primera mà, o sigui, testimonis orals, em diuen que a l'època d'en Franco encara hi havia pobles on això circulava.
0: Flipa. I per anar acabant, ets més fals o eres más falso que un duro sevillano?
2: Ah, aquesta és una gran expressió. Això té a veure amb un tema de falsificació. Que bàsicament va haver-hi un moment que la plata era més barata que el duro. I llavors el que feien era acunyaven de manera pirata duros de plata i llavors anaven a canviar-los i els hi sortia a compte el canvi. O sigui, feien com una mena de pílula...
0: Espera, torna, aviam.
2: Sí, sí, o sigui, la plata... O sigui, si jo ho vaig entendre bé, com m'ho van explicar, era que fer un duro fals de plata i fer-lo passar per bo sortia a compte. Pel valor que tenia el duro.
0: Wow.
2: Val? Llavors, què va passar? Doncs sembla ser que alguns nobles, empresaris, rics i tal, doncs, bueno, ja van procurar tenir tallers clandestins per acunyar massivament. Es diu que eren sevillanos perquè va haver-hi algun cas a Sevilla, però sembla ser que els que realment eren uns màquines falsificant i tot eren els de Barcelona.
0: Molt bé, doncs ens encantaria estar aquí més temps i més temps, perquè de fet tenim moltes preguntes a fer-li a en Joan, però ho deixem per un altre dia. Potser moltíssimes gràcies, Joan Fontanilles, per tornar a ser aquí al Portes de Troia, en aquest cas avui parlant de la història de les pessetes.
2: Molt bé, doncs res, encantat, un plaer.
0: Un plaer. Albert Abril, recorda'ns breument que tenim un concurs en marxa.
1: Sí, l'únic que heu de fer és entrar a la publicació d'Instagram, seguir les instruccions, que és seguir-nos, fer m'agrada i etiquetar dos amics vostres dels comentaris.
0: L'Adrià Tirado, al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un nou disc de Jake Law. I feia anys que Jake Law no publicava cap disc, com a mínim 10. I, de fet, doncs, ell és una de les figures importants de la música a l'Àfrica Occidental i ho torna a publicar amb World Circuit, amb qui ho va fer a principis dels 90 i que va ser un dels grans llançaments d'aquesta discogràfica de referència llavors. Estem parlant d'un disc d'ara ja fa 30 anys que es va dir Nela Tias i que era, diguem-ne, el debut internacional d'aquest músic que ja tenia una trajectòria al Senegal, interpretant música cubana i música congolesa, la rumba congolesa. I, doncs, també abans, a Burkina Faso, on havia nascut, amb l'orquestra Volta Jazz, però va ser interpretant Man Black, el gènere musical, al Senegal, quan Jake Law va començar a tenir, doncs, un reconeixement. Estem escoltant aquest disc de 2025, quan ell ja té ara 70 anys, Jake Law.

Com podem comprovar, Txeiklo no ha perdut gens aquest gust per la música cubana. I aquesta importància que sempre subratllem que té la música negra a una banda i a l'altra de l'Atlàntic, per tant, a Cuba i al Senegal, i d'allà on partien els esclaus des de l'Àfrica Occidental que anirien a parar al Carib. I per tant, doncs, aquest viatge d'anada i tornada de la música, tan important és la rumba, doncs, al Senegal com al Congo, com a Cuba. I ho està posant de manifest Txeiklo en el seu disc de 2025. Però ara podríem anar a buscar aquell disc que hem anomenat abans, Nela Tías, el que va ser el seu llançament internacional, no era pas el seu debut, ja havia fet altres, un altre disc amb el seu nom anteriorment, però aquest va ser el disc que va llançar World Circuit i que va tenir gran èxit arreu. Nela Tías. I també hi ha aquí el component de la seva espiritualitat, perquè ell és un vallefol, i els vallefols són una de les branques del sufisme islàmic a Senegal. Txeiklo.

Jake Law ara fa 30 anys, Nella Tias. Aquest disc el va publicar Wall Circuit i el produïa Yusun Dur, i d'aquesta manera doncs se'l va donar a conèixer, es va donar a conèixer arreu del món. Després d'aquest disc el va seguir un altre que es va dir Bamba Geh, i en aquest Bamba Geh doncs ell encara tenia més llibertat i més músics al voltant per seguir generant una música nova d'alguna manera. Jake Nigel Lo, el cantant de Senegal al qual estem dedicant aquesta primera part del programa, perquè ha tornat a publicar un disc 10 anys després del darrer. Anem a aquest Bamba Geh de l'any 99. Àfrica.

En aquest tema Bambagé i en tot el disc trobem, a més d'aquestes percussions espectaculars, hi trobem també un aire reggae, que és una de les constants també de la música de Jay Clo. De fet, el seu aspecte, les imatges que tenim d'ell, o els concerts que hagin pogut anar, doncs el recordem amb aquestes rastes molt llargues, amb aquests vestits, i té doncs els Baiefal, tenen també una certa doncs semblança amb els rastafaris. De fet, tots dos usen la marihuana amb una intenció espiritual. I de fet, doncs Jay Clo també. Jay Clo, hem nou disc ara que feia 10 anys de l'últim i que ell acaba de complir 70 anys. Jay Clo, el nou disc es diu Mahame. Tanquem aquesta primera part amb un altre tema.

per la nostra descoberta viatgem a Kènia i és el debut d'aquesta dona, Kasiba Mutua. Aquesta dona, que ja era una percussionista coneguda a Kènia, doncs ara acaba de publicar el seu primer disc de llarga durada, en el qual doncs, de percussionista es converteix també en compositora, productora i també toca les guitarres. Kasiba Mutua, de fet, és una de les poques dones líders d'una formació a través de la percussió, o sigui, sent ella la percussionista. Sembla, tradicionalment la percussió sempre ha estat una cosa dels homes. Doncs bé, ara, entre d'altres, aquesta dona també, un dels seus projectes és tota una formació basada en la percussió exclusivament feta per dones. Kasiba Mutua i el seu debut d'Esturi, des de Kènia.

0: Avui el nostre concert recomanat ens porta al Brasil, ens porta a Rio i al millor samba, amb Martinho da Vila, que serà a l'Apolo el 19 de novembre. 19 de novembre, a quarts de nou del vespre, Martinho da Vila. Té ja 87 anys, però sembla ser, pel que diuen, que està en plena forma i de gira mundial, donant voltes arreu del món. Des de Rio de Janeiro, el millor samba Martinho da Vila i els seus grans èxits. Nosaltres ara hem agafat dos temes d'un disc de ja fa uns quants anys. Només en fa 40. 50, el disc en el qual hi havia el que és potser el seu tema més conegut. Canta, canta, miña gente. Martinho da Vila a l'Apolo.
1: Canta, canta, miña gente, deixa a tristeza pra lá.

Evidentment, parlem de Jimi Hendrix avui perquè ara fa, bueno, 57 anys, no és cap efemèride massa maca, però és igual. Amb un 16 de novembre de l'any 68, aquest disc, Electric Ladyland, era número 1 als Estats Units i s'hi va quedar moltes setmanes. Havia estat publicat a l'octubre de l'any 68 i això es convertia en número 1 a mitjans de novembre. En aquest disc, doncs, hi ha temes imprescindibles de la discografia de Hendrix, doncs, com un Voodoo Child o com aquella versió de Dylan, que podríem dir que Hendrix li pispa a Dylan l'All Along the Watchtower per convertir-se en un dels temes més coneguts de Hendrix. Però, doncs, nosaltres hem volgut començar, bueno, escoltar aquest Rainy Day Dream Away i aquest jazz i aquest ritme blues i jazz en el qual experimentava Hendrix. En lloc d'anar a buscar aquells temes tan coneguts, doncs seguim amb un Gypsy Eyes, que sí que és perfectament Hendrix.

aquest doble disc ple de col·laboracions va ser el darrer amb la Jimi Hendrix Experience i alhora el darrer publicat per Hendrix en estudi. A nosaltres ens queden uns segons per escoltar l'inici explosiu de Crosstown Traffic. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Bon dia, obrim per vacances. Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio.

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama aquesta formació nord-americana de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona, però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo aquest de la cançó Animals apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que pertany a l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va, doncs, catapultar cap a la fama més internacional. Després, ja us dic, han passat per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana. No ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria, he buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors...
1: Sí,
0: no? Que quedeuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i els fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També.
0: No parem tant per casa.
1: La rutina canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Bueno. Sí. I si marxem de vacances i... poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: també
0: sí, que al final quan torna...
1: Per això, com sempre, doncs, podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adéu. Oh, baby, I'm...
0: Farem això a les 10, però fins les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum, per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a l'aguait, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo, encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li ha agradat tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los, a través d'un reportatge molt xulo que ens han preparat parlant de persones que anirem a coneixent i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'UEF per vacances. Avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que ara tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya, de cara al cap de setmana, si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I, per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs, trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Comandactem, com sempre fem, a Regular No Envaja amb Girona, Girona FM, amb Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré, aquí ens han baixat les temperatures. Re, una mica es nota, eh? Es nota que fa una mica fins i tot d'aire, de vent, ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, no? Pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no? Fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclosa l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini, com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DEO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafañe. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos, això és, era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria 40 al Vallès Occidental.
3: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
3: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
3: Exacte.
0: Creuats,
3: sí, sí.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
3: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
0: Mm-hmm. I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
3: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis, volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
4: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència, també.
5: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil, també. En canvi, ho visum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això. No te lo...

0: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emunt. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Perquè a Lleida, sí, no sé si han baixat també.
1: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
0: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
1: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti doncs, recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
2: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
1: D'altra banda, municipis també del Segrià com Rosselló i Torrefarrera entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits doncs, es destinin a primera residència.
0: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICO, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
1: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICO assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
0: Molt bé, doncs, des de Lleida. Moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
1: Igualment per aquí, companys.
0: Arnau Vidal, company d'Emunt, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
3: Bon dia.
0: Bon dia, sí, bon dia.
3: Bon dia.
0: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I alguna cosa a destacar?
3: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
0: Veritat?
3: He estat superbé.
0: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir...
3: Ja no m'ho han comentat. Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la diada castellera va ser horrorós.
0: Va ser tremenda, sí, sí. Bueno, fins al punt de com dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar
3: l'hora, sí, sí.
0: Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant de festes, però les de Santa Tecla. I és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany, del setembre. Seran...
3: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes i ja pensem en unes altres. Seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuine. I el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el desè aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova Lliga i això és el que explicaven els impulsors del Genuine.
4: Jo estic molt content amb el Nàstic amb aquest projecte.
5: Molt content i això que es fa una realitat i el Nàstic lo podem en el co.
3: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
0: Saps qui estarà de vacances, no?
3: Tu i jo.
0: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
3: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home ha agredit aquest dijous el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López

0: segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponent, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
1: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
0: O potser no. Potser no.
1: Les notícies estan parlant.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
0: Gràcies.
1: I ara no et deixem marxar ja, eh?
0: No, ja me quedo fins al final.
1: Gràcies.
0: Fins ara.
1: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Tu has tingut alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
3: Alguna cosa que m'he espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid, no vam haver de reclamar ni res.
1: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra, però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
3: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia a tothom, bon dia.
3: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també, què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Hem de fer una mica els deures abans perquè, si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
4: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa. Si l'empresa no contesta, pots venir als organismes de consum. Però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries, o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat t'havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
3: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més lo de tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancelar o retrasar un vol pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això, no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final, si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en este cas?
4: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancela el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si ho optem nosaltres, doncs tornar els diners. I en aquests casos de retard de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea, sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret, en els trens també existeix. I també amb els autobusos de més... de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo que sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
3: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
4: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
3: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... No. Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
4: Mm-hmm. Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important a l'hora de contractar un viatge veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
3: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència. No.
4: Si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
3: Sí, aquí potser a vegades la diferència... Tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual les incidències, van per igual
4: en
3: qualsevol.
4: No, té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, si hi ha un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores, és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
3: Però, en aquest sentit, a vosaltres, no sé si vos arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, a vosaltres vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que s'ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
4: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que hi ha de tot, Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
3: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no? Jo, per sort, me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat, també, a vegades, la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem? Com hem de reclamar aquestes coses?
4: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, informe d'irregularitat de l'equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, amb un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important. Que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
1: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, a l'aeroport en aquell moment.
4: Això és molt important. Aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, faci, o li arriba trencada, faci una foto i faci aquest document. Després, s'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut. Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
3: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba, entre cometes,
4: encara...
3: No
4: has de justificar. És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
3: El pes de la roba o del necessari i tot això. Però si portes un portàtil o una tableta, doncs ja sí que val la pena fer-ho.
4: Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
1: Escolta, i si te la perden la maleta, però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com pels danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
4: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
1: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
4: Depèn de les companyies aèries. Sí, hi ha companyies que abans et donaven un necessari, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta és, porta tota la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquests despeses raonables que tu has tingut, perquè no has tingut el teu equipatge i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
3: Deies abans...
4: No pots dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
3: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
4: El responsable és la companyia aèria.
3: Sempre.
4: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això, i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
3: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de quedar. Sí, per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no? Que el problema és... No, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
4: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar.
3: Sí.
4: Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
3: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
1: Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
3: Vaig.
1: Sí.
3: Doncs això, l'allotjament, en este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar en reserves, o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de... És que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble, o dos, per a dues persones, per a família, en suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
4: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit, la major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjament sols. Si és amb un viatge combinat. Un viatge combinat vol dir el que abans dèiem una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
3: No sé si en el pas del temps, volia, abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia sí. més tendència a contractar-ho tot per agència i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
4: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que, si és més, si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, que fan un pack, que organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic, tens una diferència. Si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis abans de contractar amb qualsevol agència que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
3: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora de vol, vas a ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
4: No,
3: en canvi,
4: clar,
3: si fas directament a l'hotel, ja és més complicat. Si, no tenen
4: si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar el lloc on has contractat cada cosa.
3: També no sé si entra en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part...
1: Haurà
3: o si
1: de
3: també...
1: ser ràpid, ara sí, Víctor, ara ràpidet. Sí que anem fora doncs... de temps, però digues.
3: Doncs, no, això, els vehicles de lloguer, també, quines coses hem de tenir en compte?
4: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge il·limitat, si contractes una assegurança que cobreix, i totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe a fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o alguna cosa. Lo més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
3: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, va sortir la paraula.
1: Incidència,
3: això, gràcies, Núria. O com a previsor, és de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
4: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web, consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum, ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
3: Molt bé, doncs...
4: No dubteu en consultar-nos qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
3: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimera Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sé una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
1: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de La Plana Ràdio. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, company.
3: Igualment, moltes gràcies.
1: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
5: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
6: O el noi que li agrada.
5: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
6: Sí, però bé, a vegades no tot és tant si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
5: Sí que és veritat, al noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
6: No tothom sap que és un crush.
5: Mira, m'acaba d'arribar. Ja tenim el planning.
6: La planificació, David.
5: O el pla.
6: Exacte.
5: És més curt.
6: I més català.
5: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
6: Vinga, avui a les 8.
5: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
6: Molt estranya, vols dir?
5: O curiosa.
6: O inesperada.
5: Sí, de fet tenim moltes opcions.
6: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
5: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling, jo, amb la Berta.
6: No hi tens gaire bon feeling?
5: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja m'ho imagino.
6: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
5: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
6: Així, està bé, m'agrada també.
5: Ah, i a més si la compres online al web de la botiga...
6: David, per internet o en línia?
5: Ostres, d'acord, prenc nota.
6: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
5: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
6: Una tote bag?
5: Sí, una tote bag.
6: És una bossa de tela, en
5: sí,
6: tot cas.
5: Sí, sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, hi ha tote bags per tot arreu.
6: Tens tota la raó. Però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
5: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
6: Bé, probablement també, precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
5: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
6: Quina?
5: La de la bossa de tela.
6: Ai, veus, ja et surt sol.
5: Ai, no cantis victòria tan aviat, eh?
6: Però sí, va, agafa l'oferta.
5: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
6: Que està fent què, David? Moltes flexions?
5: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint, que s'està fent el xulo.
6: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, pel fetxenda, ser un fanfarró.
5: Ah, xulo tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
6: O sigui, que això de fer el fetxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
5: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
6: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
5: Ah, no?
6: No, per això en català en diem maco, de l'adjectiu maco, o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar amb C, amb la C de casa.
5: Mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Jaleo?
6: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
5: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
6: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
5: Com? Perdona, què acabes de dir?
6: Què passa? Què he fet ara?
5: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
6: Deia que per lo menys avui no fa vent, que portem uns dies...
5: Ja, però per lo menys. Avui diria que t'he de corregir jo.
6: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si ni m'he fixat...
5: No em vas ensenyar que era almenys?
6: Ui, tens tota la raó.
5: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
6: I tant, és que, bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
5: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
6: Sí, sí, tens tota la raó, molt millor.
5: Mira, veus, això em fa sentir millor avui.
6: Per què?
5: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
6: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
1: Música. No, no, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recubé, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
7: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recover, bon dia, o més ben dit, ni hao.
8: Bon dia, ni hao.
7: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a Xina.
8: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament de l'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del pont de xinès i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
7: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
8: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és la que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I l'última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts i aquesta era l'última fase del concurs.
7: I, bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins a la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
8: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava superplena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona, i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya, i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
7: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
8: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de 2 dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers 3 dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar fent aquests petits exàmens a cada nou indret.
7: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
8: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs. Ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació del... potser diríem de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui, i he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs, i la veritat és que va ser bastant increïble.
7: És una mica reality show, no, això?
8: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio. I jo: què dius, de què parles? Sí, era... realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada... taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes. Aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
7: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
8: Pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu, i vaig dir: bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès, i 4 anys després aquí estem. La veritat és que va ser així.
7: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
8: Res a veure, no. Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això. I sí, veurem. Ara, de fet, vaig, d'aquí 2 setmanes, aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
1: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recubé, aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura, la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest Premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Gossos, canaris, periquitos, conills, gats, encara que siguin rumberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres, potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres. No ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per Instagram: jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes, que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així on es pot el conill posar sobre i així està més fresquet.
0: Jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
1: Correcte,
0: aquestes capsetes, doncs això, al congelador, llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
1: Que tens conill, Núria?
0: Sí, tinc un conill.
1: Ah, no ho sabia.
0: I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí al programa. Diu, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap a un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
1: Pobret.
0: Tal qual,
1: sí,
0: tal qual.
1: Sí, ho passen fatal.
0: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar al congelador, sí, els hi va bé.
1: Mira, un remei, sí. És que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
2: Aquí ve. Bon dia, Obert per Vacances. Doncs, a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant no la trobes enlloc i el gran drama és localitzar-la perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat, sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota llits, però també pot ser sota el sofà, sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però és que totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
0: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, has de dedicar una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
0: Aquest és un drama.
1: Drama,
0: no trobes gats. Sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part de que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, és un drama pur que haver de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
1: No gaire bé. No tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de Cardedeu tenim una colònia de gatets.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Hi ha diferents al poble i tenim una aquí al costat, llavors estem envoltats de gats, normalment doncs, sempre els hi posem aigüeta,
0: i
1: també
0: els veieu més apurats? Els veieu més apurats aquests dies? O
1: home,
0: que no surten a segons quines hores?
1: O no els veus directament, clar, o te'ls trobes justament darrere d'un banc,
0: clar,
1: que hi ha ombra, saps? Vull dir, els veus menys, això es nota. Sí, sí. Molts cops es volen posar dins, també, pobrets.
0: Clar, però bueno, si tenen aigua, no? Si els aneu posant aigua.
1: Sí. No, està molt ben cuidats i ve molta gent a donar-li menjar. Anem a mirar què tal els gossos, com ho porten. Sí. El Jordi Mariscot ens parla sobre el seu gos.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Aviam, jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat... De veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
1: Segur que copia el seu
0: el seu amo, sí. Imagina't el sol i tot, me la imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos. I
1: si no tenen por,
0: clar,
1: no problema,
0: és veritat que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
1: Ja, això no?
0: I dius, ai, pobrinyos.
1: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parla també sobre el seu gos.
4: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa, El que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjar no es mou. Veiem si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, està tot el dia allà acomodat.
0: Claro.
1: una altra cosa, que no vulguin sortir, clar. O bueno, jo veig molts gossos, sobretot, sí. Ofegar-se molt, eh?
0: Sí, sí.
1: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
0: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
1: Mare meva, sí,
0: els de por, els por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí,
1: sí,
0: els carlins.
1: I sí. Els francesos, crec que és un bulldog francès també.
0: També, també, també. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells ho deuen notar molt, trepitjar el carrer quan el carrer està tan, tan calent.
1: Ostres, clar.
0: Les potes.
1: Sí, sí. Mira, no ho havia pensat.
0: És que déu-n'hi-do, eh?
1: Deu cremar moltíssim.
0: Déu-n'hi-do,
1: els bitxets. Tenim la nostra companya Maria Lara, que ens sí. Ha fet un àudio. Escoltem-la.
5: Doncs jo, una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més, aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes, i a casa també, i pobra gata, doncs, no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel?
0: Sí, sí.
5: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté líquid per mascotes. Mm. Llavors, això amb ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
0: Doncs mira, és veritat.
1: Un altre remei.
0: Menjar congelat, sí que és veritat, sí, sí, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
1: Sí,
0: m'encanta.
1: Molt bé. Bueno,
0: bé,
1: de
0: no?
1: Moment, sí, de moment bons tenim consells. Uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, eh? Àudios i missatges.
0: Molt bé.
1: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
0: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Volem saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim molt d'hora al dematí per no agafar molt sol i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els hi agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus Jazz i Funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblant als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.
6: Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat pel vent.
0: Temperatures extremes i mascotes. Arriba l'estiu i cada vegada veiem com la calor és més intensa. Però si ja és intensa per nosaltres, com ho serà per les nostres mascotes? Avui intentarem desxifrar aquest gran enigma, o almenys intentar posar una mica de llum sobre com actuar en casos de temperatures extremes amb els nostres animals de companyia.
7: Ell ha nascut en aquest món, borda buc buc i miola, marra meu. No és de color blau ni un gripau, el felicaní, el nostre gatigós, gatigós.
0: Gossos, gats, conills, ocells o rèptils poden veure's afectats per les temperatures extremes, però no tots ho fan de la mateixa manera. A l'estiu, la calor fa que tots, inclosos els propietaris, les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny, ella és auxiliar veterinària.
8: Els gossos és on hem de vigilar més, primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
8: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar en la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia i, lògicament, posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
8: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats, en general, pequen molt de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donar més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant, s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal o alguna cosa així, que tingui una mica de gust, per tant, els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que si ho fem acaba sent contraproduent.
8: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera, i amb la calor corporal, i aleshores potenciem més encara aquesta hipertèrmia. O quan ja sospitem d'un risc de que pugui estar tenir un cop de calor el nostre gos, embolicar-lo amb una tovallola, és error perquè no deixem que l'escalfor del seu cos s'escapi. i donar-los aigua molt, molt freda, perquè el cos està patint una hipertèrmia, té més temperatura de la que hauria, i si donem aigua glaçada pot fer un xoc que podem tenir talls de digestió i altres problemes.
0: Per tant, persones amb gossos, a l'estiu, passejos llargs a primera hora o quan ja no hi hagi sol, se li poden mullar les ingles i la panxolina i, sobretot, mantenir-lo hidratat.

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que allà estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores, és més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hibernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
0: Per tant, davant la calor extrema no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen vida.
0: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
1: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua. Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, lògicament, no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa. I quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
0: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i sobretot a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo. Espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot en això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles, a part de la categoria general, no?
6: Sí.
5: A veure, explica'ns una mica per començar com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
6: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, pues, a un curset a l'escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà via olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a via olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant pues, fins aquí, i ella se'm va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
5: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
6: Doncs estic molt feliç perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim i doncs em vaig lesionar a l'últim moment a l'isquio i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i...
5: Molt bé.
6: Campiona d'Espanya.
5: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
6: Sí.
5: Núria, no sé si vas preguntar alguna cosa a l'Aina.
4: No, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert, 12 anys. Sí, segur. Crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
5: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, tots entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
6: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
5: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat?

0: Pues hi ha quatre aparells: la barra, les paral·leles, el potro i el terra. Uh-huh. I la rítmica, doncs, és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, uh-huh, i rítmica és més de flexibilitat, d'acord, elegància, sí.
1: D'acord, és a dir, hi ha una part més física, potser, no?, en les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu, en què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
0: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, vull començar ja amb alegria, amb elements nous, pues trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que van haver vacances per descansar una miqueta. Mm-hmm.
1: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
0: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim tres fases per classificar-te al Campionat de Catalunya. I un cop al Campionat de Catalunya, doncs, tenim allà, doncs, Ligues Iberdroles i ja Campionat d'Espanya.
1: Mm-hmm. Núria, és important que expliquem, sí, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
0: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
1: Mm-hmm. Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
0: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, uh-huh, perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, uh-huh, perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
1: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
0: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Uh-huh. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica, sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo, pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Mm-hmm. Molt bé.
1: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no?, a diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
0: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró, moltes competicions.
1: I t'acompanya quan vas a aquests llocs?
0: La meva família, el meu pa, sempre, el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes... Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
1: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
2: Sí, li volia preguntar, com és l'ambient? Com és l'ambient entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
0: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem, si una està... aquell dia una miqueta trista, l'altre la ve ajudar, la ve consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Tothom molt bé.
2: Escolta, què és el més dur?
1: Has donat amb la clau. Digues, Núria.
2: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portar... els horaris o l'alimentació o l'haver de viure amunt i avall.
0: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs, despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
1: Que bé. T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis, que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important, que deies, si us deixeu alguna cosa. Clar. Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara.
0: Bueno, algun cop se m'ha oblidat alguna feineta a casa, però sí. No. Molt bé.
1: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora, que segurament li arribarà aquesta entrevista?
0: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
1: Que bé, que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar

0: començar a entrenar, quin consell li donaries?
1: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
0: Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicat al món de la gimnàsia.
2: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que, no, que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la força.
0: I veure-ho per la tele és brutal. Tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
1: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues aprenc un montón d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé, i jo pues intentar aprendre de les millors.
0: Que bé. Doncs Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
1: De res.
0: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàsia artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
2: És que teniu de tot, és que teniu de tot per aquí, Maresma, molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant, en aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya els companys de El Nou FM, concretament l'Andreu Jiménez.

0: I avui, a la ruta per muntanya, ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll Sa Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al Santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del nou FM en Xevi Rovira. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, Santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc d'andar en muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant, seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massallera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí,
0: no
1: sí, hi ha home, impediments. Si cap molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no t'enrampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, llavors ja podem, caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: a caminar,
1: sí, per la carretera
0: i
1: normal. I
0: una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va a donar la volta per baix, cap al Coll de Brampa, per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o al Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba, per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter, a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi.
1: Digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin
1: un cert, no?, por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat, home, amb avis amb dificultat de moviment, no. O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Sembla, Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable, fins i tot, hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, que perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa,
0: sí.
1: Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins, que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagin pins, i una font. Això és el pla de la font, no? El pla del Prat, que es diu la font del pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? Ja som a dalt del pla.
0: El més complicat ja ho hem fet, eh?
1: Exacte.
0: Ja estem al pla.
1: Exacte. Aquest pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico, tot Cabrera i Aiats estan al voltant del 1.300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o... Ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri, és l'Osca de Cabrera, que és una osca que està un tall, una osca és un tall, que està a dalt encimbellat, que allà hi havia el castell de Cabrera.
0: Que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, que eren restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc... no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Però si has superat el cable...
0: Això ja ho pots fer.
1: Superaràs l'Osca. I és preciosa. Llavors superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que hi ha al final del pla hi ha l'ermita de Cabrera. Molt estimada. És el santuari més antic del Collsa Cabra, de tots els que hi ha. I a davant hi ha un parell, em sembla que n'hi ha dos, freixes espectaculars, que quan hi feien, van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el Freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
0: Sí, i agendes, no, podríem dir?
1: No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet... principis, em sembla que és el 19, al final del 19 o al principi del 20, unes marrades que són 10 paelles, en diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll de Bram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós, així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
0: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals, és fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll de Bram i allà al Coll de Bram... que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla de Llat, te'n podries anar cap allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs, és un lloc cèntric de creuament de camins. El Coll de Bram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident. Ja veus Sant Julià allà baix i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
0: I quants quilòmetres surten aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
0: 8 o 9.
1: 9, sí, deu ser 9 quilòmetres.
0: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè Sant
0: Julià... Comences a 1.000, no? Sant Julià està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000 perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcil de fer, una mica atrevits, divertits, distrets...
0: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari...
0: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir algun cap de setmana.
0: Sí que s'hi pot. S'hi pot dormir, també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
0: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
0: I a més, al Santuari de Cabré tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
0: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veus, mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per a mi la imatge des de baix més maca que tenim de... perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle, i a davant la gullola de la Tuta, que també és espectacular, i dona unes formes que dius, això ho han fet espressament perquè sigui maco, no?
0: I no
1: ho han fet espressament, és la natura que dona aquestes imatges tan maques.
0: Doncs Xevi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanarà si han de ser més fàcil o més difícil.
0: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no? Podríem dir.
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
2: Superxula aquesta ruta circular pel Santuari de Cabrera que ens han portat des de cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del nou FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis n'ha fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
3: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, bon
4: Hola,
3: dia,
4: Pol,
3: què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
4: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. I llavors, en el meu cas, us recomanaria Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
3: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
4: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
3: Piccola, no?
4: Piccola, exacte.
3: En italià, no?
4: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me la gavo sencera, a part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquest per al restaurant, sinó per tot lo que és tot el poble, per les cales i tot, d'aquí jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
3: Però al final és un poble de postal, no?
4: Sí.
3: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí.
4: Salvador Dalí, totalment.
3: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
4: Complicada,
3: si
4: perquè
3: ets només una persona que no li agraden gaire les curves i es
4: no
3: mareja,
4: no recomano anar-hi.
3: Malo.
4: No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
3: A més que hi va gent de tot el món, perquè és,
4: sí,
3: és un...
4: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
3: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que ho recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què hi podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
3: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
5: Hola, què tal?
3: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
5: Jo te'n recomano dues, un poble i una ciutat, un poble Tossa de Mar. Jo crec que és
3: única població.
5: És una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
3: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes, i és una setmana on val bastant la pena anar-hi. I per tant també des d'aquí recomanem,
4: sí,
3: això.
4: Sí, jo de fet he anat al Temps de Flors, és més cap a la primavera, no cap ara, cap a finals de...
3: Ah, m'han fallat les dates, no tinc gaire
4: bueno,
3: el calendari al cap.
4: Que estic d'acord amb tu perquè és una ciutat maquíssima, molt medieval, en el qual s'ha de visitar sí o sí algun cop a la vida. I és això, que tota la ciutat l'adornen amb flors, ja sigui l'església o catedral que tenen allà, tots els carrers, o sigui, és impressionant. Sí que és veritat que hi ha molta afluència de gent.
3: Sí, sí.
4: O sigui, si has d'anar, prendo amb calma.
3: I des de que es va posar de moda, que van gravar Juego de Tronos, més encara.
4: Però que sí,
3: a la catedral, a les escales.
4: S'ha de veure. O sigui, un cop a la vida s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
3: Jo recomanaria, sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tant pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure i des d'aquí recomano. També pobles on es menja molt bé.
4: Personalment no he estat mai, però
3: no?
4: T'ho recomanes,
3: doncs
4: no?
3: Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironies, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles, i ja més endavant doncs, ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
2: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Xavier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir ben bé el què, encara us aportem més informació. Vinga, perquè no us quedeu a casa dissabte i diumenge. Arriba l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ràpidament, des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens aporten tres apunts d'agenda. El primer ens du cap a Llívia.
6: Doncs sí, tenim el concert de la soprano Andrea Mejías, la mezzosoprano Diana Martins, i que van acompanyades del pianista Isaac Creu Guillén. I això és a la cloenda del cicle d'estiu d'allà de Llívia, com per la localitat d'actuacions per als amants de l'òpera i el cant, com estàvem sentint. I això és avui divendres a les 7 de la tarda a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
2: Molt bé, seguim endavant. I en aquest cas em sembla que anem a Lleida.
6: Doncs sí, el Museu d'Art Modern i Contemporani de la capital de Segrià sí. Celebra també la seva última data del cicle Les Nits del Morera, que és tal com es diu al museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I d'això serà gràcies a una performance de CG, que també va estar a Tarragona a allà a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
2: A Casa Canal, sí, al Museu.
6: Correcte.
2: Al Museu d'Art Modern també de Tarragona.
6: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, ha passat pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
7: Adrecem el públic a generar amb aquest públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
6: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
2: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular, m'imagino, baixada de carretons a Tordera.
6: Sí, senyor. Tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció. I s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu. I l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros el primer premi i 50 euros pel segon.
2: Molt bé, tot molt popular.
6: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
2: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un show participar-hi, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu 24 d'agost.
6: Sí, senyora.
2: Que ja no tenia marcat el calendari, Marco, que és una dels sants també que se celebren bé, com que acaba l'estiu. Tots els sants que acaben a l'estiu són festa grossa.
6: Correctíssimament.
2: Sí, sí, sí. Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
6: Una abraçada, bon cada setmana.
2: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament, de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
8: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
2: Sí.
8: La Paula Cullell ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
2: Bé, perquè els ocells, també els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa i fan llàstima. Els coloms són també entrarien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Us passeig igual, que tenim molts coloms a Tordera.
8: Una mica, sí.
2: A Cardedeu, sí?
8: Sí, sí, també tenim molts coloms.
2: Vinga,
8: per aquí vull. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
2: Uau!
8: Ja qui defensa, doncs, tenir-les una mica obertes perquè hi passi l'aire, perquè es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
2: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyat, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat, exacte. No? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama, una mica.
8: Així és.
2: Tu tens com una
8: sempre
2: opinió, ja?
8: Tens,
2: Estela, una opinió?
8: Jo sóc de tancar finestres, crec.
2: Així en general, eh? Bueno, pensa
8: jo
2: tu
8: fins
2: que
8: la
2: dos...
8: tarda, nit... Sí.
2: Pensa que tu que d'aquí a dilluns encara t'ho pots pensar. Com podem participar, però ja?
8: Doncs podem participar per missatge d'Instagram, a Obert Vacances, o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696 16 46 65.
2: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment que descanseu molt bé per Cardedeu. Estela, una abraçada forta.
8: Igualment. Bon cap de setmana.
2: Igualment. Com un volcà. I quan tot... I molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: Sembla que ara sí. Comencem a pensar que la sequera que hem patit no era per sempre i que de tant en tant plou i plourà, com sempre. Per això creiem que avui és la nostra obligació començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una cançó dedicada a la pluja. Paul Desmond, el saxofonista el més elegant de la història, i el Modern Jazz Quartet, el grup més elegant de la història, ens porten Here's That Rainy Day. Aquí teniu aquest dia de pluja.

Paul Emil Breitenfeld, Paul Desmond, per a les persones aficionades al jazz. Era fill de pare jueu amb origen a la regió centroeuropea de Bohèmia, actualment part de la República Txeca. La seva mare era d'origen irlandès i catòlica i, a més, patia un trastorn obsessiu compulsiu que, òbviament, va complicar molt la infància de Paul Desmond. El seu primer instrument va ser el violí, però per indicació del seu pare, que també era músic professional, pianista i organista en el seu cas, es va decantar primer pel clarinet i finalment pel saxo alt. A Paul Desmond el solem relacionar sempre amb el quartet del pianista Dave Brubeck. No oblidem que Desmond és el compositor de Take Five, la cançó gran èxit d'aquesta formació. Però Paul Desmond també va protagonitzar una notable carrera en solitari col·laborant amb altres músics i formacions famosos, com prova aquesta gravació que acabem d'escoltar, aquesta Here's That Rainy Day. Seguim amb la noia que té la veu barreja de mel i de bourbon, com la va definir un crític americà a l'inici de la seva carrera. Parlem de Diana Krall. Per cert, hem de fer dues observacions. La primera és que li hem dit noia, tot i que sabem que el proper novembre arribarà als 60 anys. Per tant, noia. I, molt important, segona observació, no oblideu que està de gira mundial i que la tindrem a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, el proper 18 de juliol, i dos dies més tard, el 20, als Jardins del Cap Roig, a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà. Concerts en dos jardins que ens porten a la cançó Garden in the Rain, jardí sota la pluja, que ens permet continuar amb el tema meteorològic.

Garden in the Rain, Diana Krall també canta a la pluja. I per donar un aire una mica més europeu a aquest començament de programa, anem cap a Itàlia, on hi trobem una big band anomenada la Rainbow Jazz Orchestra, és a dir, l'orquestra de jazz de l'Arc de Sant Martí, que és un fenomen també relacionat amb la pluja. Aquesta orquestra la dirigeix el músic Duccio Bertini i el disc que hem portat el va editar l'any 2014 la discogràfica terrassenca Temps Record. Hem escollit, ben conscientment, la cançó que es titula Gentle Rain, pluja suau.

Efectivament, estem fent i estem escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa un moment hem parlat d'Itàlia i de la discogràfica catalana Temps Record. No deixem aquest fil i acabem d'arribar fins a casa. L'any 1996, per iniciativa d'una colla de músics catalans dirigits per Oriol Bordes, es va crear la Barcelona Jazz Orquestra. Tres anys després de la seva fundació, també a través de Temps Record i del seu propietari, el productor Pep Roig, es va editar el primer disc, que es titula September in the Rain, setembre sota la pluja. El títol ens va molt bé per l'aire meteorològic d'aquest començament de programa, tot i que, clar, el mes ens grinyola una mica, però ens és igual, ens quedem amb l'ú de la pluja. I aquí teniu la versió de la peça que dona títol a l'àlbum que van fer l'orquestra, la Barcelona Jazz Orquestra, amb dos convidats americans, el cantant Randy Greer i el saxofonista alt Jesse Davis.

September in the Rain, la Barcelona Jazz Orquestra. I encara no abandonem del tot això de la meteo, però canviarem de fenomen, això sí. Aprofitant que la pianista japonesa Hiromi actuarà en el festival Bijazz de Vilafranca del Penedès el proper 5 de juliol, hem portat el seu disc titulat Brain, que és de l'any 2004, en el que hi ha la cançó Wind Song, és a dir, la cançó del vent. I ara sabrem si es va inspirar en un garbinet amable o si ho va fer en una tramuntanada.

Wind Song, la cançó del vent que ens ha interpretat la pianista japonesa Hiromi Uehara i el seu quartet des del seu disc Brain de l'any 2004. I hem estat tan preocupats pel temps meteorològic que quasi passem per alt que aquesta setmana es celebra l'1 de maig, el dia dels treballadors, de les treballadores i, en definitiva, de totes les persones que treballem. I la manera més jazzística de recordar aquesta data és, òbviament, escoltant una vegada més la cançó més coneguda del grup dels germans Adderley. Adderley eren Julian, conegut com a Cannonball, que era el saxual, i, aparentment una miqueta més a l'ombra, Nat, que era el germà trompetista, però no oblidem el compositor d'aquesta work song melodia famosíssima. Us portem la versió que van gravar l'abril de 1975, que incorporava piano elèctric i algun aparell electrònic més. Aquí la teniu, work song, pels germans Julian i Nat Adderley.

0: Jeff Lorber, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Deixem enrere, finalment, els temes meteorològics i centrem-nos en l'actualitat musical, concretament en la del club de jazz més antic de Barcelona, que és el Jamboree, que es troba, com segurament sabeu, a la plaça Reial de la ciutat. Aquest dissabte, dia 4 de maig, totes les persones amants del jazz fusió hi tenen una cita inexcusable, perquè ens visita un grup anomenat, de manera molt justa, All Stars, que lidera el saxofonista Bill Evans. Atenció, perquè aquest nom, Bill Evans, es repeteix en la història del jazz, ja que un dels més grans pianistes del gènere, un autèntic revolucionari, també es deia així. Però va morir fa 44 anys, per tant, no hi ha confusió possible. El que tenen els dos Bill Evans en comú és la seva relació amb Miles Davis. El pianista va formar part del seu grup, Quinteto Sextet, als anys 58 i 59, i va participar, a més, en la gravació del disc imprescindible Kind of Blue, un disc clau en el naixement del jazz modal. Però a nosaltres avui ens interessa l'altre Bill Evans, el saxofonista que va estar al costat de Miles Davis entre 1980 i 1984, que era una etapa de recuperació personal i d'electrificació musical del trompetista, de Miles Davis. Evans ve a Barcelona i al Jamboree amb John Medeski en els teclats, Keith Carlock a la bateria i Félix Pastorius, el fill de l'enyorat Jaco, en el baix.

Acabem d'escoltar Red Dog, una cançó que podeu trobar en el disc Starfish and the Moon del saxofonista Bill Evans, gravat l'any 1997. És un disc, en certa manera, atípic en la seva producció i se'l coneix com el disc acústic de Bill Evans. Això és degut a que ell ha treballat en àmbits molt diferents des del costat més avantguardista, que era el de Miles Davis, John McLaughlin, Mark Egan o Marcus Miller, fins a l'activitat més popular fent gires i gravacions amb estrelles del pop-rock, passant per les seves aventures amb fusions, amb aire funky, aproximacions al hip-hop, etc. És un autèntic tot-terreny, Bill Evans. Un bon exemple del seu perfil més jazzista, més integrista, el forma el grup Soul Bob Band, que va liderar juntament amb el trompetista Randy Brecker i que va funcionar a començaments dels anys 2000. També hi havia David Kikoski en els teclats, Victor Bailey en el baix, i la cosa sonava així.

Dixie Hop, Randy Brecker, trompeta, Bill Evans, saxo. Evans, recordem-ho, Bill Evans actua el dissabte 4 de maig en el Club Jamboree de la Plaça Reial de Barcelona amb un quartet All Stars. El baixista és el membre més jove d'aquesta formació i, com hem dit abans, és Félix Pastorius, fill del geni del baix elèctric Jaco Pastorius. Félix té actualment 41 anys, també es mou per l'àmbit de la fusió i, sens dubte, la seva etapa més popular va ser quan va formar part dels Yellow Jackets entre els anys 2013 i 2016.

0: Hi, I'm Jimmy Haslip from the Jeff Lorber Fusion, and you're listening to Jazz It.
1: L'actuació de Bill Evans i el seu quartet All Stars és, sens dubte, un plat fort d'aquest mes de maig en el Jamboree, el club de jazz de la Plaça Reial de Barcelona. Però no oblideu que cada dia hi ha música en directe en aquest club. Música de gran qualitat, protagonitzada moltes vegades per músics locals, i música d'estils molt diversos. Teniu jazz, soul, blues, boogie-woogie. Segur que alguna de les propostes us pot interessar. Per exemple, el dia 24, a la Sala 1, el que hi ha és una proposta per a les persones amants del jazz més intemporal. La protagonista és la violinista i cantant Èlia Bastida, sortida de la Sant Andreu Jazz Band, que actuarà acompanyada pel trio de Joan Chamorro i, com a convidat especial, el mestre del saxo tenor Scott Hamilton. És amb ell, amb Scott Hamilton, que tancarem el Jazz It d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Us deixarem amb dues cançons en les que recuperem el fil meteorològic del començament del programa, i en aquest cas recuperem el vent. La cançó que escoltem tot seguit és fruit d'una de les primeres gravacions de la carrera de Scott Hamilton. És de 1977 i es titula Ill Wind, que podríem traduir com a mal vent. La segona cançó és molt més recent, la va gravar en directe a Benicàssim, a la Plana Alta, l'any 2017, i es titula Summer Wind, vent d'estiu. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It: Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
4: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt la vista al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes, i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
3: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home, d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
4: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
3: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
4: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, en paper, amb materials que trobava. M'encantava, jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
3: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
4: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
3: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se li va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les 4 eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
4: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
3: I precisament a Tavertet, la família hi tenia 4 casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
4: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem 4 casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
3: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
4: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar en fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, amb faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
3: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
4: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo, això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, vull dir, evidentment, poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho emportaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
3: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
4: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
3: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
4: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc, o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
3: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
4: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris. Primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle. i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood Fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
3: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis. Per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
4: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
3: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com

0: encara. És un moviment que cada vegada va més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més hi estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir, si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem del document de voluntats anticipades. Per fer-ho ens acompanya l'Emilio Rozas Iglesias, és treballador social, concretament un dels professionals de l'Institut Català de la Salut que trobem al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet. Benvingut, Emilio.
2: Bon dia, Emma. Gràcies per convidar-me.
1: Anem a parlar, com dèiem, d'aquest document de voluntats anticipades. Potser, primer de tot, anem a explicar què és aquest document, que té ja un recorregut. Després comentarem allò, quina és l'acollida, no?, que té entre la població, però expliquem què és aquest document de voluntats anticipades.
2: Bé, el document de voluntats anticipades és un document escrit adreçat a l'equip mèdic on una persona deixa constància de les instruccions a seguir en un futur per si arribat el moment doncs no tingués la capacitat d'expressar la seva voluntat.
1: Llavors, aquest document l'hem de redactar, el trobem allò, doncs hi ha models...
2: Aquest és un document que sí que ha de ser escrit, s'ha de redactar i en principi no hi ha un model que sigui oficial. Vull dir, hi ha alguns models que es poden fer servir de guia, però no hi ha un model oficial. Diguéssim que és un model lliure, que no es pot estandarditzar perquè la singularitat de cada persona és pròpia de cada persona, i per això no ha de tenir un model estandarditzat.
1: I llavors, aquest document, on l'hem de portar, què és el que hem de fer? Necessitem allò, testimonis, hem d'anar a notari, què és el que hem de fer? Crec que hi havia des de l'any...

0: l'any passat allò alguna novetat, sí, que ho podem gestionar directament, no?, des de l'àmbit de la salut.
1: Exacte. El document de voluntat anticipada, no és obligatori registrar-lo al Departament de Salut, però sí que és recomanable perquè es pugui fer la màxima difusió del document. Vull dir, una persona pot, bueno, pot redactar un document de voluntat anticipades, deixar-ho a casa i que la seva família, doncs, sigui coneixedora de que aquest document existeix, on la persona expressa la seva voluntat. Sí que és veritat que és recomanable fer registre per poder fer la màxima difusió, que aquest document estigui penjat a la seva història clínica, i bueno, aquest document es podria consultar a la meva salut.
0: De manera que això facilitaria potser la decisió segons quins processos, no?, per part dels metges, que doncs han de preguntar de vegades si la persona no pot decidir a la família i no? No sé si la idea és que aquest document ajudi precisament a això.
1: Aquest document és un... Clar, ajudarà, diguéssim, al personal sanitari a interpretar, bueno, a respectar, no?, els desitjos o les voluntats d'aquesta persona. En principi, el document aquest de voluntats anticipades, si una persona estigués ingressada en un centre d'atenció mèdica o un hospital, servirà de guia als metges sobre les intervencions que hauran o que no haurien de seguir.
0: Dèiem, Emilio, que és important, no?, allò, aquest document, que pot ser d'ajut pels professionals sanitaris. On ens haurien d'adreçar? Perquè comentaves, no?, on pot allò, doncs, escriure aquestes voluntats anticipades a casa seva, però deia allò que crec que des de l'any passat o des de fa un parell d'anys, no estic allò segura, també ens podem adreçar als centres d'atenció primària, a personal sanitari, perquè ens doni un cop de mà.
1: Val,
0: en
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Redacció, tant, sí.
1: Les persones que estiguin interessades en fer el document de voluntat anticipades o que vulguin conèixer una mica en què consisteix aquest document, poden demanar cita presencial al centre d'atenció primària i allà, pues, l'informarem de què consisteix aquest document, quin és el procediment per poder fer el registre i qualsevol altre dubte que pugui sortir. Vale?
0: Perquè, de fet, Emilio, tu ens has vingut allò, crec que amb un document de voluntats anticipades, no és pas el teu, però sí que hi ha com un model de referència, no?, que únicament hem d'omplir uns espais.
1: Sí. Sí? És, quan deia que no hi ha un document oficial és perquè és així, no?, però sí que és veritat, doncs, que hi ha un model que són orientatius, no?, i que ens poden ajudar o facilitar el poder fer aquest registre de document anticipades. ¿Vale? El contingut és... diguéssim que el contingut del document, per tal de facilitar la seva interpretació i per facilitar l'aplicació per part del personal sanitari, és recomanable que aquest document consti de dues parts. Val? Una primera part en la que escriuríem, doncs, una mica les instruccions que volen que se siguen per part de l'equip mèdic, i una altra part en la que farien constar la designació d'un representant que ajudarà a interpretar aquest document de cara a l'equip mèdic.
0: Quan és recomanable fer aquest document? Perquè, clar, jo una altra pregunta que li volia traslladar a l'Emilio, si ell m'ho permet, és que ara se'n parla molt, no?, del dret a la mort digna, i potser no hem de confondre. Igual hi ha persones que ara ens escolten i diuen: ui, document de voluntats anticipades, m'estan dient allò que vull demanar l'eutanàsia, i no és això el document de voluntats anticipades.
1: No, no és això. Vull dir, el document de voluntats anticipades... Jo diria que és recomanable que ho faci qualsevol persona de qualsevol edat, no? Pensem que és una cosa que quan arriba a certa edat, quan es fa gran, és quan has de fer aquest document, però diguéssim que, bueno, ja sabem que que són vulnerables i que en qualsevol situació es pot complicar la nostra salut i trobar-nos davant d'una malaltia, un accident o qualsevol altre tema que ens compliqui la situació.
0: I llavors el que un ha de deixar, doncs, dit és, doncs, escolta'm, davant una situació complicada, no?, com pot ser allò, patir un accident, el que no vull és que, no?, què és el que s'especifica en aquest document? Doncs que no vull que facin servir mitjans mecànics per allargar, per exemple, no, la meva vida?
1: Exacte.
0: No sé.
1: Sí, sí, sí. Aquí és quan, bueno, es pot deixar constància de qualsevol inquietud, de qualsevol cosa, que qualsevol tema que per tu sigui important.
0: Fins i tot allò, un tema ètic o de creença.
1: Sí, sí, tant. De fet, és recomanable, doncs, que la persona deixi una mica per... deixi constància de la seva jerarquia de valors, de creences, no, perquè després s'apliquin quan es donguin certes situacions sanitàries. Vull dir, es tindrà en compte aquests valors quan es dongui, pues, no sé, pues una, per dir alguna cosa, pues un estat vegetatiu, una demència avançada o qualsevol malaltia amb pronòstic fatal, no?
0: I llavors, Emilio, no sé si també s'ha de designar com una mena de representant en aquest document, s'ha de dir, jo deixo expressades les meves voluntats, però en cas que alguna qüestió no quedi recollida, doncs nomeno aquesta persona perquè, doncs, el personal sanitari s'adreci a aquesta persona i que sigui ella, que confio plenament, no? Exacte. Perquè prengui... No sé si queda recollit això,
1: sí,
0: també.
1: Sí, és, sí, és recomanable que hi hagi un representant, que ha de ser una persona en la que la persona, en la que el pacient tingui un vincle, tingui una relació estreta, en qui hagi compartit, doncs, les inquietuds sobre temes de salut, sobre com voldria o no voldria viure. És recomanable que hi hagi un representant.
0: Uh-huh.
1: Vale? Fins i tot és recomanable que hi hagi un representant alternatiu per si es donés el cas en el que el titular, sí, no estigués present en arribada al moment.
0: Uh-huh. Deia que del document de voluntats anticipades ja fa uns quants anys, que se'n, sí, parla, i fins i tot se n'han fet sessions informatives en centres cívics, informant a la població. No sé quina acollida, tu com a treballador social, si us arriben persones preguntant per aquest document. Si cada cop hi ha més interès.
1: Sí, cada vegada la gent està més conscienciada i cada vegada aquest document de voluntats anticipades està més integrada a la societat. Vull dir, fins a no fa gaire temps el tema, no, el tema de l'amor o de les malalties amb un mal pronòstic era un tema tabú. Això afortunadament ha canviat i mica en mica la gent vol decidir sobre com vol viure, perquè això ningú discuteix, però també vol decidir com vol morir o com vol que sigui el seu final de vida.
0: Dèiem que segurament també el fet de que ara s'hagi obert la porta, no, a que el personal sanitari, doncs, ens pugui, abans ja ens podia informar i assessorar, però que ara ens pugui tramitar també aquest document, és una passa important també per la ciutadania, perquè abans només hi havia l'opció, no, del notari o tres testimonis, era?
1: Sí, exacte. Sí, sí, actualment, diguéssim que...
0: Que aquestes opcions continuen sent vàlides.
1: Sí, sí, continuen sent vàlides. O sigui, la manera del... per registrar un document de voluntat anticipada, continua estant vàlida l'opció d'un notari. Aquí pagues unes quotes i el notari s'encarrega de fer el registre al Departament de Salut. Continua vigent també l'opció dels tres representants, tot i que això ha quedat una mica obsolet, no? Perquè, sincerament, era bastant, bastant complicat o no era gaire fàcil poder fer aquest registre en la presència de tres testimonis, que dos d'ells no podien tenir relació de parentiu, vull dir que no podia ser el teu avi o el teu fill, vull dir, no, perdona, el teu avi, sí, el teu pare no podia ser, o el teu germà...
0: Una relació de parentiu directa, sí, no? Era el que no podia ser.
1: Fins a segon grau. I a part d'això tampoc podien tenir relació patrimonial. Vull dir, hi havia molta gent, pues, que sabia, bueno, que havia de tirar de veïns o d'amics, i bueno, això no és... Bueno,
0: ho dificultava més.
1: Exacte.
0: Llavors, ara amb el suport d'aquest professional sanitari, que sembla ser que ja fa un temps que, doncs, funciona, ens hem d'adreçar a algun professional en concret? Allò, el metge de capçalera, ens hem d'adreçar a la infermera, potser s'ha de demanar pel treballador social o treballadora social?
1: Sí. Al centre d'atenció primària de Camp Antiquet, bueno, ja entenc que a la resta de centres d'atenció primària, el que fem és una primera visita en treball social que és informativa, una mica per explicar el document, per resoldre dubtes, qualsevol dilema que pugui aparèixer, no? Conflictes. Aquesta primera visita és en treball social i després nosaltres donem la documentació i després caldrà l'assignatura del personal sanitari. En el nostre cas no ho fa infermeria. I després de l'assignatura del personal sanitari, ell se passaria per admissió per poder fer el registre del document.
0: M'imagino que en aquesta primera entrevista també serveix per veure que aquesta persona està en les seves plenes capacitats.
1: Exacte, sí, això és molt important, que a l'hora de poder fer un document de voluntat anticipades no hi hagi cap diagnòstic de deteriorament cognitiu, de demència, vull dir que la persona ha de tenir les capacitats conservades.
0: Si jo canvio d'opinió, què passa amb aquest document? És per tot allò, és inamovible?
1: No, es pot modificar o revocar en qualsevol moment.
0: Uh-huh. És a dir, tu... A més, aquest document, no sé si després quedava el que és l'aplicació de la meva salut, si queda allò registrat,
1: sí, una vegada...
0: i també el podem revisar i dir, escolta'm, doncs jo vaig dir que jo voldria tal cosa i ara penso que no, no? No sé si es pot modificar.
1: Es pot modificar o revocar en qualsevol moment. De fet, hi ha moltes persones que fan un primer document de voluntat anticipades i... Bueno, pues perquè tenen una idea del que és la...
0: No sé en quina situació, igual us heu trobat de persones que han dit, doncs escolta'm, ara això m'agradaria modificar-ho. Sí.
1: Diguéssim que tu la idea que tens sobre l'amor o un final de vida serà molt diferent en una persona que té, diguéssim, una edat de 40 anys que una persona que té 70 anys, no? Pel mateix bagatge vital, per les experiències que hagi pogut tenir... Hi ha moltes persones que venen a fer un document de voluntat anticipada doncs perquè han sigut cuidadores de normalment dels pares. Aquests pares han tingut una malaltia pues, llarga, crònica, i bueno, veure aquesta situació pues, fa que es plantegis fer un document.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, al final...
0: És normal, sí.
1: Diguéssim que... La idea que tenim... Bueno, són molt diferents quan tenim 20 anys que quan tenim 40,
0: clar,
1: per dir-ho d'alguna manera.
0: De fet, per això li preguntàvem a l'Emilio quan s'havia de fer, perquè de vegades jo pensé, no, això ja ho faré quan sigui més gran, no? I per contra, no pensem que la vida ens pot canviar allò...
1: Exacte.
0: En un moment donat, tinguem allò 40, 30...
1: Exacte. No cal patir una malaltia per poder fer un document de voluntat anticipades.
0: Uh-huh.
1: I hem de pensar que nosaltres podem fer un document de voluntat anticipades en el que tu deixes constància de les teves voluntats, però en cas que tu no puguis expressar la teva voluntat. Vull dir, tu pots fer un document de voluntat anticipada, està diagnosticat d'una malaltia i els metges et preguntaran, bueno, t'informaran de les opcions de tractament que hi ha i et preguntaran quin tractament vols seguir. I tu decidiràs, encara que estiguis contradint el que vas expressar el document. O sigui,
0: clar, és a dir, el que preval és el que tu dius en aquell moment.
1: En viva veu, exacte.
0: L'únic que si no pots expressar-te sí que serà una orientació per al personal sanitari.
1: Exacte.
0: Uh-huh.
1: I a part sempre estarà aquest representant doncs, que ajudarà una mica doncs, a interpretar aquest document.
0: Uh-huh. Abans que jo preguntava, no hem de confondre aquest document de voluntats anticipades, no?, amb el tema de l'eutanàsia, tot i que no sé si pot ajuntar-se, si pot dir, al igual que, per exemple, crec que jo ho he vist a l'aplicació de la meva salut, igual m'equivoco, el tema de la donació d'òrgans, que també
1: sí.
0: Es pot expressar, no sé si es fa de forma conjunta, si són processos diferents...
1: Sí, en el document de voluntat anticipada s'expressen els valors, els temes que són importants per cadascú, es preveuen una situació sanitària en la que es tindrà en compte aquesta jerarquia de valors, s'especificaran les instruccions sanitàries que esperes que segueixin als metges, i després es poden afegir altres temes, com pot ser la donació d'òrgans, la donació del cos per la ciència, sí, o fins i tot es pot parlar de com vol que t'incinerin o que t'enterrin. També es pot contemplar aquesta opció, i també es pot demanar la sol·licitud d'eutanàsia. No són contradictòries una de l'altra.
0: Però són processos paral·lels, però no allò que... No? O queda recollit en el mateix document, tot això?
1: En el mateix document es pot afegir o es pot incorporar si estàs d'acord en que se practiqui l'eutanàsia. Després s'haurà de... Bueno, això hi ha una llei, hi ha un procediment i s'ha de complir, vull dir, no és tan senzill, però bueno, es pot contemplar la sol·licitud d'eutanàsia.
0: Evidentment, aquest document entenem allò que té una validesa legal, no?, tot i que es pugui revocar.
1: Exacte,
0: que hem comentat, revocar o modificar.
1: Sí, es pot modificar parcialment o es pot revocar. Revocar seria l'anul·lació del document. I bueno, llavors aquest document deixaria de tenir validesa i ja, bueno, ja es podria revocar per una altra.
0: I ens preguntaran per què o no? O és una decisió lliure que no tens per què justificar de cap manera?
1: Ningú es preguntarà per què has revocat aquest document de voluntat anticipada.
0: I si s'ha de modificar, novament t'has d'adreçar... Com es fa? És a dir, no és allò que tu entris a la meva salut i diguis, ai, doncs tinc aquest document, vaig a modificar-lo? No.
1: No, s'hauria de fer el mateix procediment. Hauries d'omplir un altre document i després fer un nou registre al Departament de Salut, al sistema de registres del Departament de Salut.
0: Sí, aquest registre, no, d'aquest, el registre d'aquest document que poden... Són els centres públics que tenen accés, o qualsevol centre sanitari pot consultar, queda registrat en l'historial de la persona?
1: Aquest document queda penjat a la història clínica del pacient. En principi, a tots els hospitals de Catalunya podrà consultar aquest document. I en principi també a la resta dels
0: centres sanitaris,
1: de centres sanitaris, però bueno, això és, no és això no queda tan clar, no? Perquè en principi sí, nosaltres des de Catalunya sí que tenim accés al sistema de salut d'Andalusia, però a la pràctica no és ben bé així. Però també és veritat, doncs, que si algú pel casualitat viatgés a
0: una altra comunitat
1: fora de Catalunya,
0: fora, sí.
1: Exacte, i passés qualsevol cosa, doncs per això està la figura de representant, no? Si passa qualsevol cosa en Andalusia, en Extremadura, el que sigui, doncs aquest representant serà la persona encargada de contactar amb els metges i dir aquesta persona o aquest pacient va fer un document de voluntat anticipades.
0: I si el tenim a l'aplicació de la meva salut,
1: exacte,
0: doncs, no? Al igual que passa jo amb el tema de la medicació, doncs imagino que el document també té aquesta validesa, no?, arreu.
1: Sí, validesa tindria aquí i fora de
0: Catalunya.
1: I fora de Catalunya.
0: Abans que jo preguntava, bé, però la durada d'aquest document és allò, té una durada, allò de dir, ai, l'hem d'anar renovant, perquè dèiem, el podem modificar, revocar, no. Però l'hem d'anar renovant o no, una vegada fet?
1: No s'ha de renovar, no s'ha d'actualitzar, aquest document una vegada fet està penjada a la història clínica i tindrà vigència a no sigui que es canviï per una altra.
0: Doncs ja sabeu, jo deia que ja fa temps que es parla del document de voluntats anticipades, que cada vegada se'n parla més, que hi ha més persones interessades. L'Emilio ens posava l'exemple sobretot de persones, no?, que han conviscut amb familiars que han passat per un procés d'una malaltia llarga, que amb complicacions segurament s'ho plantegen de forma més sovintejada. Però és un tema que paga la pena de parlar-ne. Si teniu dubtes, ens adrecem allò d'inici al treballador social del centre d'atenció primària, sí?
1: Sí, Emilio? Sí, és així.
0: Doncs la primera porta d'entrada serà, doncs, en el cas de Mollet del Vallès, a l'Emilio, en el centre d'atenció primària de Camp Antiquet, però evidentment en tots els centres d'atenció primària del territori en trobareu allò, doncs, un referent perquè us informi, si teniu dubtes, us assessori, i després, doncs, ja una vegada formalitzat, doncs, quedaríeu, en el cas d'aquí de casa nostra, amb infermeria, cada centre ho tindrà establert d'una manera per poder, doncs, disposar d'aquest document al nostre historial clínic, que és tan important. Emilio Rozas Iglesias, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió.
1: Moltes gràcies, Emma.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova setmana de l'Inspira't. Avui arrenquem amb aquella energia que només surt quan tens ganes de menjar-te el dia o la tarda. Perquè sí, cada setmana és una nova oportunitat i avui venim a recordar-te que quan fas el primer pas amb decisió, la resta del camí s'obre sol.
1: Als micros, la Estelma i Lluís de la ràdio, Carmen Moreno, Cuca Fernández, volant baix però amb el motor a tope des de la 99.7 de la FM, aquí a Ràdio Rubí. Prepara't, que avui venim amb ritme i amb històries que et faran arrencar un somriure. Som-hi!

0: Avui a l'Inspira't ens acompanya una artista que té una manera molt especial d'explicar el que sent. Escriu cançons i les canta, però sobretot les sent. Anem a conèixer-la més de prop. Ella és Joana Kras i ens presenta el seu disc Vèrtigo, on parla d'aquells moments en què la vida et sacseja. Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda, què tal? Com
0: estàs? Què tal?
1: És un plaer estar aquí.
0: Bueno, nosaltres ens explico. Comencem per el significat d'aquest disc, no? Vèrtigo, què significa per a tu?
1: Puc canviar d'idioma, no?
0: Bueno,
1: em poso a parlar en castellà, que
0: com tu et sentis més còmoda.
1: Pues Vértigo para mí ha sido el proyecto de mi vida, literalmente, o sea, me he abierto un poco en canal y he mostrado todo lo que soy con mis malos días, con mis intentos de que mejoren, pero siempre muy transparente, y eso es lo que he querido para lograr conectar con la gente que me escucha.
2: El descrius com el teu diari personal fet sí. Cançons. Quin és aquest moment que tu dius, escolta'm, tot això que estic escrivint i component, ho vull traspassar en un disc. Quan és el moment?
1: Pues mira, justament m'agrada dir-ho així, que és com un diari fet en cançons, perquè o sigui, jo quan vaig començar a fer aquest disc no era conscient que l'estava fent fins que o sigui, jo escrivia molt a un diari, perquè sempre m'agrada com expressar-me, que m'expresso millor escrivint les coses, i portava com una bona temporada escrivint coses així de com el que portava a dintre, i em vaig donar compte que hi havia com massa material com per fer un disc, i vaig dir, buah, és que és com el moment de que tot això agafi forma i ho posin en cançons, perquè al final és com que estava una mica ja com saturada de parlar sempre d'amor, de desamor, sentia com que la gent que m'escoltava tampoc em coneixia a mi com sento les coses més enllà de l'amor o el desamor. Llavors em va donar com per obrir-me de veritat i expressar-me no només en aquest aspecte, sinó en altres àmbits de la meva vida.
0: Però no només escrius un diari, sinó que cantes. En quin moment descobreixes que la música formarà part de la teva vida d'aquesta manera?
1: Bueno, des de petita. O sigui, al final és com lo típic, però jo crec que molta gent que es dedica a la música és algo que porta des de sempre, d'això que tens ja com et surt sol de petit, ja és com aquesta sensibilitat per tocar un instrument o per, jo que sé, veus un concert i t'emociones, és com algo ja que et ve de sempre, jo crec.
2: A l'ADN, no?
1: Sí,
2: a l'ADN.
1: Sí.
2: I tens ADN també d'aquests de generacions anteriors?
1: No gaire, O sigui, sí que els meus pares m'han posat sempre molt bona música, que m'han influenciat bastant, però no és que es dediquin a la música ni res.
0: Quina música? Anem a descobrir referents.
1: Pues, és que de petita, jo quan tenia com 10 anys o així, la meva mare sempre em posava com R&B en anglès, tipus, jo què sé, Craig David, Leonard Lewis, bueno, artistazos.
2: Perdona, aquí hi ha una cultura musical important, eh?
1: Sí, o sigui, m'encanta. O sigui, la música que he escoltat des de petita em sembla lo mejor de la música. És com i bueno, a dia d'avui considero que hi ha moltes, o sigui, com molts matisos d'aquells referents a la meva música. Tot i que no faci o sigui, jo no faig R&B, però sí que sento que a nivell melodies, a nivell compositiu, sí hi han com arrels d'aquest gènere, saps?
0: Com definiries el teu estil, parlant d'estils?
1: És que per mi jo faig com indie pop molt nostàlgic, i intento que sigui orgànic, així com amb guitarres, amb instruments, doncs, això, orgànics.
2: Quan parlem d'indie, a mi m'agrada molt,
1: sí.
2: O sigui, perquè sobretot és gent que fa com un tipus de música molt lliure.
1: Sí.
2: Molt emergent, molt... Però quan arribes tu a dir, ja faig un indie pop, perquè jo, per lo poc que he conegut de la teva música, ostres, hi ha una maduresa ja interessant, eh?
1: Ai, m'agrada.
2: Per lo jove que ets.
1: M'agrada que ho diguis, això. A veure, jo considero... o sigui, m'agrada dir indie pop perquè al final... O sigui, jo soy una chica pop, realment. I sí que és com... Sento que el pop està en el tema de l'estructura, per exemple, que al final l'indie com a tal sento que és algo més experimental, que potser no té una estructura, que potser és més... Sí, experimental, jo diria. Però en el meu cas m'agrada com sempre que portar-ho a la part una mica més pop. Llavors, diguéssim que té com aquestes dues bandes.
0: Què t'ha costat més posar en paraules? Perquè sents moltes coses, les escrius, però hi ha alguna cançó que t'hagi costat més d'escriure o d'explicar el que et passa? perquè t'ha superat una mica,
1: sí,
0: com l'emoció...
1: Bueno, realment les noves que estic escrivint ara m'han costat bastant. O sigui, he estat com 2 mesos literalment bastant bloquejada, de que sentia com moltes coses, perquè acabo de sortir d'una relació. Llavors tenia com moltes emocions i no era capaç d'agafar una i plasmar-la en un full. O sigui, és que no podia. I ara sí que començo a veure unes coses amb més claretat i estic intentant com ordenar més les idees que tinc. Però és complicat, també.
2: O sigui, el desamor t'ha inspirat.
1: Hombre, pues sí. Es que al final es autobiográfico lo que hago, entonces...
2: Ara s'ha de buscar la nova inspiració, no?
1: Sí, sí, total.
0: I què et provoca aquest vertigen, aquest vértigo que dona nom al disc?
1: Què em provoca? Moltes coses. Vértigo del paso del tiempo. Vértigo nostálgico de sentir que me estoy desprendiendo de una versión de mí, ¿sabes? No sé, vértigo a dejar a la gente, a desprenderte de la gente que ya no te está aportando, con la que a veces nos aferramos porque pues, la gente de siempre. No sé, vértigo de muchas cosas. Vértigo a cambios, vértigo a desprenderse.
2: A ser tan gran, ¿no?
1: Sí, también. A crecer.
2: Dejar la infancia, la juventud.
1: Sí, sí, o sea, abrir los ojos, ¿sabes? Y ser consciente de lo que está pasando. Que a veces la gente, bueno... digamos, en el día a día tenemos muchos inputs y no pensamos, no tenemos un espacio para pensar cómo nos sentimos, y cuando lo hay te das cuenta de lo mal que estás.
0: Sí, tal qual. Pues ha de compartir, no?
1: Sí.
0: I precisament jo trobo que d'aquest vertigen també ens explica molta valentia, no? Perquè quan sentim vertigen, moltes vegades et quedes com parada, bloquejada, però a vegades el que has de fer és, no?, vèncer aquesta resistència i
1: sí, sí, endavant. Total. Sí, jo crec que aquest disc és com que m'ha ensenyat com a sentir les coses, o sigui, aunque siguin dolentes i bones, és igual, però també és com et dona la sensació de que estàs vivint, saps? O sigui, les persones almenys que són molt intenses, crec que és com tiene lo bueno y lo malo, però està bonito poder sentir les coses al 100%, saps?
2: I com ha sentit el públic aquest vertigen? Perquè, clar, jo ara sé que fa uns mesos vas estar a la sala Razzmatazz.
1: Sí.
2: Això per tu també ha sigut una mica...
1: Uau,
2: no?
1: Ha sido una... O sea, para mí un sueño, de verdad. Li vaig obrir el concert a Cardelino, que és un artista uruguayo, que és increïble. I això, li vaig obrir el concert a la sala Razzmatazz, a la U, que és la gran, i per mi és que era un somni. En plan, sempre he volgut cantar en aquella sala, perquè és que he anat molts cops a veure concerts d'artistes que m'encanten i sempre ha sigut com la sala de referència de Barcelona per mi.
2: I què vas cantar? Doncs
1: pues vaig fer 5 temes.
2: I del disc, de
1: sí.
2: Vertigo?
1: Bueno, i dos, vaig fer 3 del disc i 2 noves, que són les últimes que tret.
2: I com va rebre el públic aquestes
1: superbé. Noves? No, superbé. O sigui, em va sorprendre molt. La gent estava com molt oberta a escoltar el que estava cantant. Que a vegades, pues, jo què sé, no saps, vas a cantar-li a un públic que no et coneix res. I, bueno, però va ser un feedback meravellós.
0: Aquí ens agrada molt, molt la música en directe. Ens inspira moltíssim.
1: Sí.
0: No sé si és molt demanar que cantis a capella, que ja sabem,
1: sí,
0: que a capella no és el mateix que amb un acompanyament musical,
1: sí,
0: però que ens cantis algun fragment d'alguna cançó,
1: claro, claro,
0: que tu vulguis, amb la que et sentis més còmoda.
1: Pues...
0: Àlex, a veure si ens indica si podem... Sí? Sí? Així, pim-pam.
1: Bueno, no quiero saturar preparar. El micro, però...
0: I espera, això ho gravem, eh? Sí, sí.
2: Com t'agrada,
0: la Cuca
2: Carmen?
0: Em diu, grava.
2: Com,
0: sí,
2: com t'agrada, sí, això, a tu?
0: M'encanta. Però és que és
2: a
0: moment...
2: mi m'agraden les exclusives, i a tu t'agrada les cançons en directe.
0: Tal qual. Però és el que explicava la Joana abans, no? Que allò, quan tu sents una cançó i t'emociones, tu saps que allò és per tu. Llavors jo ara estic en aquest moment.
2: Joana, regala-li a la meva companya aquest
1: espai.
2: Per i als nostres oients.
1: Vale, pues a ver.
3: Vale. Alguien me dijo...

0: al destino, porque esta vida la quiero contigo, contigo.
1: Uah,
2: ala.
1: Uah. Així, tal qual, pim pam.
3: Jo els pèls de punta, no? Vull dir, sí, podria sí, ser sí, com un resum de la temporada, no?
1: Ai, aquí. Sí, aquest any ha sigut tot molt, molt... Ah, parlava la Joana d'intensitat. Jo crec que la nostra temporada, la definició seria molt intensa.
3: Total,
1: també.
3: I com a conclusió, ara que estem a punt d'acabar aquesta temporada, contàvem, no?, que ens queden dos programes més, no? Que le jodan al destino, em sembla com un, no?, tancar la porta,
2: sí,
3: i dir, escolta, que aquí decideixo jo.
2: Sí, no? Total. No, claro. Aunque bueno, de decir que después de cómo se han dado los acontecimientos en mi vida, esta canción es un poco meme. Porque al final fue como una canción de amor, tipo de que le jodan al destino, porque aunque las cosas no estén viendo bien, yo voy a estar contigo, ¿no? Pero al final el amor no siempre lo puede todo.
3: M'agrada molt també aquesta reflexió, que, no?, eslògan famós, no?, el amor todo lo puede.
1: Entenc que potser tu has fotut el destino, perquè el destino estava aquí marcant una d'això i tu has dit, pues no, yo quiero otra cosa, ¿no?
2: Sí, però al final no, Se m'ha impuesto el destino, però no passa nada.
1: I parlant de destí, què significa per tu ara la ciutat de Rubí? I sé que hi ha alguna coseta, com comentaven, sí, a mi m'agraden les exclusives, o sigui que claro, ens pots avançar alguna cosa, no?
2: Sí, mira, si és que no queda nada. El 21 de junio estarem aquí tocant al casino, al Random Festival, que és la festa major de Rubí. I això, ja estarem fent un concert, que és superxulo, a més, al casino, que he vist fotos, i està precioso. Así que estáis todos invitados, si vos...
1: ¿Es gratuita la entrada?
2: No ho sé. Crec que és algo simbòlic.
3: Normalment sí, el casino i el Random, crec que és una cosa simbòlica.
1: I a quina hora sí, és? El dia 21?
2: El 21 de juny a les 7, en teoria. A les 7.
1: Ah, interessant, eh?
3: Buscarem.
2: Sí, però quan tingui més informació, la penjaré i tal. Perquè...
1: No, ens ho passes i nosaltres sí, ho comentem aquí al programa.
3: Vale.
1: Home, això ho hem de seguir.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I com reps? Que quan et veu la gent de la ciutat, què? Com ho sents?
2: Ai, jo estic encantada. És que... des que vaig sortir al diari de Rubí, com que m'estic sentint com molt acollida per la ciutat, diguéssim. Ja ves, o sigui, m'heu invitat vosaltres també. Estic com amb moltes ganes de poder compartir la meva música a Rubí, perquè sento com mucho apoyo cap al meu projecte. Llavors pues estic molt contenta de tocar aquest vídeo.
1: Home, i un projecte com aquest s'ha de recolzar...
3: Totalment. A part, parlàvem de la sala Ratmetaz, que és una sala molt important a Barcelona, i també he de dir que el que passa a Ratmetaz es queda a Ratmetaz. Aquí queda.
1: Aquesta és bona,
3: Carmen. Has actuat també a festivals en la nom com el Pride Barcelona, el Cher Festival i el Negrita Music Festival.
2: Sí.
3: T'han servit per consolidar la teva presència en directe?
2: Sí, evidentment... Jo sento que cada cop que toco un directe és com un aprendizatge. Jo cada cop que acabo un concert com que analitzo què podria haver millorat, però al final són tables. Todo lo que sea experiencia encima d'un escenario, cuanto más mejor.
1: Porque... Vas amb banda, sempre, amb la mateixa banda?
2: Vaig amb banda, però ara estem fent més acústics, perquè la veritat és que m'està agradant molt i el feedback de la gent també com que és molt bo pel tema acústic. I vull potenciar-ho més, la veritat. A part, és com... Va molt d'acord amb l'estil que faig, llavors és xulo, també.
3: Aquí hem parlat moltes vegades, Cuca, de com canvia també... Com canvien les preferències, perquè jo he passat també de... Que també soc molt festivalera, Però amb els anys, cada vegada ve més de gust a coses més intimistes, sí, no? Més acústiques. No sé si necessitem com que ens abracin les paraules.
1: Sí, comencem a valorar unes altres coses, no? Potser.
2: Sí, sí, a mi m'agrada molt. Diguéssim, jo, quan he anat a acústics d'artistes que m'agraden, com que és una energia molt, molt diferent. Com que realment connectes amb la persona. I, a més, les cançons se senten molt, molt diferents a la que està, per exemple, a Spotify. És com una versió diferent, també, com el que l'artista fa com variacions de la cançó. No sé, és com una altra energia.
1: I pel públic també, es rep diferent.
2: Sí.
1: Jo sempre dic que... Has parlat de Ratmetaz, hi ha la sala Apolo, però jo cada cop som més fan de sales petites. Uh-huh. I és com poder mirar el teu artista del moment als ulls.
2: Sí.
1: Llavors, és per mi és superimportant com a públic.
2: Total.
1: Sí, no sé si tu ho reps igual,
2: sí,
1: però,
2: sí,
1: però
2: sí,
1: jo ho sento tal qual i cada cop més fan d'això.
2: A mi m'encanta.
3: a qui l'ha inspirat també moltes vegades fem aquesta pregunta. Qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Perquè normalment no caminem sols, no caminem claro. Soles. Quin equip tens al darrere?
2: Pues mira, jo o sigui, treballo amb diferents productors. Sí que és veritat que amb qui més estic treballant ara és un productor que es diu Mateo, que és de Madrid. I el vaig conèixer fa com un any i la veritat és que hem fet com match. I diguéssim que ja està portant

0: Però jo tinc una altra idea, saps? És com molt, molt xulo.
1: Com ens enriquim si estem sí. obertes? Perquè a vegades, no? Si estàs tancada no entra res allà, no? Però si ens obrim, no? Com ens enriquim moltes vegades. Aquí també, Joana, el que fem molt és posar, aquí ens imaginem que posem sobre la taula dels desitjos, i ens agrada que llanceu somnis, que projecteu
2: col·laboracions, pròxims concerts, on t'agradaria, i projectem, vinga.
1: Què t'agradaria?
2: Sumem amb tu.
1: A un any vista, o vinga, fem un any vista i a 10 anys
2: any vista?
1: Any vista, vinga. Any vista, comencem any vista? Per any vista.
0: Vinga, vale. Pues mira, l'altre dia vaig anar al Primavera Sound i jo sempre, o sigui, un dels meus somnis sempre ha sigut com actuar en un escenari que estigui com davant del mar, perquè és que m'encantaria. I vaig veure un escenari que era com del patrocinat per Aperol Spritz, diguéssim, que era com, és supermaco, és que era preciós, estava allà davant del mar i jo en plan, dios, és que ojalà tocar en este escenario, és preciós. O sea, a ver, ojalà tocar en el escenario grande, no? Però en ese me vale, vamos, jo encantadíssima.
2: Doncs vinga, un any vista, projectem.
1: Vinga, i d'aquí 10 anys vista, què? Ja
0: d'aquí 10 anys.
1: Lluny, estic anant lluny.
0: Fuà. A ver, jo d'aquí 10 anys, ojalà pugui dir que tengo una vida estable de la música. Per a mi eso seria... Es que claro, 10 años ya tendré 34.
2: Una nena.
0: Pero para mí, mi sueño sería poder tener mi familia, estabilidad económica con la música y que mi proyecto esté más que consolidado. O sea, eso sería mi sueño, realmente.
1: Bueno, tenim feina, que jove, i quines reflexions ha fet, sí. Que també parlàvem abans de començar el programa aquí, fora micro, no? Com la gent jove a vegades doncs, et dona lliçons i et fa veure les coses d'una altra manera i reflexionar. I jo crec, Joana, que aquí ens has donat aquí moltes idees, que ens has fet també veure les coses d'una altra manera i ens ha inspirat.
0: Ai, que bonica
1: sois. Sí, total.
2: Clar, és que al final aquestes relacions intergeneracionals, sempre parlem els grans com si ho sapiguéssim tot. Sí, clar, la maduresa et dona sabidoria, sempre ho diem, que ens arriba molt tard, no?, la sabidoria, però, ostres, que hi ha gent jove que realment té històries supermaques per explicar i per això, per inspirar-nos.
1: Que s'estan obrint camí, i exacte. La Joana sembla ser, Joana Cras, que
0: bueno,
1: t'estàs obrint.
0: A poc a poc.
1: Ens queden dos minuts. Jo et vull preguntar per aquest videoclip que estem veient aquí al darrere.
0: Sí.
1: De qui és aquesta idea? D'on ha sorgit això?
0: Aquesta idea va ser meva, és a dir. Bueno, per començar, si queréis algo de chisme, esto...
1: Sempre, sí, chisme.
2: M'encanta.
0: Era casa de mi ex.
1: ¿Vale?
0: Porque se supone que la canción era para ella. Porque estábamos en una mala etapa y yo le escribí esta canción tipo, va a salir bien, solo es cuestión de tiempo. Entonces quise como simbolizar como que las flores eran un poco como ese elemento amoroso que no siempre hay que regalarlas en fechas especiales, digamos. Y bueno, pues eso es básicamente como esa sorpresa de ir a casa de la pareja con las flores.
2: ¿Y la margarita amarilla tiene un sentido?
0: Pues es un poco el símbolo que le estoy dando al EP, todo el tema de las margaritas amarillas. Porque, bueno, básicamente es que me encantan, es un color, bueno, es como mi flor favorita, además. Y siento como que es algo que yo cuando quiero mucho a alguien me gusta mucho regalar flores. Aunque sea... un lunes, o sea, da igual, el día
1: sí,
0: que
1: igual.
0: Sea.
1: Sí, sí.
0: Me gusta mucho como hacer esas sorpresas con flores. Entonces, bueno, pues es básicamente eso.
1: Jo crec que podem acabar aquesta entrevista amb la Joana Cras, doncs, convidant a tots i totes les oients a escoltar-te, Joana Cras, i també a regalar flors.
0: Claro que sí, son preciosas.
1: Encara que no hi hagi un dia festiu... El motiu pot ser que et ve de gust fer-ho o que vols sorprendre l'altre.
2: Podem convidar la gent a regalar flors i escoltar música de la Joana Cras.
1: Sí, el combo.
2: Que és la combinació perfecta.
1: Combinació perfecta. Anem a acomiadar la Joana, però anem a escoltar-la també.
2: Home, i tant.
1: Sí?
2: No podem aquest marxar tema. Sense escoltar un tema que és Vértigo.
1: Sí, però anem a posar-li un compromís, que és tornar aquí a l'Inspira't d'aquí un any, quan estiguis tocant aquell escenari del Primavera Sound
0: amb
1: vistes al mar.
0: Per favor. D'acord? Ojalá venga y diga.
1: D'aquí Déu, i d'aquí Déu, si continuem aquí, la Cuca i jo, amb el programa Inspira't.
2: Bé, que ens ha parat el destí.
1: Que ens ha parat el destí. Sí. I si
2: que no ens foti la nosaltres.
1: Que li fotin el destí. Tu.
2: Exacte.
1: Joana,

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes, que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa, us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades per com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el saoló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: És una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: El Parc de les Olors, l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sendas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, eh? I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona, un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona. És una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya. I de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat, en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes. Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els quaderns del viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un de principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques cadetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch. Völlig losgelöst.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a les teves botigues Vets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Vets Badalona al carrer de la Independència.
4: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash i Neil Young. Sí, del 72, com la pròxima. Cat Stevens. Sitting.

0: wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits. Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell. Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain. Ets tan cregut que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema. Però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar realment si era per un, era per diversos o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien o emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavall sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

Club America. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

Everything I own. Just to touch you once again. Que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Bret, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Stills and Nash, Cat Stevens, Elton John. I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, esclar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol, de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nevsky de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses, però me'n queda un, m'ha costat molt perquè clar, aquí em carregava per posar-lo, però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat, i em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: el que necessitis, ho tindràs. Anything you want, you got it. You got it. Roy Orbison. Anything you need, you got it. Abans, Batiato. Anything at all, you got it. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Steele, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escàmez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club. Cause even when I have you, I don't really have
2: you. I am not your last door. Where'd you get this? Són les 10.
0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: 20 anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
7: No, no.
6: ¿Ha realizado?
7: No.
6: ¿Necesita
7: ayuda? Que no.
6: Disculpe, no le he entendido.
7: A ver, ayuda, ayuda.
6: Disculpe, no, sigo sin entender.
7: Ay, por favor.
8: ¿Qué nivel de radio?
7: Operador.
8: ¿Qué nivel de radio?
6: Disculpe por la confusión.
7: Sí.
6: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
0: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Carles Carvajal. Bon dia, de nou.
1: Bon dia, de nou. Escolta una cosa, et diuen que aquest Nadal serà un Nadal trist, un sí. Nadal sense tradicions, un Nadal on la crisi es afectant a tots els àmbits.
0: Com sí. quins?
1: Per exemple, avui ens arriba la notícia que la crisi també afecta el Palau de la Moncloa.
0: Què ha passat?
1: Resulta que presidència del govern ha retallat alguns dels tradicionals o de les coses tradicionals que es feien per Nadal. Per exemple, aquest any no s'ha instal·lat el tradicional pessebre, que es veu que és a l'època de Felipe González. Aquest any han decidit no posar-lo.
0: No hi ha pessebre a la Moncloa?
1: No hi ha pessebre.
0: Home, tampoc es passin, no?
1: Han decidit també retallar amb el tema dels adornos. Adornos, eh? Tothom diu adornos. Els ornaments nadalencs, o sigui, les tires aquestes...
0: Les garlanes.
1: Les campanes, els papanuels als balcons, tot això a la Moncloa, re.
0: Però jo em pregunto, això no es guarda en una caixa, com a totes les cases?
1: Re.
0: I després
1: re.
0: Es torna a treure?
1: Re. També els funcionaris que treballen al complex presidencial també han notat els efectes de la crisi. Per exemple... Aquest any els donaran quatre tonteries, com a regal.
0: No hi ha lot de Nadal.
1: Atenció, només una ampolla de cava i una altra de vi. I prou.
0: Però si això és pitjor.
1: I que... prou.
0: Però si és pitjor que una empresa petita, això.
1: Però espera't, que fins i tot es veu que el president del govern i la seva dona sempre fan una mena de copa de Navidad. O sigui, conviden...
0: Brindis, sí.
1: Sí, un brindis. Tampoc.
0: Tampoc.
1: Retirat. Tot això és veritat, eh? Però més encara, si vols, eh? Per exemple, la de la Vega. Mm. Es veu que fa uns regalets a la gent del Congrés, a la gent dels diputats. Aquest any, quatre tonteries.
0: Mm, llàstima, perquè té bon gust, aquesta senyora.
1: I l'última és el mític arbre de Nadal, aquest any de plàstic.
0: De plàstic?
1: De plàstic, tu.
0: Doncs això no és mediambientalment sostenible, eh?
1: Sí, sí. Què et sembla, tu?
0: Doncs em sembla que fan un gramassa. Potser.
1: Escolta una cosa, jo el que faria... proposar als oients és una recolecta. Mira, si cada oient ens envia aquí una figureta de pessebre, nosaltres els hi podem enviar a la Moncloa i que muntin un pessebre.
0: Però no val robar-la del pessebre de la plaça de la
1: Mina. No val, perquè poques figures hi ha,
0: sí.
1: Només falta...
0: Que en treguin més.
1: Que en treguin més.
0: Sí,
1: sí o no? A veure, si algú truca, en plan, jo tinc un caganer, l'altre, una mula, l'altre, un nen Jesús, l'altre, Sant Josep, l'altre, la Maria, els hi enviem tot plegat amb una capseta... a la Moncloa i ja poden fer aquest pessebre.
0: Encara que cada figura sigui d'una mare diferent, no?
1: I jo pregunto, el que tu deies, si aquest pessebre ja el tenen, des de l'època de Felipe González, què costa? Què han de llogar una empresa per instal·lar aquest pessebre?
0: Què té un cost de manteniment, aquest pessebre? Què han de podar?
1: Què han de fer?
0: Els arbres del pessebre.
1: Potser si costava, jo què sé, la molsa i el verd, doncs que sí, que aprofitin aquest any i posin altres ornaments, altres materials.
0: No s'entén això, eh?
1: Però es veu que aquí hi ha una polèmica, perquè quan va arribar Zapatero l'any 2004, es veu que no és gaire amant dels pessebres.
0: Ah.
1: I hi ha alguns anys que es veu que decideix ell mateix no muntar aquest pessebre.
0: Que potser no és creient, Zapatero, o no hi creu sí. gaire amb aquest tipus de
1: sí.
0: tradicions.
1: Sí.
0: I ha trobat l'excusa amb la crisi.
1: Ja ho sabeu, eh? Si voleu, ens feu arribar aquí a la ràdio aquestes figuretes i nosaltres, encantats, ho enviem a la Moncloa, eh?
0: Jo en tinc, unes quantes per donar.
1: Sí? Doncs va, sobrant, farem aquesta recoleta, et sembla? Perquè sí. hi ha crisi i a la Moncloa, pobres, no tenen ni un duro.
0: Doncs vinga.
1: Ni un duro. Escolta, començant, si et sembla, avui apartat ja nadalenc, queden quatre dies, eh? Per
0: Nadal. Nadal substitueix a la crisi ara, no? Com a tema central.
1: Bé, avui et porto tres temes relacionats amb el Nadal, et sembla?
0: Mm-hmm.
1: Doncs va, comencem, obrim apartat de Nadal.
0: Sí, amb aquesta música.
1: És preciosa la música.
0: Sí.
1: A veure, a veure.
0: Mira. M'encanten els picarols aquests que
1: sí, sí, sí, sí. Escolta una cosa, avui parlant de pessebres, comencem parlant d'un pessebre una mica estrany. Resulta que avui publica el Periódico Levante.
0: Sí.
1: Periódico Levante és de València. Publica que a València han fet un pessebre, en aquest cas l'Associació Cultural Falla na Jordana, que resulta que el nen Jesús, ara et quedaràs astorat, és Franco.
0: Com?
1: Sí, sí, sí. Resulta, diu el titular, un Belén muestra a Franco... caracteritzat de Nen Jesús.
0: Separat la música i tot.
1: Sí, sí. Es veu que l'Associació Cultural Faiana Jordana ha reunit diversos pessebres, bé, curiosos, de diverses parts del món. I resulta que hi ha un artista faiero que n'ha realitzat un on ha caracteritzat a Franco com el Nen Jesús.
0: Però si Franco no té res de celestial.
1: Tenim un telèfon, si et sembla. Anem a provar a sort, aviam si tenim algun detall més sobre aquest pessebre.
0: Doncs vinga.
1: Anem a trucar a València. Fantàstic,
0: Franco.
1: València.
0: Sí.
1: Preciós.
0: Preciós. Si Franco és el Nen Jesús, la Verge qui és? Carmen Polo.
1: Ai.
0: Españoles.
1: Sí, sí, sí.
0: Franco no muerto, sino que ha nacido. Sí.
1: Bé, escolta una cosa, anem a trucar a València, aviam si tenim sort.
0: Truquem a València.
1: I
0: tenim més informació
1: podem sobre contactar amb algú d'aquesta entitat cultural Faiana Jordana. Et sembla? Doncs
0: vinga. A veure si tenim sort. Faiana Jordana.
1: Sí, es diu així.
0: Perquè tu no saps més detalls, oi, del pessebre aquest, a part de que Franco...
1: Sí, sí. Per exemple, que té dos vigilants. O sigui, el Nen Jesús caracteritzat de Franco té dos vigilants. I en aquest cas,
0: qui
1: són?
0: Qui són?
1: Figures de guàrdia civils. Sí, sí, està força bé, eh?
0: I Josep i Maria no hi surten.
1: Això és el que ja no tenim a la notícia, per això volíem descobrir-ho. No ens contesten, no?
0: O els Terris Max.
1: No ens contesten.
0: No existeixen.
1: No, doncs fem una cosa, anem a d'altres temes, tenim d'altres temes al dia.
2: Españoles.
1: Sí,
2: españoles.
1: Sí.
2: Franco.
1: Sí.
0: Ha muerto.
2: Ha muerto.
0: Per si algú encara no ho sap. Per si algú no ho sap, que no s'espanti, que Franco no ha tornat, sinó
1: no.
0: Que és un pessebre, eh?
1: Sí, és un pessebre. Escolta, buscarem més informació sobre aquest tema, et sembla?
0: Sí.
1: No ens contesten, hi ha vegades que passa. I anem, atenció, a una altra notícia que ens ha arribat avui des del periòdico de Canàries. Avui he triat diaris aquí, eh? Diaris aquí al costat, eh?
0: Jo veig.
1: I anem a una població, atenció, que es diu Valsequillo. Valsequillo.
0: Valsequillo?
1: Valsequillo.
0: Ah, doncs anem a Valsequillo.
1: Anem a Valsequillo i us expliquem de seguida per què. Val? Doncs a mi.
0: Valsequillo.
1: Resulta que avui explica aquest diari que un regidor de Valsequillo impedeix muntar un pessebre nadalenc a l'associació juvenil El Rincón, atenció al nom, de Tenteniguada.
0: Ostres, molt complicada aquesta notícia.
1: Sí, es veu que aquest ajuntament s'ha posat, podríem dir, a l'esquena una normativa municipal i una normativa en aquest poble que obliga a tancar els actes juvenils a les 12 de la nit. Allò que això fan per fomentar, diuen, el desenvolupament, atenció al que diu el diari, de la societat a través de l'oci juvenil.
0: Però si els joves comença la festa a partir de les 12 de la nit, Josep.
1: Però es veu que una entitat juvenil d'aquest poble estaven fent aquests dies el pessebre.
0: Pessebre vivent.
1: No, el pessebre.
0: Ah,
1: el pessebre.
0: Sí.
1: I resulta que com a les 12 han de plegar i no l'han acabat, es veu que l'Ajuntament els ha dit que no poden fer-ho a partir de les 12 de la nit.
0: No poden fer el pessebre.
1: Això és el que explica aquesta notícia, però anem a contactar amb aquest Ajuntament, aviam què ens expliquen, et sembla?
0: No té molta lògica, això.
1: No.
0: Truquem a Valsequillo, doncs.
1: Valsequillo.
0: Valsequillo.
1: Hem de marcar molts números perquè truquem... Creuem l'Atlàntic a aquesta hora.
3: Valsequillo de
1: Gran
3: Canaria.
1: Sí.
3: Si conoce el número extensión, marque el 0 seguido a la extensión con la que desea hablar. Para hablar con el área de Administración General, marque el 1.
1: El 1.
3: Con servicios sociales, 2.
1: Don.
3: Urbanismo, 3.
1: 3.
3: Juzgado, 4.
1: 4.
3: Escuela de Música, 5.
1: 5.
3: Biblioteca, 6.
1: Sí.
3: Para cualquier otra consulta...
1: Espere.
3: Manténgase a la espera que
1: claro.
3: La atenderemos en breves momentos.
1: Muy bien, señorita. Habían que
0: sí,
1: decir. A Canarias no truquen gaire, ¿eh?
0: La veritat és que no, ho tenim força oblidat.
1: Sí, per què?
0: Amb lo maco que és allò de dir d'una hora menos la comunidad canaria.
4: Ayuntamiento, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, cómo vamos? ¿Hola?
4: Sí, dígame.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Barcelona.
4: Sí.
1: Mira, queríamos hablar con alguien sobre el tema de una normativa que hay aquí en el pueblo que está impidiendo montar un Belén navideño.
4: No tengo ni idea.
1: Ni idea.
4: A ver... esto es Valsequillo de Gran Canaria, no sé exactamente dónde.
1: Bueno, tengo aquí, sí, sí, sí, sí, es el pueblo, ¿no? Aquí hay una entidad juvenil que se llama La Parada.
4: Sí.
1: ¿Correcto? La Parada del Rincón,
4: sí, sí.
1: De Tenteniguada.
4: Ajá.
1: Es correcto esto. Pues me puedes pasar, no sé, con Juventud o con alguien que lleve entidades.
4: Pues ahora mismo no hay nadie por aquí.
1: No hay nadie en el ayuntamiento.
4: De Juventud, te voy a pasar si algún técnico, espera un momentito.
1: Vale. No té ni idea, eh?
0: No en té ni idea.
1: No té ni idea.
0: Home, és que potser la notícia no ha transcendit.
1: Ja, home, si surt els diaris.
0: No.
1: Home, algú que ens ho expliqui.
2: Permiso, señor, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal, cómo vamos?
2: Bien, bien.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana aquí en Canarias?
2: Fría, fría.
1: ¿Fría? Pero si siempre hace calor.
2: Bueno, la verdad que este año no se han cebado con nosotros, ¿eh?
1: Sí, pero ¿se puede ir con bañador o no?
2: Sí, sí, claro.
1: ¿Sí?
2: Claro, claro. Venirse, sí.
1: Bueno,
2: venirse con bañador, sí. Ahora, sí. Quedarse con bañadores aquí, no.
1: No. ¿Qué temperatura tenéis?
2: Ahora mismo, ¿qué temperatura hace?
0: Radio en directo.
1: Sí, en directo.
2: 11 grados.
1: ¡Qué frío!
2: 11 grados. Sí. Bueno, pero se puede estar en bañadores también.
1: Sí, claro, y en pelotas también.
2: También. Hay una parte que es para ello, ¿eh?
1: Ya. Una cosa, mira, yo te llamo por un tema, a ver si me puedes ayudar.
2: Dime.
1: Resulta que no sé la noticia de que un concejal de aquí de Bacequillo ha impedido montar un Belén navideño a una entidad juvenil, el Rincón de Tenteniguada. ¿Eso es correcto?
2: Repíteme otra vez. repíteme otra vez.
1: Mira, un concejal de Valsequillo impide montar el Belén navideño a la entidad juvenil El Rincón de Tenteniguada.
2: Bueno, no... ¿Qué se lo impide?
1: Eso no. Es lo que pone la noticia. Y yo quiero saber el porqué, porque se ve que hay una normativa municipal que obliga a cerrar los actos juveniles a medianoche.
2: Sí.
1: ¿Eso es correcto?
2: Pues yo la verdad es que la normativa no me la sé, porque yo soy el conserje aquí de Servicios Sociales.
1: Sí, el conserje.
2: La verdad es que la normativa ahora mismo no me la sé, pero...
1: Ya. ¿Pero tú sabes alguna cosa de este Belén?
2: Dígame.
1: De este Belén, de Belén navideño.
2: Sí.
1: ¿Tú sabes si se monta o no se monta?
2: Sí, sí, claro. De hecho... Se inauguraron el fin de semana. Todos los que se han hecho se han inaugurado el fin de semana.
1: ¿Y tú no sabes nada sobre esta polémica?
2: No, yo no, la verdad que no.
1: ¿Y el teléfono de esta entidad lo tenéis?
2: ¿Te refieres al Ayuntamiento del Seguillo?
1: No. La entidad juvenil, la parada del Rincón de Tenteniguada.
2: No,
1: tampoco.
2: No.
1: ¿No tenéis ni idea?
2: No, la verdad que no.
1: Bueno.
2: Sé que existe la asociación, pero no tengo el teléfono de ellos aquí.
1: Ya. Bueno, pues nada. Ya veo que no me podéis ayudar.
2: La verdad es que me encantaría, pero es que en este caso no si darte el teléfono de la asociación ahora mismo no.
1: No lo tienes.
2: No lo tengo aquí.
1: Y el tema de la normativa tampoco, ni idea.
2: Tampoco, la normativa no me la sé.
1: Pues nada, gracias.
2: A usted.
1: Venga.
2: Buen día.
0: Una gran ajuda, no?
1: Sí, sí. Què et sembla?
0: Però per què l'Ajuntament ens passa amb el conserge?
1: I el conserge de serveis socials.
0: Home, el conserge de serveis socials no té per què saber cap normativa.
1: Bé, escolta una cosa. Segons aquest diari, el diari de Canàries, el regidor va ser qui va impedir fer un valent per una normativa de recent creació. I segons s'ha justificat, en aquest cas, diuen que a partir d'aquella hora de les 12 de la nit no deixen fer cap mena de reunió o, en aquest cas, d'assemblea o d'acte a les entitats juvenils del poble.
0: Jo recordo temps passat, quan no estàvem...
1: A medianoche...
0: No estan permeses les reunions clandestines.
1: Potser volen que vagin a gastar el bar.
0: Bé, no ho sé.
1: Bé, escolta una cosa. Seguim avui parlant... En aquest cas anem al 20 minuts, perquè ara us quedareu assorats amb aquesta notícia que també parla d'una tradició nadalenca. Estic parlant del Tortell de Reis. Sí, el Tortell de Reis que potser és en perill.
0: Oh.
1: Sí, sí.
0: Ja comencem a parlar del Tortell de Reis.
1: Titular: El roscón de los reyes se salva por los pelos de ser prohibido por la Unión Europea.
0: Per què,
1: Això que hi ha una nova... Ho explica avui al 20 minuts. Hi ha una nova directiva comunitària sobre la seguretat de les joguines. Correcte, eh? Segons aquesta normativa, que ara mateix s'està parlant i que s'aprovarà aquesta mateixa setmana, el Parlament Europeu prohibirà, atenció, els amants de Kinder. Huevos Kinder, eh? Sí, esteu alerta a la ràdio?
0: Sí.
1: Doncs atenció. Diu que prohibirà totes les joguines que estiguin a dins de productes alimentaris que no estiguin correctament envasats. Què passarà?
0: Però això és molt
1: com
0: greu.
1: Kinder Bueno.
0: No, Kinder Bueno no.
1: Bueno, el Kinder...
0: Kinder
1: Huevo.
0: Sorpresa, no?
1: El Kinder Huevo, no?
0: El Kinder Huevo, sí.
1: Com es diu? Kinder Sorpresa. Això l'Abril ens ho dirà perquè és un fan. Sempre menja el Kinder.
0: El
1: Huevo Kinder.
0: Sí. El Huevo Kinder Bueno són barretes. El Huevo Kinder és el d'això.
1: Diu aquesta normativa que el típic Tortell de Reis podria estar considerat dins aquesta normativa, perquè, clar, la figureta aquesta...
0: Ah, clar, va dins del torter.
1: Va dins el... A veure, és que, clar, dius, aviam, teniu poca feina, no?, des de la Unió Europea. Això que la Unió Europea diu que el roscón de Reyes, si posa una mena de joguina o si posa la figureta del rei o la fava, resulta que pot ser que sigui considerat joguina. Mm. Aquí ja hi ha hagut reaccions polítiques i el eurodiputat de Convergència i Unió, Ignasi Guardans, ha posat el crit al cel sobre aquest tema.
0: Clar.
1: Ha dit que no pot ser, que això és una exageració i que això és una tradició de cada any i que, home, prohibir en aquest cas que s'hi posi el rei, la fava o el que sigui dins el tortell de reis ja seria massa.
0: Home, és que és molt divertit.
1: I el tema del Kinder també, escolta una cosa, de tota la vida hi ha hagut el huevo.
0: Però això ho fan per si algú es menja l'ou Kinder sense buidar-lo? Home, perquè seria un escàndol, això.
1: Bueno, la notícia tot plegat és que aquesta nova directiva comunitària sobre seguretat de les joguines, que s'aprovarà aquesta setmana, podria fer prohibir que dins el tortell de reis s'hi afegís aquesta figureta o s'hi afegís aquesta fava. Això ho trobaria escandalós, ja, eh?
0: Seria escandalós.
1: Anem a trucar una pastisseria a l'atzar de Santa Eulàlia de Ronzana, et sembla? L'hem trobat a l'atzar, sí. Aviam, què els sembla aquesta normativa?
0: Molt bé.
1: Jo diré com ho hem escoltat per la ràdio.
0: Per Ràdio Badalona. Bonica ciutat, eh? Bonic municipi. Bonic municipi.
1: Aviam si algú a la pastisseria.
0: Que potser has buscat un poble una mica complicat, no?
1: Santa Eulàlia, és preciós.
0: Sí.
1: Preciós.
0: El passeig.
1: Sí, sí, l'església també, i el carrer Major.

0: públic, que sempre el tenim aquí. Mira, ja el tenim aquí. Escolta una cosa, encara hi ha la tele, no?
1: Diria que sí.
0: M'encanta aquesta sintonia. El de Telefónica, sí, sí. Tu t'imagines que prohibíssim posar aquesta tradició, aquesta figureta en el Tortell de Reis? Ja seria l'últim. Hola, bon dia. Em pots donar el telèfon d'alguna pastisseria? Badalona, Badalona.
2: Sí, Badalona, d'acord.
0: A veure quina et surt. A l'atzar.
2: Li fa gràcia. Li puc facilitar diverses pastisseries?
0: Sí, Badalona, sí. Quina et surt? Digue'm, sí.
2: Volia preguntar-li si vol vostè saber si li ha tocat un magnífic televisor Sony.
0: Home, i tant! Sí, sí, a més, de quina marca és?
2: Sony Bravia.
0: Ui, no el vull, no el vull perquè no? Sony... Ui, ara que volen fer fora tothom de Sony... Ah, bueno, va, sí, digue'm que sí, va.
2: Jo primerament li dono la informació de les pastisseries a Badalona.
0: Ah, vale, sí.
2: Després comprovem si la seva trucada
0: molt bé,
2: a
0: molt
2: la
0: bé.
2: Guanyadora.
0: Digue'm.
2: La primera pastisseria ve amb el nom de pastisseria Ventura.
0: Ventura, Can Ventura.
2: Mm. Es troba en el carrer Mar, sí, número 28. I el
0: fa molt bons els croissants de xocolata, ja.
2: Sí, sí. Bé. El telèfon és el 93.
0: Sí.
2: 384.
0: Sí.
2: 55.
0: Sí. Vale, perfecte.
2: Surt una altra.
0: Digue'm una altra.
2: Que es diu pastisseria Ferrer.
0: Ferrer.
2: Que està en el carrer Canonge Baranera 101.
0: Sí.
2: I el telèfon és el 93.
0: Sí.
2: 384.
0: Sí.
2: 27.
0: Sí. Vale, perfecte. I l'última, va.
2: És la pastisseria Gifre.
0: Gifre.
2: Que està en el carrer Gifre.
0: Sí, clar.
2: 159. I el telèfon és el 93.
0: Sí.
2: 387.
0: Sí.
2: 50.
0: Sí. Perfecte. Doncs ara sí, ara comprovem, atenció, si m'ha tocat o no.
2: Doncs fem la comprovació,
1: a veure.
2: Comentar-li que les bases de la promoció les podrà vostè consultar en la pàgina web del
1: Terreny. Que sí,
0: que sí. Ah, sí, sí.
2: Que és www.11822.es.
0: Punes. I la tele què?
2: Pues un moment que està el sistema comprovant.
0: Ai, quina emoció. Estic emocionat, eh? Estic emocionat.
1: Què diu?
0: A veure.
2: Una cosa, qüestió, sentint-ho molt la
0: teva
2: trucada.
0: Oh!
2: Hasta el dia
0: 8
2: d'avui hem entregat ja 26 televisors.
0: 26. I quantes queden?
2: En queden aproximadament uns 4.
0: 4 només?
2: Hasta el dia 21 de desembre.
0: O sigui, fins diumenge,
2: encara té, exactament, encara té possibilitat d'obtindre el seu.
1: Ho hem d'ajustar, això, ho hem d'intentar.
0: Doncs escolti, ja ho provarem un altre moment.
2: D'acord.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies per la trucada, bon dia.
0: Escolta, només queden 4.
1: 4. No hi ha manera, eh? Anem
0: a, si et sembla, a Gifre primer. Anem a Gifre, sí, anem a Gifre.
1: Gifre, que és l'últim telèfon que ens ha donat.
0: Anem a fer aquest carrusel de pastisseries.
1: Polèmica. El Tortell de Reis podria ser prohibit a causa d'una directiva europea.
0: Sí.
3: Sí, digue-me.
0: Hola, bon dia.
3: Hola.
0: He trucat a Gifre, la pastisseria.
3: Sí.
0: Sí, mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Sí.
0: Mira, escolta una cosa. Et truco per un tema que no sé si sabeu. Saps el Tortell de Reis?
3: Sí.
0: Sí, que feu cada any, eh?
3: Sí, sí.
0: Vosaltres sabeu alguna cosa que des de la Unió Europea es vol prohibir en aquest cas que es posin les figuretes a dins del tortell?
3: No.
0: No. No us ha arribat cap mena d'ordre ni res?
3: No.
0: Ni informació?
3: Ni informació ni res.
0: Que es veu que aquesta setmana el Parlament Europeu està fent una directiva sobre seguretat de les joguines. I es veu que volen prohibir posar les figuretes al Tortell de Reis.
3: No, de moment no ens ha arribat res.
0: No, i tu com ho veus, això?
3: La figureta del rei va embolicada, o sigui... Mm.
0: Clar, però com va embolicada?
3: Ah, en paper de cel·lofà.
0: I això és higiènic o no?
3: Sí.
0: Sí?
3: Per l'alimentació, sí.
0: Ja, perquè jo em preguntava una altra cosa. Los huevos Kinder?
3: És que tens... Estic sola a la botiga i
0: vale. Vale, no passa res.
3: Vale.
0: Vinga, gràcies, sí. Adéu.
1: Que la pobra dona
0: treballada. Anem a l'altre Ferrer, et sembla? I acabem aquest carrusel.
1: Ferrer, vinga.
0: Ferrer, carrer Canonge Baranera. Ui.
1: Per favor. Que t'han accelerat, no?
0: Sí, sí. És que anem molt ràpids. Anem molt ràpids. Escolta, tenim un tema pendent d'ahir.
1: Sí,
0: d'un bar de Fontgirola. De seguida marxarem fins a Màlaga.
1: Sortejaven aquest augment
0: en breves minutos, aquí en l'antena.
1: Com fa la Núria, no?
0: Sí, aquí en Ràdio Badalona.
1: Aquí en Ràdio
0: Badalona. En breves minutos.
1: En aquest programa aquí és estupendo.
0: Sí, estupendo.
1: Jorge de González, estupendo.
0: Sí, sí. I en directe. Sempre en directe. Directíssim. Mira, i a Can Ferrer no hi ha ningú.
1: A Can Ferrer no hi ha ningú. Vols que provem l'última que ens ha dit? El Ventura.
0: El Ventura sense braliats, eh?
1: Sí? Què vols dir amb això? Sí.

0: Sempre s'han liat.
1: Vols provar-ho o no?
0: Va, va, anem a Can Ventura.
1: Va, va, Can Ventura. He sentit un sí, eh?
0: Hola.
2: Digui.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: On he trucat?
2: On truca? On demana vostè?
0: Jo a Can Ventura.
2: Sí.
0: És aquí, eh?
2: Sí.
0: Perdona que li molesti. Truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
0: Miri, trucar perquè aquesta setmana el Parlament Europeu es veu que està debatent una nova directiva sobre la seguretat de les joguines, correcte?
2: Sí.
0: I es veu que aquesta directiva podria prohibir les figuretes als tortells de rei. Mm. Això vostès tenen alguna informació?
2: No.
0: No, ni havien sentit ni res.
2: No res, perquè si hi ha alguna cosa sempre el Gremi ens avisa de seguida i no ens han dit res.
0: Ja, perquè diuen que en aquest cas, la figureta aquesta
2: sí.
0: pot ser considerada com a joguina.
2: Estan carregats de romansos.
0: Oi que sí?
2: Mira, de punyetes, per no dir-ho.
0: Perquè això és higiènic, no?
2: Clar,
0: perquè això
2: va... van embolicades amb una cel·lofana.
0: O sigui, va embolicat i no hi ha cap tipus de problema, no?
2: Sí, a més posem la fava, que també va embolicada.
0: Quines ganes de carregar-se les tradicions?
2: Estan carregats de punyetes.
0: Sí o no?
2: Clar.
0: O tenen poca feina, també.
2: Mire, això deu ser per tapar altres coses pitjors.
1: Oi.
0: Ja. O sigui, que res de res, eh?
2: Jo ara trucaré al Gremi.
1: Oi.
2: Si de cas truco al Gremi...
0: Això surt avui, li dic per al 20 minuts.
2: Sí.
0: Surt, una notícia que en parla del tema. Però es veu que hi ha un diputat de Convergència i Unió
2: sí.
0: que també ha posat el crit al cel i ha dit que, home, que tot plegat és una exageració.
2: Oh, clar.
0: Com van a parar, tu?
2: Però això ho diu la Comunitat Europea, dius?
0: Sí. De fet, s'està estudiant aquesta setmana i és veritat que s'està fent aquesta directiva sobre sí. seguretat de les joguines.
2: Sí.
0: Clar, jo em pregunto que també afectarà això el kit... El Kinder Huevo aquest també
2: sí.
0: afectarà.
2: Ah, també. Clar, tot.
0: Tot. Tot.
2: Mira, que no em facin d'això perquè jo tinc els reis comprats, de sorpresa.
1: Com?
2: O sigui que... I que valen ple de diners i els tinc comprats.
0: Ja.
2: No em vinguin en cuentos, eh?
0: Molt bé, però vostè no ha sentit res, eh?
2: No.
0: Molt bé, gràcies.
2: Jo, si de cas, ara trucaré al Gremi.
0: Perfecte.
2: A veure què em diuen.
0: I a veure què li diu.
2: Si un cas, vostè, si vol tornar
0: sí,
2: a...
0: Sí, truco un altre moment i ja parlaríem.
2: Jo ara trucaré, a veure.
0: Vale, perfecte, gràcies.
2: Vale, adéu.
0: Home, és que ho trobo escandalós, aquesta notícia, eh?
1: Sí.
0: Bé, escolta, anem fins a Fuengirola ràpidament, tenim un minut. Doncs va, darrer minut de l'espai, en directe truquem a Màlaga. Això ja passa ahir, eh?
3: Boys.
0: Repetim més que Telecinco.
3: Boys.
0: Diu el titular, un bar de Fuengirola sortea un aumento. Hola, buenos días.
4: Buenos días.
0: He llamado al bar Olton...
4: Sí, dígame.
0: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí, dime.
0: Mira, te llamo porque nos ha llegado la noticia que es verdad que estáis sorteando un aumento de pecho.
4: Ah, pues no tengo ni idea. Eso es el tema de por la noche y eso lo lleva la gente de noche. Tendrás que llamar a partir de las 8 de la tarde.
0: ¿Y tú quién eres?
4: ¿Perdona?
0: Tú eres de la mañana.
4: Sí, yo soy del día.
0: ¿Y no tienes ni idea del tema?
4: Pues no.
0: ¿Nada de nada?
4: Nada. Gracias, hasta luego.
1: ¡Oh! ¡Oh! Increíble, ¿no?
0: ¡Oh!
1: Una bordería suprema.
0: Tornem a trucar. ¿Y tant? ¿No saben? No saben a qui ha anat a petar.
1: Una borderia suprema, no?
0: No és aquesta borderia.
1: Perquè he de dir que segurament aquesta senyora ha rebut unes quantes trucades avui.
0: Ara comunica.
1: Ben, comunica perquè ja l'estan trucant d'un altre mitjà.
0: Escolta una cosa, és que és escandalós. Recordem la notícia, tu, perquè l'hem dit tan ràpid que si algú no va escoltar ahir deu dir a veure, de què estan parlant? Resulta que un bar de copes i una clínica estètica de Fuengirola s'han unit per sortejar entre els clients del bar un tractament de bellesa.
1: No t'hi barallis, que no tenim temps.
0: Per comprar una ampolla de cava. Ara ens agafarà el telèfon, ja.
1: Perquè li surt marcat.
0: Sóc que has de pagar 58 euros per aquesta ampolla de cava i pots entrar en el sorteig de l'aumento. Buenos días. Perdone. Perdone?
4: Sí, un momentito, me estás hablando a tu teléfono, un segundo.
0: Sí. Simpàtica.
1: Però què passa? Que tenen aquí una centraleta o què?
0: Bar Old Town.
1: Sembla això telefònica.
0: De Fuengirola. Recordem aquella polèmica a finals de novembre de la discoteca Patxa València.
1: I tant.
0: Que va tenir que suspendre la festa Pretty Woman.
1: Van fer marxa enrere.
0: Aviam si s'hi posa.
1: Aviam si s'hi posa. Perquè, escolta, és que hem d'acabar,
0: Hem d'acabar.
1: És que no tenim temps.
0: A veure si posa aquesta senyoreta que ens ha penjat el telèfon.
1: Home, ens ha deixat aquí a l'espera.
0: Sí, això ho ha publicat el diari La Opinió de Málaga.
5: Sí, dígame.
0: Nada, gracias por todo. Buenos días. Ja està.
1: Li has pogut tornar la moneda, no?
0: Ja està. Apa, marxo. Fins demà, gràcies.
1: Adéu.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
2: Ràdio Z.
3: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
3: No, de Badalona.
4: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Està Antonio.
7: Està, què li queries?
6: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamat la tele xurro.
9: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a la espera, gracias.
6: Sí, sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno.

0: Hello. Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat. Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que cada dia revisa i revisa el Carles Carvajal, es llegeix lletra petita, peus de foto, tot, eh?
2: Tot, anuncis i tot avui, eh?
0: Anuncis i tot.
2: Sí, sí, després ho comentarem, els anuncis que avui volem destacar. Avui comencem parlant d'un tema que fem la segona part, et sembla?
0: Sí.
2: Ahir començàvem amb la primera part, avui comencem amb la segona part, segon capítol del tema Tortell de Reis.
0: Col·laborat.
2: Ahir us explicam que una normativa de la Unió Europea que aquesta setmana s'ha estat debatent prohibirà els aliments que amaguen joguines al seu interior per protegir els nens. Fins aquí, correcte, eh? Ahir en parlàvem. De fet, avui explica, per exemple, el diari Avui i el periòdico de Catalunya que, finalment, amnistia el Tortell de Reis. La Unió Europea situa el Tortell de Reis al límit de la il·legalitat.
0: Vol dir que, en principi, es podrà seguir consumint i venent.
2: Es veu que aquesta normativa comunitària prohibirà totes les joguines inserides en aliments. Es veu que el dolç típic se'n salvarà si no conté objectes perquè hi juguin els nens.
0: Clar, les faves i les figuretes, en principi,
2: però
0: no
2: tot això
0: per
2: és molt
0: jugar.
2: Relatiu, perquè, per exemple, les figuretes de Reis també poden servir perquè hi juguin els nens.
0: Sí, clar, vist així. Això, com fet la llei, fet la trampa.
2: Sí. Periódico de Catalunya. Una cosa interessant. Els ous de xocolata.
0: Els huevo kinder.
2: Sí, de fet, en parlen i hi ha un requadre petit que diu els ous de xocolata, més coneguts per tothom com huevos kinder.
0: No kinder huevo, com dius tu.
2: Per què?
0: I tu dius kinder huevo.
2: I què és?
0: És huevo kinder.
2: Kinder bueno, bueno?
0: Kinder bueno és una altra cosa, però kinder huevo no és res.
2: Huevo kinder,
0: huevo kinder.
2: Això perquè ho dius tu, eh?
0: O kinder.
2: Que contenen al seu interior un petit objecte, també s'ha salvat de la prohibició. Això que en aquest cas, la directiva europea indulta el producte perquè la sorpresa va protegida per una càpsula de plàstic que separa l'aliment de la joguina. Així s'evita que els nens corrin riscos al mossegar la closca.
0: Bé, és perillós, mossegar, perquè et pots fer mal, però clar, d'aquí a prohibir-ho.
2: Tu recordes que ahir parlàvem amb la responsable de la pastisseria Ventura, que ens va comentar que no tenia ni idea d'aquesta proposta, d'aquesta normativa comunitària, i que trucaria al gremi de pastissers a Barcelona per demanar més informació. Anem a trucar, aviam si la trobem, et sembla?
0: De fet, ens va instar ella mateixa que truquéssim avui a preguntar-li.
2: Doncs va, anem a trucar-hi, com sempre, en directe.
0: Pastisseria Ventura, que van ser molt amables, eh?
2: Sí. És curiós perquè això sobre el diari Avui i el periòdico. El periòdico no parla, no diu la marca d'Ous Kinder, però l'Avui sí.
0: L'Avui diu Ous Kinder.
3: Digui.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mira, truco de la Ràdio Badalona.
3: Sí.
2: Que vaig trucar i no sé si ho recordes.
3: Sí.
2: No sé si ho has pogut consultar-ho.
3: Sí, ja ho he consultat.
2: I què? Avui surt el diari, no sé si ho has vist al periòdico i a l'Avui.
3: No ho he vist el diari.
2: Però finalment es veu que hi haurà
3: però
2: amnistia,
3: que hi ha amnistia, m'ho va dir el meu marit que ho va veure a la televisió.
2: Sí. Sí,
3: escolta,
2: sí.
3: Jo vaig trucar al gremi i em van dir que l'any passat aquest temps jo ja anava, diu que ja van remoure-ho, i després es va quedar amb no re. I ara aquest any hi tornen a remoure-ho, que, bueno, esclar, el gremi doncs van posar tot crit al cel perquè, escolta, es volen carregar les diades, aquest pas.
2: La fava i la figureta
3: perquè,
2: de rei.
3: Clar, això, sí, en el tortell no s'hi posa la figura, ja no té gràcia.
2: Ja.
3: Vull dir que al final, en tots els anys que s'hi posen, ningú mai s'ha mort d'una figura d'un rei amb un tortell.
2: Bueno, és que sapiguem, no.
3: És que trobo que
0: molts s'han trencat
3: queixals.
2: Bueno, i no t'ho perdis, perquè es veu que també s'ha salvat de tot plegat els ous kinder.
3: Els ous kinder, sí, perquè, escolta, encara és més perillós els ous kinder, perquè surten unes figures molt petitones. Vull dir, la criatura s'ho pot posar a la boca. No ho sé, allà diuen, menys de 3 anys, no.
2: Però a veure, si comencéssim ja a prohibir-ho tot... És que hauríem de prohibir-ho tot.
3: És que no sé de quin plan es posen ara.
2: Ja.
3: És una cosa que la veritat, jo no hi veig la solta, que es cuidin d'altres coses més importants que de tot això.
2: Ja. Bé, escolta, doncs...
3: De moment no queda amb res.
2: Sí, de moment està...
3: No tenien coneixement de res, I que això...
2: De moment ja aquest any el Tortell de Reis se salva.
3: Se salva,
0: veurem amnistia.
2: Sí.
3: Sobre la marxa, haurem d'anar fent. Però diu que l'any passat aquest temps ja va començar això.
2: Mm-hmm.
3: Que no, esclar, no havien dit res perquè no es va quedar amb un no res, però que això ja anava. Que a la llarga, al final... lograran, dic jo,
2: Ja.
3: Potser no.
2: Avui explica el diari que el que no s'ha salvat es boca a Europa.
3: Sí.
2: És molt típic unes piruletes
3: que
2: es venen,
3: Sí.
2: I que es veu que són uns ossos que tenen un petit llum al seu interior.
3: Ah.
2: Jo no ho sabia, això,
3: No,
2: i al qual només és possible accedir després de menjar-se el caramel.
3: Ja.
2: Doncs es veu que això sí que ho han prohibit.
3: Això sí?
2: Sí. Sí.
3: Bueno.
2: Però bueno...
3: No sé, mentre se'ns salvi el Tortell de Reis.
2: Ja. Bueno, el que sí que prohibiran, i això es veu que sí que ho han aprovat, són els brioixos a crema, prohibiran pujar-los a l'avió.
3: Pujar-los a l'avió?
2: Sí, sí, perquè els farcits de crema es veu que seran prohibits per seguretat aèria.
0: Exploten.
3: Què?
2: Sí, és veritat, això, Això ho publica avui el Periódico de Catalunya.
3: Però la gent que s'emporta a l'avió, tot això, què?
2: Bueno, però per exemple... Les enciamades a crema, quan vas a Mallorca.
3: Bueno, però són de cabell d'àngel.
2: Però hi han de crema, també.
3: Sí, però el típic és el de cabell.
2: Ja, però el que explica avui el diari és que pot ser que una altra vegada hi hagi la polèmica que aquestes enciamades a crema estiguin prohibides pujar-les a l'avió.
3: Ja. Ah.
2: Però bueno.
3: No ho sé, escolta.
2: Bueno, no sé... És com si un tornem-hi, no?
3: Sí, també. És que, a més, també, des que va passar allò de les coques aquelles de crema, d'allà a Torroella de Montgrí, aquell any, bueno, que s'han posat amb el de crema i el de sanitat, que és massa, Que és massa, perquè, escolta, cada 3 mesos els tinc aquí,
0: Què diu ara?
3: Els de sanitat, i busquen 3 peus al gat.
2: Sí, o sigui, que la crema...
3: El de crema, bueno...
0: Els xuxus, els tornem-hi. Busquen
3: 3 peus al gat, i comencen a enviar inspectors i inspectores que no hi entenen de res.
2: Sí, que aviat no es podran vendre... Tornem-hi.
3: No ho sé, perquè és que es posen bon plan...
0: Vine a buscar els 3 peus al gat.
3: Abans no vigilaven res i ara és massa.
2: Molt bé. Escolta, moltes gràcies per tot.
3: Bueno, tu ja ho saps.
2: Gràcies. Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Escolta una cosa.
0: Sí.
2: Acabo, si et sembles, digues.
0: No, que si jo pensava, a part del tortell i dels ous Kinder, quins més productes hi ha que tinguin un ninotet abans? Un ninotet a dins o un objecte a dins? Cap més, no? Per tant, quin sentit té aquesta
2: normativa? Bueno, és que si ens posem així de tiquis-miquis, les mones a Pasqua, que poses tu les joguines i les plumes i tot, potser també queden prohibides, i el Mickey Mouse i la Letícia.
0: Bé, però teòricament van a sobre, no dins.
2: Ja, però si està en contacte directament amb el menjar, també potser això es prohibeix.
0: Clar, és veritat. Potser és la polèmica.
2: Estem parlant que les mones a Pasqua també estan en perill? Bé, acabo sobre aquest tema. Jo us deia que això que les actuals normes de protecció als aeroports prohibeixen embarcar les cremes, o sigui, les enciamades de crema. Una altra cosa és que en aeroports com el de Palma de Mallorca, els agents es veu que fan la vista grossa. Cosa que no passa, per exemple, a París. Tu a París vas a l'aeroport amb una enciamada de crema i no te la deixen pujar a l'avió.
0: Què dius ara?
2: Et diuen que ets un terrorista. Que clar, pot explotar.
0: Sempre te la pots posar al cap com el cordobès del Força Barça.
2: Sí.
0: I així potser ningú ho veu, no?
2: Sí. Bé, anem a d'altres temes al dia.
0: Sí.
2: I atenció, perquè, com sempre, aquest espai va més enllà. I d'aquí a uns segons coneixerem tot el que passarà durant el proper any.
0: Això ja ho vas fer l'any passat,
2: Ja, però això s'ha de fer, és una tradició.
0: T'agrada.
2: És com el, no sé, com el resum de l'any. Això s'ha de fer.
0: O com el missatge... de l'alcalde per Cap d'Any, no?
2: Ja, per cert, que dilluns hi ha polèmica, ho sabeu tots plegats.
0: Què passa, dilluns?
2: Perquè dilluns és el dia de la loteria i hi ha vaga de 24 hores de Televisió Espanyola.
0: Oh.
2: Això vol dir que no es farà el sorteig per primera vegada a la història per la de todos.
0: És un escàndol, això.
2: La gent que escolti la ràdio, tu.
0: Sí.
2: O que en Cuny connecti, tu.
0: Però no és el mateix.
2: Ja.
0: No és el mateix.
2: Ja. Bé, escolta una cosa. Parlem de previsions del 2009, et sembla? Avui hi ha un petit anunci. El 20 minuts avui és una mina, ja t'ho dic ara. És una mina. Diu, les mejores predicciones del 2009.
0: Sí.
2: I hi ha un telèfon.
0: Que és un pitoniso.
2: Suposo. Jo tinc una sèrie de preguntes importants. Preguntes sobre Badalona. Què passarà el proper any? De seguida ho coneixerem a través d'aquest pitoniso o pitonissa. Anem a trucar en directe.
0: Té nom?
2: No.
0: Només hi ha un telèfon.
2: Només hi ha un telèfon. Atenció, Jens, perquè sabrem què passarà el proper any.
0: A mi aquestes coses em fan por, eh?
2: Per què?
0: Perquè em faran un mal de ojo.
2: No, home, no. Són preguntes concretes que volem fer.
0: Ja ho veuràs, ja. Recorda el Carlos Jesús, el que va passar.
2: Buenos días.
1: Hola, ¿cómo te llamas?
2: Yo, Carlos, ¿y tú?
1: Lourdes.
2: ¿Cómo?
1: Lourdes.
2: Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Pues aquí tirando.
2: Mira, yo te llamo porque he visto en el periódico, en el 20 minutos, que ya pues hacéis previsiones para el año que viene, para el 2009. Sí. Yo no sé si me puedes ayudar.
1: Pues lo intentaremos. Necesito cogerte unos datos, Carlos. Dime la edad, por favor.
2: Bueno, es que no es para mí. O sea, que no...
0: Amb el rollo erótico.
2: O sea, son preguntas generales sobre Badalona.
1: Ya, pero mira, es que de todas maneras necesito coger los datos de la persona
2: ya.
1: Que llama.
2: Vale.
1: Es un segundo, ¿vale?
2: Pues rápidamente, porque esto vale muy caro.
1: Venga, dime la edad.
2: Yo 27.
1: Aparentas más, ¿eh?
0: Oy, oy. ¿No?
2: Sagitario.
0: Sí que sab cosas.
1: Sagitario. ¿Y de la provincia?
2: Barcelona.
1: Vale, muy bien. 20 minutos, ya lo he puesto. ¿Qué quieres saber?
0: ¿Cómo 20 minutos?
1: ¿Carlos?
2: Mira, yo quiero saber, yo vivo en Badalona... Soy una persona relacionada con el ámbito de la ciudad y quiero saber algunas cosas sobre mi futuro, el futuro de mi Badalona querida, ¿de acuerdo?
1: Sí.
2: Mira, hay una plaza muy grande en Badalona que están haciendo obras del metro, ¿correcto?
0: ¿Lourdes?
2: ¿Me sigues?
1: Sí, te estoy atendiendo.
2: Vale, unas obras que en Badalona hace tiempo que están haciendo. Yo quiero saber si el año que viene, el 2009... No está claro ahora mismo que se... O sea, la plaza es muy grande, ¿eh? Y tiene que ir un edificio.
1: Sí.
2: Yo quiero saber si el año que viene vamos a saber qué edificio y de qué será este edificio. Uh-huh. ¿Me lo puedes mirar?
1: Sí, saber qué edificio y de qué será, ¿no?
2: Sí.
0: Sí.
1: ¿Qué se va a construir?
2: ¿De qué índole?
1: Vale.
0: Un auditorio, un cine...
2: No sé, una funeraria, un juzgado...
1: Sí, sí, para
2: un todo. McDonald's...
1: Sabéis que van a construir un edificio, pero no sé, uno puede saber el...
2: Correcto. Exacto. De hecho, están haciendo las obras del metro, que yo no sé si me puedes mirar ya de paso, si el año que viene vamos a ver la luz en esas obras del metro.
0: En la luz del túnel del metro.
1: Vamos a ver, vamos a preguntar por lo del metro, ¿vale?
2: Vale, perfecto.
0: Vamos allá.
1: Vamos a ver si en el 2009, la pregunta es, Carlos, 27 años, Sagitario, concéntrate en la obra.
2: En la obra.
0: Concéntrate.
1: Si en el 2009 sí. Van a terminar las
0: si
1: obras
0: vamos a abrir
1: metro,
0: la finestra,
1: ¿no?
0: Para que os veo desde aquí la
1: más
0: grúa.
1: Más o menos, ¿no? ¿Carlos?
2: Sí, sí, te estoy escuchando.
1: Y van a terminar en el 2009 las obras del metro, ¿no?
2: Vale, sí. De entrada esto.
1: Vale. En el 2009 van a terminar las obras del metro.
0: No, que el pitoniso per dir que no.
2: Ya.
1: Vale. Va a terminar las obras.
0: Vamos a ver.
1: Me sale que hay un señor.
2: Sí.
1: Hay un señor que es un señor maduro.
2: Sí.
1: Que le va a intentar dar un poquito más de avance.
2: ¿Ah?
1: Pero sí.
2: Tiene bigote.
1: Os lo pregunto si tiene bigote o no.
0: Aquí lo pregunto.
1: Un señor mayor que le va a intentar dar
0: mayor
1: más avance
0: no es.
1: Porque no va la obra tan rápida como él quisiera.
2: Ya.
1: Entonces, en el 2009 yo veo como que él va a intentar un poco.
2: Mírame por favor si tiene bigote.
1: Vale.
0: Una cosa es mayor y la otra es maduro.
1: Cuando tú me digas, yo corto.
2: Ya.
1: Yo te diría que sí.
2: Sí.
0: Que lleva bigote.
2: Vale, ya sé quién es.
1: Yo te diría que sí. En un primer momento como que le va a intentar dar más avance porque no va tan rápido como él quiere.
2: Ya, ya, ya.
1: Me sale, a ver, en el 2009, pero terminan la obra en el 2009. Cuando tú me digas, yo corto.
2: Ya.
1: A ver, la terminan.
0: No, el ítem, que...
1: Me sale que a trancas y barrancas, gracias a las comunicaciones y todo eso, está muy avanzada en el 2009. Terminarla completamente le falta alguna historia.
2: No, ¿sí? no se va a acabar.
0: Casi todo, pero no.
1: Gracias a este señor te digo que va a avanzar más, pero
2: vale.
1: algún detalle, alguna cosa, ¿me entiendes? Queda pendiente.
2: Queda pendiente.
1: Alguna cosa.
2: Mírame, por favor, si puede ser el tema del edificio. A ver qué ves tú.
1: Si os van a informar de qué...
2: Bueno,
0: ¿Qué edificio va a
2: haber? ¿Qué edificio va a haber? ¿De qué índole? ¿De qué tipo?
1: Vale. Vamos a ver, en el 2009...
2: ¿De qué servicio va a dar a la ciudad?
1: A ver, en el 2009 el edificio que tienen previsto construir, van a dar información de lo que puede ser. Cuando tú me digas, yo corto. ¿Van a dar esa información?
2: Ya.
0: Home, la informació segur que la donen, no cal que ens ho digui això. És evident que es donarà la informació, no l'inauguraran per sorpresa.
1: A mi me sale que viene entrado el 2009.
2: Sí?
1: O sea, que viene entrado el 2009. Vosotros, o sea, te quiero decir, bastante entrado porque todavía...
2: ¿Pero qué tipo de edificio?
1: Es que todavía no lo dicen.
2: No lo tienen claro.
1: Por eso te estoy diciendo, me sale el tema de varias historias ahí mirando tal, pero en el 2009 todavía esa información...
2: Pero tú no visionas qué tipo...
1: ¿Qué tipo? Si no lo saben todavía ni ellos.
2: No lo saben ni ellos. No,
0: pero tú lo tienes que saber, que por eso eres pitonisa.
1: No van a dar esa información. En el 2009 hay varias... me sale, como ves, el colgado, como que está estancado.
0: ¿Cómo de veure, no?
1: Porque me sale el mundo. Me sale como que hay proyectos que no son solamente de lo que es el Badalona.
2: Correcto.
1: Sino de más índoles se tienen que decidir.
2: No lo tienen claro, el resumen
1: sería. No, se tienen que decidir.
2: Vale. Otra pregunta, ¿puede ser?
1: Dime.
2: Mira, yo quería saber si el año que viene... va a venir a Badalona, se va a implantar el Corte Inglés.
1: ¿Qué? ¿Cómo que se va a implantar?
2: Es un tema que arrastramos desde hace años y que no hay manera.
1: ¿Que el Corte Inglés se edifique allí? Que tenga...
2: Sí.
1: ¿Y va a haber algún Corte Inglés en Badalona?
2: De hecho, hay un solar que está destinado para que vaya el Corte Inglés, pero nunca llega, nunca llega. Es como la Sagrada Familia.
1: Vale, para el año que viene, ¿no?
0: Sí.
1: 2009.
2: ¿No? ¿2009 va a empezar las obras del Corte Inglés en Badalona?
1: Vale, cuando tú me digas yo corto.
2: ¡Ya!
1: No.
2: Vale. Venga, gracias.
1: Nada, hasta luego.
2: Hem desvetllat molts secrets del proper any a Badalona.
0: Home,
2: anem a fer un recopilatori, eh?
0: Molts, no.
2: No tindrem el metro. No arribarà al Corte Inglés. Bé, deixem aquell tema, anem a d'altres temes del dia.
0: Amb el bètolo.
2: I parlem, si et sembla, de Rafael. Tu t'agrada molt, no, Rafael?
0: Home, per favor, això és una ofensa.
2: Avui et porto una notícia que et quedaràs astorat. Anem a escoltar-la una mica.
0: Avui presentarem en primícia el seu nou disc.
2: No, ja el presento jo abans.
0: Va.
2: Et quedaràs astorat. L'escàndol és l'entrevista, la portada que Rafael ha donat a la revista Zero.
4: Siempre la misma rutina.
2: Què et sembla?
4: Nos vemos por las esquinas.
2: La revista Zero és una revista especialitzada cap al sector homosexual. El cantant es veu que en aquesta revista que ha sortit aquesta setmana parla dels seus 50 anys sobre els escenaris, parla dels matrimonis homosexuals i parla sobre la seva condició sexual.
0: I què diu? Que ho sabem?
2: Sí. Diu, a l'entrevista... el cantant afirma que el rumor sobre la seva condició sexual no l'afecten. Diu, cada uno es lo que tenga que ser y bien hecho está. No hay por qué dar la esquina a nada.
0: Bé.
2: Aquí. Però acaba dient, però vamos, yo no estoy en ese caso. Clar, és molt...
0: ambigu, no?
2: Sí. Bé, per cert que...
0: hem de dir que ell sempre ho ha negat, eh?
2: Portarà polèmica perquè... ha recriminat a la reina les seves declaracions sobre el matrimoni gay.
0: És un escàndol, això.
2: Què et sembla?
0: El Rafael mai es posiciona d'aquesta manera.
2: Sí. Doncs atenció, entrevista que surt aquesta mateixa setmana en aquesta revista, a la revista Zero. Jo em quedo amb el titular. Actuar és una cosa superior al orgasmo.
0: Oi.
2: Què et sembla?
0: Bé, em sembla que jo crec que no sé ben bé a quina revista estava parlant, eh?
2: Té.
0: Això m'ho quedo.
2: Té, tu don, tarjetita por aquí.
0: Ho comentarem avui amb les nostres àvies i m'ho penjaré a l'habitació.
2: Molt bé, i si et sembla, fem bateria de notícies, et sembla?
0: Som-hi.
2: Doncs fem bateria de notícies que han passat durant el dia d'avui. Avui el periòdico de Catalunya afirma, Carles, que el 2008 jo ja estic fart del tema del canvi climàtic i tot plegat. Diu el periòdico, el 2008 s'acaba com l'any més fred d'aquest segle. A veure,
0: cada
2: en què quedem?
0: Surten notícies d'aquest tipus.
2: Diu, serà un dels 10 més atenció, eh? Després diu, serà un dels 10 més càlids des del 1850.
0: No ho acabo d'entendre.
2: Jo tampoc.
0: És el més fred o és el més càlid?
2: Això que hi ha l'anomalia tèrmica més elevada que registra novament Europa i Sibèria. Mm. O sigui, és el més càlid, però també és el més fred.
0: És a dir, que hi ha molt... És un any de contrastos, doncs, sí. De molta fred i de molta calor.
2: I acabo parlant, si et sembla, del mític programa Aquí hay tomate, de Telecinco, que haurà de pagar, finalment, 240.000 euros als Aznar per afirmar que se separaven. Sí. Te recordes, no?, aquella notícia tan polèmica. Ho va emetre el mes de novembre del 2007. Doncs ara un tribunal ha donat la raó a aquest matrimoni i hauran de pagar 120.000 euros a cada un d'ells.
0: De fet, ahir sabíem que també han de pagar una quantitat important a Terelu Campos.
2: També, no?
0: Vull dir que un programa que no es feia, doni-do les conseqüències que està portant.
2: Doncs sí. Escolta, marxo.
0: Molt bé.
2: Marxo i vaig apuntar-me totes aquestes previsions del 2009, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí, sí, sí. Importants.
0: Per cert, avui anirem en directe a la presentació de la Rosalia, que fa del seu segon llibre, El Mercat Tornell, El Mercat Mainon, i li preguntarem.
2: Molt bé, perfecte.
0: Gràcies.
2: Tota, gràcies.
5: Hello. Víctimes al telèfon.
6: I diga...
5: Fins aquí el Víctimes al telèfon. 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
9: No, no.
8: ¿Ha realizado...
9: Disculpe.
8: No.
9: Que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
9: A ver, ayuda, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
9: Ay, por favor.
0: ¿Quién nivel de radio?
9: Operador.
8: Disculpe por la confusión.
9: Sí. Sí.
8: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Happy vibes, Italo, Disco, Classics, Megamix, Volume 2.
3: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, ens hi posem. Comencem aquí un nou Generació Chic. Sabem que esteu tots a punt, així que... Res, ja tenim més excuses, ens hi hem de posar. Hem de començar, això, una altra etapa, una altra entrega d'aquest Generació Chic. Ja per sort dels 200 programes, en aquesta cinquena temporada. Doncs això, recordant aquelles històries dels 80 i els 90 que ens van fer feliços, que ens segueixen fent feliços ara, a hores d'ara, ja sigui perquè tenim aquests tardeos que ens omplen ara ja, amb aquest ja bon temps sac, ara sí que ja anem... Ara això fa baixada cap a l'estiu, cap a les vacances, no? I... Ara sí, ara ja després d'aquests dies que hem agafat una mica d'aire, ara a mancar de valent per agafar de seguida l'estiu amb tot el que això comporta, amb els tardeos d'estiu que aquests, home, n'hem tingut durant tot l'hivern, però ara ja començarà molt bon temps a fer aquests tardeos d'això, de poder-los ja fer a fora, tot allò que ens agrada. I en aquests tardeos és on estem tirant moltíssim de cançons dels 80, dels 90, d'aquelles cançons que ens han acompanyat tota una vida. De fet, a nosaltres, els de la nostra generació, els de la generació G, a tu i aquell d'allà, hem de reconèixer que no ens les hem tret mai de sobre, doncs, aquestes cançons, que les hem portat sempre a vegades, el portàvem al Walkman al principi, després en aquells CDs que ens gravàvem pel cotxe, després ho vam tenir en un pen on n'hi cabien, bueno, una borrada. I no, i ara ja això ja passa, ja la modernó ens sobrepassa, ja no sabem ni com tenim la música, ni on està, o si simplement no la tenim i està allà penjada, ens diuen, en un núvol. Si no ens agraden els núvols a nosaltres. Nosaltres el que ens agrada és, no sé, escolta'm, ens agrada que veure les coses, tocar-les, que hi pugui haver una mica de dir, això és meu, això que em diuen que ho tinc allà dalt, no ho sé. En fi, prou literatura, no? I potser que ens hi posem. Què tenim avui? Tenim un programa farcidet, com sempre, de cançons dels 80, també dels 90. Ja saps que sí, tenim més carència que pels 80, però també punxem coses dels 90. Avui començarem, mira, amb una edat de castellà entre una cosa i l'altra, entre els 80 i els 90, justament del 89, amb aquesta primera cançó que començarem avui, que és una versió en directe. Ja saps que les versions d'estudi estan molt bé barrejades, diuen que són molt més pures, però a nosaltres ens agraden moltíssim les versions en directe. I per encetar aquest vespre de Generació Chic, doncs avui hem triat una cançó d'una gent, de tres senyors de Tarragona, de prop de Tarragona, que es diuen Els Pets, i que es diu Vespre. És aquest vespre nostre, el vespre que volem compartir amb tu també. Vespre, des del Vine a la Festa, ja et dic, en la versió en directe, aquest vespre dels Pets. Som-hi, va! Som-hi, va!

nosaltres ens agrada que hi hagi gent al carrer, perquè la gent al carrer vol dir festa, vol dir aquelles festes que parlàvem abans, per exemple, eh? No? No sé, et sona o no aquestes festes de carrer, no? Aquells, el que en dèiem, ara n'hem dit tardeos, doncs abans en dèiem festes majors. Cap al vespre és quan estàs així com a cansat, no? No saps el que fer, no saps on anar. En canvi, et quedes així com fixat. Et trobes sol. El soroll notes que, no sé, com si s'esvaeix, no? Mires al carrer,

Els Pets des de Constantí. Iniciant el Generació Xic d'avui. Atenció, perquè ara arriba un clàssic, clàssic, clàssic, clàssic, eh? Deixem aquest vespre dels Pets, ens n'anem cap a Itàlia amb aquest I Like Chopin. Sí, home, sí, en Gazebo, des d'un àlbum que també es deia Gazebo. Aquest senyor es diu Paul Mazzolini i ens va fer estimar tots el piano. I això, els que, mira, doncs, por ratejar amb el piano una mica.

sé si... Sí, home, sí, segur que te'n recordi i segur que tu també t'ho feien. Quan anaves a l'institut i en aquelles classes d'anglès... Posaven cançons perquè, no sé, per anar agafant la dicció i per aprendre una mica anglès, era molt divertit perquè posaven cançons i buscàvem cançonetes, home, que ens agradessin d'aquella època. Això era 1983. Mira, no sé tu, jo, 83 era... Mira, 83 vaig acabar 8è. La promoció del 83, que em diuen. Així que quan vam pujar a l'institut ens vam tirar de cançons com aquestes per anar aprenent una mica d'anglès i també algú per tirar de piano i aquelles primeres notes de piano, per què no, amb aquest piano que ens portava aquest italianet que es deia Gazebo, que es va fer dir Gazebo.

Havia fet més coses, a part d'aquest Like Chopin, que segurament és el disco perquè pel que se'l recorda més. També tenia un tema que es deia Masterpiece, per exemple. O aquell Telephone Mama, també. És un dels grans de l'Italo Disco, no? De la música electrònica italiana, aquella música de discoteca. Ah, anem una mica més endavant ara amb això. No ho toquis, no? Que no toquis. No coquis, nen, no coquis, nen. MC Hammer, you can touch this. Sí? Aquesta és del 90. Va, fot-li!

Sembla, sí. La gran cançó de l'MC Hammer. MC, ja ho saps, vol dir allò de Master Ceremony. I és el que, d'això, el mestre de cerimònies. Cantages. Aquest Cantages des del Please Hammer, Don't Hurt Me, és de 1990. I és, sens dubte, el gran èxit. No diria el seu One Hit Wonder, perquè ha tingut altres coses, però per la que més el coneixem, i ja saps que encara aquí, al Generacions, hem proposat només anar amb rotllo números 1, números 1, números 1, després...

0: un rapero. Rapero, aquest senyor, doncs, és americà. Allà el rap i això de les cadenetes, aquestes plenes de... aquestes cadenes... uns collars que han d'acabar tots amb l'esquena feta molt bé. Doncs aquest és d'aquest. Sí, sí, sí. Anem, sí, Hammer. Can't touch this. Can't touch this és fàcil, és no toquis. I quantes vegades no li heu dit als nanos no toquis, això no es toca, no toquis. Doncs també li podeu dir cantant i dir-li can't touch this. Va. Anem amb un himne, aquest sí, himne de la nostra generació, va.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Doncs sí, és un himne de la nostra generació, perquè això, aquesta pel·lícula, aquesta cançó, va estar dins d'una pel·lícula que ens va marcar moltíssim. Però tot això t'ho explico després, Joe Cocker.

You can leave your head on. T'ha fet recordar una pel·lícula, no? T'ho deia abans, és evidentment la cançó aquesta del Joe Cocker. Ara t'explico, no és ben bé, no ben bé, no, de res, és d'ell, no és...

una cançó seva. Aquesta cançó és originària d'un senyor que es diu Randy Newman i és una cançó de 1972. Aquest You Can Leave Your Head On és, seria una mica a dir, doncs, mira, tu pots treure tot, però deixa't posat, si us plau, aquest barret. És a dir, deixa't el barret, vol dir que tota la resta... Però clar, és que el barret et dona aquell toc de classe. I és impossible imaginar-se aquesta cançó sense veure, sense imaginar, sense visualitzar la grandíssima Kim Basinger. I el Mickey Rourke allà sentat veient la darrere d'aquella cortina. Perquè, evidentment, això va ser, doncs, la cançó més popular d'una pel·lícula que també ens va marcar com a generació, que es deia 9 setmanes i mitja, 9 setmanes i media, que és com la vam veure aquí. De 1986, aquí és on em va fer aquesta versió el Joe Cocker, el grandíssim Joe Cocker. Però ja et dic que la versió original, o l'original d'aquesta cançó és de 1972, també se n'han fet altres versions i també associades en aquest striptease, que feia la Kim Basinger. Doncs hi va haver un altre senyor, un altre que també coneixes, que també et sona, un gran senyor, el Tigre de Gales, en Tom Jones, que també va fer una versió d'aquesta cançó de 9 setmanes i media per una altra pel·lícula que també ens va marcar bastant i que va ser The Full Monty. Això va ser el 97, però això va ser la versió del Tom Jones. Tom Jones? Tom Jones? Em sona d'alguna cosa aquest nom, eh? En Tom Jones també, home, si parlem de que va fer una versió del You Can Leave Your Head On, el Full Monty, doncs... El Tom Jones també, aquesta cançó dona aquest rotllo de sex bomb. Sí, senyor.

el tigre de Gales, el senyor Tom Jones, home, ostres, ja són anys, ja són anys, però sí que és veritat que és un tio que sempre ha estat associat a cançons com aquesta, no? Perquè ell, tot ell, és sensualitat, pura sensualitat. Es va sumar, et deia abans, amb una versió del You Can Leave Your Hair On per la pel·lícula Full Monty, però amb aquesta cançó, amb aquest Sex Bomb, molt més actual, perquè si alguna cosa té el Tom Jones és que porta actuant una vida i sempre s'ha anat adaptant als temps que corren, no? Aquesta producció guapa, guapa.

aquí amb la producció d'un alemany que es deia Musti i que ja li feia aquest rotllo així com més, no sé, més d'euro, fins i tot d'eurodance, una mica d'europop. Això és des d'un Reload, un àlbum de 1999. Buscant aquest rotllito així, doncs, de provocació, no? Aquest sex-bomb entre abans el 9 setmanes i mitja i aquest sex-bomb ara, mare de Déu, com està la penya aquesta tarda. Aquest vespre estem per descontrolar, però moltíssim, moltíssim, aquí al Generació, descontrolant amb 9 setmanes i mitja, descontrolant amb Full Monty, descontrolant amb el Tom Jones i ara descontrolant amb Ole Ole i amb aquest No Controles. Un àlbum de 1983 que portava per nom el mateix nom d'aquesta cançó, és a dir, era la cançó que li donava títol a l'àlbum No Controles.

A la vida a vegades hem d'aprendre també a no controlar una mica o a descontrolar-nos una mica. I ja comencem a tenir una edat per saber quan i com hem de descontrolar sense passar-nos massa, vull dir, és a dir... És allò, aquell lloc tan nostre, tan català, tan nostrat del seny i la rauxa, doncs hem de saber una mica quan és una cosa i quan és l'altra. Sí, però no massa, però me n'estic, però no del tot, però... Bé. Doncs no, què, carai, tu, descontrola una estona, a vegades també va bé tot això. No controles l'èxit del 83 amb el que es va donar a conèixer Olé Olé amb la Vicky i la Rafa al davant. Aquesta cançó, fixa't que si és que a vegades les coses també... Ja saps que m'agrada explicar-vos històries que hi ha darrere les cançons. Olé Olé és una banda que es crea doncs una mica per voler donar que hi hagi una mica de competència amb la gran banda que hi ha en aquells moments al pop espanyol, que és Mecano. Creen Olé Olé per doncs desbancar una mica la popularitat de Mecano, però què passa? Que amb la cançó que Olé Olé doncs agafa certes volades amb aquest No Controles, que és una cançó escrita pel senyor Nacho Cano. Paradoxes de la vida, eh? Tecno Cano, el senyor Cano, un dels grans del tecno, doncs hi va crear aquesta cançó i la va fer pels Olé Olé. Mira, no és que sigui una versió de Mecano, evidentment, aquesta sempre ha sigut de Olé Olé. Però si parlem de versions i la reina de les versions, dels covers, o digue-li com vulguis, és una... No es diu Glòria, no és que es digui Glòria. És una noia, una senyora, bé, ja ens va deixar fa uns anys, la Laura Branigan, des de Nova York, que va fer aquesta versió, per exemple, del Glòria, no? Segur que també la recordes. No.

la versió en anglès, doncs, d'aquest Glory, aquest gran èxit de l'Umberto Tozzi, però que li va donar, doncs, aquest toc diferent, una mica més, deien, una mica més ballable, no sé si ho van dir per fer una mica, tenir l'excusa d'haver fet aquesta versió, la Laura Branning, la noia de Nova York. Et deia que ens havia deixat, va morir jove, als 52 anys, per culpa d'una malaltia. Però abans li va donar temps de fer versions, versionaques, aquest Glòria de l'Umberto Tozzi, o aquell mític Self Control, també, amb la seva versió que hi havia, que fins i tot hi havia gent que diu no, si és que l'original és de... No, la Laura Branigan va fer les seves versions, i versions que van estar molt, molt, molt bé, eh? Però no, l'original, doncs aquesta, evidentment, del senyor Tozzi. Generació Chic. Estem jugant una mica aquí, fent tintoreries, que en diuen, no? Aquí amb l'entrada de... Ja ho saps, això, jo crec que... Hi ha bases que comencen que les saps reconèixer de seguida. No? Encara no? Jo crec que sí, eh? Mira, ens anirem a Eivissa, i ara si et dic Eivissa i quatre vanos, jo crec que ja vas pillant una mica qui hi ha darrere d'això. I ara ja, del tot, evidentment saps que estem parlant dels Locomia, Disco Eivissa Locomia. La cançó amb la que van començar a fer-nos a veure allò dels vanos i ballant i tota aquella història. Disco i...

venir con Loco Mia, disco Ibiza, Loco Mia. Els Loco Mia, que ja us saps que també hem fet una pel·lícula ara i que ens han anat a explicar una mica, però des dels inicis a la discoteca Q d'Ibiza, que eren els que animaven una mica, van fer aquest, tot aquell cotarro amb aquelles ombreres, aquells vestits. De fet, comencen com una... fent-se ells la roba. I és des de la roba que apareix aquesta formació musical. En definitiva, no podem oblidar que Loco Mia va ser el que va marcar una època, sobretot en aquesta... relacionem moltíssim, i no pot ser d'una altra manera, Loco Mia amb la illa d'Ibiza, amb les discoteques i amb tota la història d'aquesta música passada de voltes d'Ibiza. Música de discoteca que, home, amb la Crystal Waters i aquest Gypsy Woman seguim endavant, eh?

Aquelles melodies que se't queden al cap, eh? És la Crystal Waters amb aquesta història Gypsy Woman, Aquest de She's Homeless. Això és de 1991, ens dona marxeta disco d'aquesta potència europea de la... d'aquest Eurodance, aquesta cosa tan guapa. Nois, acabant el programa d'avui, ho farem amb un tamasso, aquest sí, de música disco, perquè portem estona doncs, marcant això, el ritme de la nit, no?

Doncs amb aquí un servidor de tots vostès que deien abans i també amb la Corona, amb aquest, o amb els Corona, i aquest Rhythm.

0: el ritme de la nit, que és el ritme que ens porta a nosaltres a anar acabant el programa d'avui amb els Corona. I ja ho saps, aquí, doncs, tancant el Generació Xic, avui ha sigut una cosa així com molt, molt guai, em sembla, pel que ens aneu dient. Jo espero que us hagi agradat moltíssim i que torneu a la propera edició d'aquest altre Generació Xic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Xic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
2: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: Parlem també de Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
0: I més notícies, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 9:45 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo el factor canvi al ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, l'han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
2: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet. Però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, òbviament, els barris de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, òbviament, molt afectades.
0: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
2: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També amb mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
0: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
7: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
8: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
3: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
2: A l'estació del Meteocat que hi ha a la zona de la platja s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
9: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit a algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
10: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
9: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
11: Hi ha hagut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si hi algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
9: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
2: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
2: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta darrera nit i, d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
0: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
2: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
13: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
14: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
12: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les diades de les festes majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La festa major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la festa major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
2: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana, i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
2: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants, ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin, incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Obrim ara plana local. Continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
2: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intensificat aquest estiu a Tarragona.
17: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment, o sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
16: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia a Tarragona Ràdio Elisabet Letertre, que venia del nord de França.
18: És una ciutat que està molt bonita, me parece muy, muy buena para vivir. La buena comida, la buena vida.
16: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
0: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les valls de Ribes i de Camprodon, durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
2: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
19: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
20: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens hi ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
19: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
0: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
1: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
2: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
2: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà clàssics irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
22: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonista.

0: vicis dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a Huawei de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
1: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de fer, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat amb una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
0: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
2: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
3: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
4: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
3: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
2: Arribem a les 2 i 24 minuts, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
6: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. Entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
7: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
2: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubió al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
6: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
8: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
9: Tinc un bon pas.
2: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
6: Amb aquest duel les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
10: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè farem unes coses.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2 metres i 7 centímetres, que signa fins al 2028.
6: El francès prové del Mònaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
2: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en

0: xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Continguts en xarxa.
4: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
5: ¿Qué es esto?
6: Conozco este lugar.
7: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
4: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
7: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
8: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
4: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
9: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
10: ¿Tú qué coño quieres?
9: Venganza.
11: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
4: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
11: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
1: La xarxa.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
12: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
12: Bon dia, Eduard.
0: Fem balanç d'aquests 7 ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Baran ha causat 3, un dels quals crític.
12: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
13: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
12: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
0: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
12: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
12: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
12: L'episodi ha deixat també 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància, li han fet les tasques de reanimació, i bueno, li han recuperat el pols perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
0: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i demés, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, i porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts d'hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, òbviament, els barris de Baixa Mar, el que toca a tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, òbviament, molt afectades.
12: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 4:15 d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal, i és que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
14: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
15: Ha arribat a nivells bastant... Bueno, jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola de l'antiga escola Pla de Mar perquè poguessin estar doncs, calents.
16: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
14: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
12: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
17: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
18: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
17: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
19: Ha tingut alguna incidència en algun canvi, que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
17: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat doncs, a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
12: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
12: En una piulada a la xarxa social, X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
0: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
12: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
20: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme, La zona segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
2: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
21: Té el vigilant, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
20: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
12: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
22: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, a l'Arbós, els del Portal Nou també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant dos dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Folre i Pilar, el 5-9 amb Folre o el 2-9 amb Folre i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, tres dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça d'Escols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
12: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
12: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Una punada de successos. La policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
12: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, una pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta, amb què informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
12: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
7: Hem fet una mica un canvi visual, perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no sols el bícing de Tarragona, si per exemple de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
12: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta m'ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
0: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta a nivell nacional. El govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defenses que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al si de la pàtria.
12: Fonts d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
0: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
12: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
8: Era mitja tarda i queia un plugim suau.
12: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
12: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
10: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles, a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
23: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
10: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
0: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les tres propostes de les Nits Morera.
12: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
1: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOL i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
4: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de, fer, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
1: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
0: Passem ara per Castelldaro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
12: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
9: Castell d'Aro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Ima Gelabert.
11: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys, i per tant això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està... més que consolidat, en el nucli antic de Castell d'Aro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
9: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, tallers infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castell d'Aro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
12: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
24: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente. Pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
12: Un Espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
0: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
12: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
25: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
26: Tinc un bon pas.
0: I encara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3-1, amb gols de Esmi Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots tres a la primera meitat.
12: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
27: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè farem grans coses.
0: Canviem ara d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana. En categoria masculina, dilluns s'enfrontaran el Fracking Granollers i el Barça.
12: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23 a 49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol Sanfelipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
5: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I, bueno, tant els joves com els més veterans hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
12: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà el Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20 a 26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14 a 37.
0: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I estàvem escoltant fa un moment el president de la Generalitat, Salvador Illa, responent d'aquesta manera al líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, en un debat sobre immigració. Posava com a exemple d'integració a qui avui és el nostre convidat al Mirador, l'Ahmed Mansour. Ell va arribar a Catalunya després d'un procés migratori molt complicat, travessant diversos països africans, ara ens ho explicarà, també en parlarem, i va estudiar 2 anys a l'Institut Barres i Ones de Badalona, per tant, coneix la ciutat i el territori. El seu somni era poder estudiar com ho fan els blancs. Ahmed, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
4: Escoltàvem Salvador Illa, et va rebre el mateix president de la Generalitat. Què et va dir i de què vau parlar en aquell moment? Com ho recordes?
5: Jo recordo aquell moment com a únic i és un moment que el president em va donar un encoratge i no, el motiu per continuar, el fet de que m'agradava estudiar, llavors, clar, va ser un moment tu a tu on ell m'explicava, no?, certes situacions i jo també explicava les meves i era una animació i també fer-me saber que podrà inspirar altres persones amb la que he aconsegut.
4: Doncs amb aquest exemple, amb aquesta inspiració, no?, que deia el mateix Mansour i també el president, nosaltres arrenquem avui al Mirador, però ja sabeu que aquest espai sempre ens agrada acompanyar-lo de música que inspira en certa manera, que agrada o que ens diu alguna cosa dels nostres convidats, i avui l'Ahmed ens proposava aquest tema.

0: anat, no? No sé si amb De La Fuente en aquest cas, molt inspirat també com a música d'extraradi, no? Per què aquest tema?
1: Perquè quan estàvem al centre i quan jo estudiava, diguem-ne, no, la llengua castellana i catalana...
0: Al centre de Tutelat?
1: Sí, al centre de Menors. Clar, sempre, no, estava rodejant de persones que tot eren menors. Llavors, clar, escoltàvem aquesta música i per mi estudiava les lletres, no, per poder millorar com parlo l'idioma, no, tot això. Llavors, clar, per mi estudiava les lletres d'algunes cançons i llavors aquesta és la que em vaig quedar. I a més també és una música que jo, com a coordinador d'un espai de persones amb discapacitat, cada vegada que ficava aquesta música se recordava els nens de mi, i llavors, clar, per mi era important, no?
0: Perquè t'associaven, no, amb aquesta cançó. Fa 8 anys que ets a Catalunya, és així, 8 anys?
1: Sí.
0: Vas marxar de casa, de Ghana, per estudiar, dius.
1: Sí.
0: Explica'ns com era el teu dia a dia a Ghana, no? D'on ets, de Ghana? Ghana és un país molt gran, no?
1: Sí, jo soc d'un poble de Ghana que es diu Kumasi, i dintre d'aquest poble, doncs, el nostre dia a dia era, doncs, aixecar-se al matí, entre setmana vas a l'escola, i per la tarda fas futbol amb amics i tal, per la nit dutxes i normal, no? I clar, arribava un moment que econòmicament els meus pares no podien pagar els meus estudis a Ghana, i no podrà entrar a l'escola per poder estudiar, perquè ahir pagues uns diners per poder estudiar durant un semestre. Llavors, clar, arribava un moment que la meva família no podia pagar, i això em va fer fora de l'escola. I arrel d'això, doncs, veia com que els meus germans també estaven a casa i no fèiem res. Llavors, clar, vaig sortir de casa per poder, doncs, intentar ajudar els meus pares, perquè els meus germans, almenys, que puguin estudiar.
0: Era difícil estudiar, Ghana, dius, per les condicions econòmiques també de la família. I buscar una feina, també?
1: Sí, buscar una feina també és molt difícil.
0: Difícil.
1: I llavors, clar, són feines, això de netejar cotxes, ajudar les persones a pujar les seves maletes als camions i coses així.
0: Clar, feines, diguéssim, de poc valor afegit, no? I tu aspiraves, doncs, a aquesta formació. Jo abans deia, volies estudiar com ho fan els blancs. És així? Com pensaves que estudiem els blancs?
1: Sí, perquè quan érem petit, sempre, no?, cada estiu venia gent de fora que ens venien, ens impactaven amb uns cursos perquè feien voluntariat i tal. Però, clar, mai havíem imaginat, no?, perquè sempre venien amb una intel·ligència, amb uns instruments digitals i coses així que, de fet, no ho teníem a casa ni a l'escola. Llavors, clar, per mi era com que aquestes persones...
0: Amb tauletes, amb ordinadors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquestes persones són intel·ligents que nosaltres, sí, sí.
0: I com ha estat la teva experiència, una mica? Com arribes a Catalunya a través de, doncs, d'un procés que abans ja deia que complicat, travessant molts països, no? Com va ser la teva sortida? O com són les possibilitats de sortida d'una persona com tu a Ghana cap a Europa?
1: Sí, bueno, amb 16 anys, arrel d'amics que vaig trobar al capital de Ghana, que em van explicar la situació de que, mira, aquí al carrer no tens més possibilitat. Però si marxéssim un dia a Europa, podries aconseguir el teu somni. Però, clar, Europa no es defineix per Espanya ni per res. Em van dir Europa i jo geogràficament no ho tenia molt clar.
0: A on d'Europa?
1: A on d'Europa. Llavors m'ho explicaven com si fos un trajectòria molt curt, sense saber que em va costar dues vegades, no, a poder sobreviure a aquesta situació. Llavors va ser travessar Ghana...
0: A peu, parlem de peu.
1: En bus. Puges en bus des del capital i vas al nord de Ghana, i creuràs la frontera del nord de Ghana cap a Burkina Faso. Llavors a Burkina Faso, per poder creure algunes fronteres, has de pagar unes altres persones per poder continuar el viatge. Llavors, clar, jo vaig quedar-me com 3 mesos a Burkina Faso perquè no tenia els recursos suficients per poder pagar el viatge.
0: Aquestes persones són màfies?
1: Sí.
0: Es dediquen també a aquesta recaptació de diners?
1: Sí, perquè fan tràfic de persones i et fan arribar al destí que vols anar, no? Llavors, clar, jo a mi m'han ensenyat que quan tens el diner, doncs contacta amb aquesta persona i ell te farà no sé què. I llavors vam fer com una documentació per creure les fronteres. Però,
0: i
1: clar,
0: estan buscant feines per aconseguir aquests diners,
1: sí,
0: entenc.
1: Sí, sí, treballava a Burkina Faso fent el mateix. Tu omples, doncs, sacs de cebes, de tobacs i coses així, i dorms a la mateixa estació per poder, doncs, sobreviure, no? I establir per poder pagar aquesta gent.
0: De Burkina Faso,
1: A Mali. I des de Mali, doncs, a Algèria. Algèria, doncs, em va costar la meva vida.
0: En quin sentit?
1: A punt de morir. Estava, diguem-ne, en coma. Una família em va acollir pel carrer.
0: Al desert?
1: No, no, a la ciutat, a l'Algers. Estava allà una cantó del carrer i estava ja inconscient, diguem-ne, no? Uh-huh. I aquesta, jo vaig aixecar-me, que estava dintre d'un hospital, que m'havia fet una operació perquè tenia apendicitis.
0: Apendicitis.
1: Sí.
0: Tot aquest periple que dura?
1: Va durar
0: fins a arribar a Algèria.
1: Fins a arribar a Algèria ja va ser com uns 6 mesos.
0: 6 mesos. Mm. I tens contacte durant aquest temps amb la teva família?
1: No. Va ser un viatge sense avisar.
0: Sense avisar. Vas marxar sense acomiadar-te.
1: Sí. Sí, vaig ja...
0: Perquè tenies por que et diguessin que no marxessis.
1: Sí, perquè ja estava al capital, la meva mare no l'agradava, que tan petit, que estàs allà, tot i que ja no em podia donar, doncs tampoc l'agradava que jo estic fora.
0: Ets l'únic dels teus germans que ha marxat?
1: Sí.
0: Ets el gran?
1: No, sóc el tercer, sí.
0: El tercer, l'aventurer.
1: Sí.
0: No? Deuen pensar. I d'Algèria, com arribes fins a Espanya?
1: L'Algèria, doncs, aquesta família em van ajudar, i em van ajudar a travessar a la frontera de Marroc per poder entrar. Llavors jo estava a Fas. Des de Fas és quan estava treballant en un forner, com és això,
0: en un obrador,
1: sí,
0: no?
1: Que intentava ajudar, i llavors em pagaven uns diners. Llavors amb aquests diners la família em deia que he d'estalviar i que algun dia aquesta persona m'ajudaria a creure el mar Mediterrani.
0: En pastera.
1: Sí, en pastera. Però realment no sabia
0: les
1: què
0: condicions.
1: Vol dir creure el mar Mediterrani. Fins al dia que estava ahí a punt de pujar a la pastera i no tenia...
0: Saps
1: ni
0: 5
1: minuts... No sabia nadar ni res. I no tenia ni 5 minuts per pensar si ho faig o no, perquè estava fugint de la policia. I al mateix moment és com que si puges o no puges. Fugint de la policia, perquè si t'arresten, doncs et tornen cap a gana. Uh-huh. I clar, en 5 minuts he de decidir. Llavors vaig pujar sense saber realment la situació, no? Uh-huh. I amb la pastera, doncs, vam arribar a algunes platges de Les Palmes. Uh-huh. I doncs, a Les Palmes, el típic era, doncs, corre per la teva vida, perquè si t'agafen aquí ja et tornen un altre cop.
0: Et tornen a deportar.
1: Llavors sempre ha segut al port de deportació. Uh-huh. I doncs a Les Palmes és quan vaig acudir a una mesquita buscant ajuda, no?, per menjar, per dinar, per fer tot, uh-huh, per netejar-me una mica. I llavors a la mesquita és quan em van intentar explicar que si ets menor, tens una protecció legal que podràs estar dintre del país durant un temps, aconseguir el teu somni i poder fer el que t'has de fer. Però, clar, has de justificar que ets menor... Amb
0: tu tenies 16.
1: Sí.
0: I no tenies documentació.
1: No tenia el passaport ni res.
0: I com ho vas aconseguir?
1: Llavors, clar, van trucar a l'ambaixada de Ghana per poder fer-me el passaport. Mm. I llavors l'ambaixada de Ghana va dir que arribaran un dia a Almeria per fer el passaport als nens i nenes que estan allí a Almeria sense passaport. Llavors, clar... No sabia que no estava dintre d'Espanya encara, sinó que em van dir que he d'agafar un avió per poder venir allí, però clar, sense el passaport i la residència no podia. Llavors vaig poder agafar un ferri amb una documentació en fals i per pujar
0: a ferri. Almeria.
1: Sí, Almeria.
0: Mm-hmm. I després allà imagino que aquesta redistribució que es va anar fent pel territori espanyol, no?, de
1: sí,
0: menors no tutelats...
1: No, Almeria... No em van fer el passaport al moment, va trigar bastant, com 3 mesos, uh-huh, i tampoc m'arribava. Llavors feia la meva vida a aquest poble que es diu Roquetes de Mar. Era recollir frutes, treballava, dormia al carrer, era estiu, estava tranquil, però clar, estava amb unes ganes de rebre el meu passaport, però no arribava mai. Llavors un dia un nen em va dir que, ei, a Barcelona hi ha més recursos, si vaig podràs estar a un centre menor perquè aquí no hi ha res. I el fet que ell m'ho explicava, perquè ell ha estat un centre de menors, uh-huh, i ha aconseguit el seu passaport i avui treballa.
0: I llavors, això et va portar cap a Barcelona.
1: Sí, ell m'ho va explicar que he d'agafar un bus per venir cap a Barcelona.
0: Molt bé. Aquí a Barcelona sí que vas poder entrar en un centre de menors i estudiar com estudiem els blancs.
1: Sí.
0: Què dius tu? Només una pregunta, perquè molta gent dirà, i per què tot aquest periple, no? Vull dir, és impossible sortir de Ghana amb un visat?
1: Sí, és molt difícil. És molt difícil. Fins avui, doncs, amb els meus germans ja és molt difícil portar-los aquí.
0: Molt bé. Com va ser el dia que et plantes en un centre menor, que tens un àpat, que tens un llit i que tens un centre d'estudis, com és el Barres i Ones a Badalona, on anar a estudiar i on formar-te, no?
1: Sí, és a dir, el primer dia, al centre de menors, la vida em va tornar a somriure i vaig estar en una part calent, com has dit, i amb amics o persones que trobava que estaven en la mateixa situació, que també han fet els seus viatges, i llavors, clar, cadascú tenia la seva pròpia història, no? I per mi va ser també el primer moment de poder trucar a la meva família des del centre, explicar que el meu està viu, perquè ja ha fet ja 8 mesos, un any i mig, sense contacte, no? Llavors, clar, va ser un moment molt, per mi, molt complicada, i psicològicament, me recordo aquell moment, doncs, clar, la meva mare, que no vam poder ni conversar, perquè estava plorant, perquè no sabia que sí que sóc jo de veritat, no? Llavors, havia una...
0: No sabia que eres viu.
1: Sí.
0: No, ni tan
1: perquè sols. M'explicava que m'havia fet el funeral de que hagués mort.
0: T'havien fet un funeral.
1: Sí. I llavors, clar, per mi era com que no, mama, encara estic aquí i ara sí que estem en un centre on puc fer la meva vida.
0: Què et diuen ara els teus pares? D'això han passat, què, 3 anys, aproximadament?
1: No, va passar ja un any i mig, quan estava allà en el centre, és quan va fer la primera trucada. La primera trucada no va sortir res, estàvem plorant tot, i a la segona és quan em van explicar que... li van explicar que ja estic aquí, ja estic en un centre, que tot
0: que
1: està bé.
0: Que estàs estudiant.
1: Sí, que començaré a estudiar, perquè encara no havia començat. Llavors, clar, la meva educadora en aquell moment, que és la que m'acompanyava, que es diu l'Irene Tobar, va fer un pla d'estudis. I el pla d'estudis, perquè ella sabia la meva història, que jo volia estudiar. I el pla d'estudis, doncs, primer necessitas l'idioma, que és el castellà i català, per poder entrar en un curs formal, com a PFI o com un grau mig.
0: Tens un català perfecte.
1: Sí, ha sigut anys de
0: feina.
1: Sí, al començament va estar difícil perquè sempre pensava en anglès i però després, quan ella em deia, no, has de canviar el xip, has de sempre pensar en català i
0: ara ho fas.
1: Sí. Oh. I de fet, doncs, ella amb el pla d'estudis vaig començar a estudiar la llengua catalana i castellà des de zero, amb famílies que m'acompanyaven, m'ensenyaven lletres des del centre, i després amb el consorci, i 8 mesos després, quan li va dir que Irene he d'apuntar a fer un curs que poder treure un títol de la llengua per poder entrar a fer un PFI.
0: I quin PFI vas fer?
1: Vaig fer un PFI d'informàtica.
0: Informàtica.
1: Sí.
0: I ara estàs treballant?
1: Com a informàtica.
0: A on?
1: A una empresa americà que es diu NSR. I llavors a NSR és una empresa que dona serveis a, diguem-ne, a món de retail, per exemple, no? Jo ara estic al compte de Bonpreu. Llavors a Bonpreu li donem suport a les eines que dona a NSR.
0: I continues formant-te?
1: Sí.
0: Sí? En quin àmbit?
1: Ara estic
0: en informàtica, també?
1: Sí, ara estic cursant l'enginyer informàtic a la UOC, i ho compagino amb la feina.
0: Una carrera universitària,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Qui t'ho hagués dit quan estaves al poble de Gana? T'ho haguessis cregut?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I
1: no,
0: la família
1: no, no.
0: Què et diu ara?
1: Jo crec que la meva mare està molt orgullosa que tot el que ella lluitava perquè podem estudiar, avui he pogut fer, tot el que m'ha costat moltíssim, he pogut fer i està molt contenta de que he pogut fer alguna cosa que ella somniava, no?
0: Sí. Els teus germans et veuen com a referent? Els agradaria venir a Europa, també?
1: Sí. De fet, quan ja veia la importància de tornar a estar a una aula...
0: Però tu vols que vinguin els teus germans com vas venir tu?
1: No. A ningú.
0: Perquè t'ha jugat la vida.
1: Ningú d'Àfrica o ningú de qualsevol país que ha de tornar a fer aquest viatge que he fet, ningú, això no és recomanable per res, i per això l'he explicat sempre als meus germans que l'única eina que li podran tornar la dignitat i fer-li possible venir aquí és a estudiar. I si estudien, podran doncs optar per unes beques o per estudis per poder venir aquí.
0: O sigui, tu ara estàs ajudant econòmicament als teus germans perquè puguin estudiar allà?
1: Sí, de fet, el meu germà petit ha acabat la carrera, ha fet un grau de ciències ambientals a Ghana, I jo crec que no tenim cap motiu per fer aquest viatge que he fet.
0: Molt bé. Els ensenyes català?
1: Ara estic intentant, doncs, establir llaços entre Catalunya i Ghana, perquè doncs, aquestes oportunitats també arribin als joves com jo.
0: A través d'alguna ONG?
1: Sí, a través d'una ONG que estem creant actualment, sí.
0: Molt bé. Doncs ha estat un plaer conèixer-te, Ahmed. Espero que continuïs. No sé si tens pensat tornar a Ghana, si has pogut tornar a Ghana després
1: sí,
0: de la teva.
1: Sí, 6 anys després sí? Vaig tornar a
0: Ghana. Vas tornar, sí?
1: Sí, vaig tornar a Ghana.
0: I com va ser aquest retrobament?
1: Per mi va ser increïble. Quan la meva mare pujava dintre la meva habitació per assegurar que sí que Ahmed està viu, aquestes abraçades, aquest àpat típic de Ghana, a sentir que estic arrel dels meus germans després de 6 anys d'estudis, d'obstacles que m'ha trobat per carrer mi. Jo crec que han estat molt content la meva iaia, que també no, m'explicava que em troben a faltar a casa.
0: Ara tens passaport i pots anar i venir.
1: No, tinc la residència actual.
0: Quan t'ho parla la teva
1: feina. Sí, i de fet aquest Nadal vaig estar allà una altra vegada a Ghana i vaig poder gaudir els meus amics, germans i la família un altre cop. Sí,
0: molt bé. Aquí animes potser doncs, a seguir aquestes passes, però no amb aquests viatges que suposen doncs, la pèrdua de vida de moltes persones. Eh?
1: Sí, fins i tot les que han arribat, no? També les que estan aquí, que poden doncs, canviar el xip i creure la importància, no? O el poder de l'educació, que perquè molt sovint arribem aquí i veiem que no podem fer res, no? I llavors assolim a feines que pensem que no podem arribar. Llavors jo sempre he pensat això, que les que estan aquí també doncs podem mirar l'altra banda d'educar-se, de formar-se, d'integrar-se.
0: No només estudiar com a blancs, sinó sí. també treballar com sí. els blancs.
1: Eh? Correcte.
0: Doncs, Ahmed Mansour, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tanquem aquest mirador amb música, tal i com el començàvem, amb música que ell mateix també ens proposava. No sé si vols presentar tu aquest tema musical i ens expliques per què l'has triat.
1: Sí, es diu Xatabale i és una música que quan estava al centre, quan estava al carrer, ho escoltava moltíssim, perquè em donava una força que algun dia doncs, la vida em tornarà a somriure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: A tu, Núria.

0: musicals que ara fa pocs dies veien la llum.
1: Totalment, sí? Totalment.
0: Quin ha estat una mica el feedback, no? De fans, de crítica musical...
1: Doncs he rebut, la veritat, que molts missatges de moltes persones que també esperaven el disc. L'hem estat treballant durant un any i mig i la veritat és que l'acollida està sent molt bona. Vull dir, a nivell de missatges, números, concerts, vull dir, molt content en aquest sentit. Molt content, realment no.
0: Aquest,
1: no m'ho crec gaire.
0: Aquest tema amb el que hem arrencat, no? És La vida va bé. Uh-huh. És una mica més intimista, podríem dir,
1: correcte,
0: no? D'aquests sí, és el més intimista, però alhora també optimista, no?
1: 100%. Li dedico una mica a totes les persones que em donen energia, que són els meus amics, la meva família, la meva parella, tota aquesta gent que m'alegra una mica al matí i de sobte pues, estic content. Uh-huh. L'he escrit una mica pensant en aquesta gent.
0: Molt bé. Com has treballat i amb quin equip aquest nou disc?
1: Doncs mira, els temes els faig jo a casa, els composo i els produeixo i després els hem enviat a Medusa, un estudi de Barcelona, amb el Roger Rodés, que ell és productor, i el Roger m'ha fotut una mica de canya, saps? M'ha dit com, bueno, aquí potser es graven la veu i estaves molt adormit pel matí i a lo millor podries regravar-la i fer-ho una mica millor, no? I en general una mica aquesta ha sigut la dinàmica i després també a nivell de composició m'ha ajudat molt Mamaduixa, que treballem junts i som molt amics, llavors a nivell de composició de lletres, d'entendre'm una mica, aviam què jo volia explicar i després donar-li una volta perquè potser s'entengués més, ha estat aquest el procés.
0: Mm-hmm. Ja vas estrenar, de fet, alguns temes del disc al mes de gener a la sala Helio Gabal, no? Ens fem una miqueta d'idea de com va ser també aquell concert.
2: Uau, brutal.
0: De fet, amb aquest tema, de festa en festa, ja ho vas començar a petar, eh? I va ser també, diguéssim, un revulsiu, no? Segurament, pel que fa a la teva trajectòria musical.
1: Sí, de sobte molta gent ens va conèixer i va ser per aquesta cançó, va sonar molt a les ràdios, vam estar, doncs, al mes de novembre o al mes de desembre van ser, doncs, la segona o la tercera cançó més radiada de tota Catalunya i ens va escriure molta gent, també s'inclou dins del disc i al final sí que ha sigut una mica un petit trampolí. I a partir d'aquí, doncs, l'acollida de les noves cançons també està tenint una rebuda com molt més alta del que ens esperàvem i bueno, molt contents. Vull dir, crec que la feina que hem fet ha estat molt bé i que s'està veient reflectit.
0: Com definiries aquest disc? Què ens expliques? Què ens has volgut explicar amb aquests sistemes musicals?
1: Jo crec que és una mica despreocupat i desenfadat, una mica com sóc jo, explicar una mica el meu últim any i mig, dos anys de vida a nivell personal, a nivell laboral, a nivell del que està passant també socialment al meu entorn, també a la ciutat de Badalona, i llavors ho he com transmès a través de les cançons, que és com a mi m'agrada explicar les coses. Al final crec que amb la música puc arribar molt més enllà del que puc fer, doncs, amb les paraules o amb altres tipus d'art i ho aprofito per comunicar-ho.
0: S'inclouen 6 cançons. Diries que són molt diferents entre elles?
1: No molt. Crec que totes neixen del mateix lloc. Òbviament no del mateix Guillem, vull dir, jo també com canvio bastant i tinc muntanyes russes emocionals, llavors depèn de com m'enganxi, doncs surt algú com més intimista i potser inclús més trist, com algú més optimista i com un de festa en festa, no? Uh-huh. Però bueno, sí que a nivell d'estètica pues sí que he jugat una mica amb els sons, sobretot tot avança, potser és una miqueta més diferent, però la resta crec que tot segueix com un mateix camí.
0: No sé si t'han dit, tens un mal dia, et poses la música d'en Guillem Bautista i te l'arregla.
1: No ho sé, això algun comentari així rebut, però bueno, sí, jo me la poso a vegades, vull dir, potser és lleig, però al final sóc la persona que més escolta les seves cançons perquè al final pues, les faig jo i intento cuidar cada detall que m'agradi i em representi. Llavors sí que hi ha moltes cançons que me les poso pel matí i m'ajuden a despertar-me.
0: Molt bé. Escoltàvem aquest La vida va bé. Hem fet un petit tastet també de l'actuació a l'Helio Gabal amb aquest de festa en festa, no? Que tant es va popularitzar. També seguim fent aquest tast del disc. Comencem amb No està mal, per exemple, que és la cançó que li dona el nom.
1: El nom, sí. Només cal...

0: mostres aquest Guillem que potser es vol mostrar més desenfadat, més despreocupat, però que vaja, que tothom té les seves dèries, eh? També 100%, el cap.
1: 100%, vull dir, jo m'atrapo molt, no tinc com moltes coses segures dins del meu cap, vull dir, sempre dubto de tot, sempre que escull una opció penso en l'altra que no he escollit, i a vegades és com, bueno, vull deixar tot això aparcat i gaudir una mica, no? I llavors la cançó parla una mica d'això.
0: D'acceptar allò que fem, no?
1: Correcte. També,
0: i de donar-li el valor que té, no? De fet, aquesta cançó, alguns dels temes ja tenen videoclip, no? Aquesta n'és una. Tot passa dins d'un vagó del metro.
1: Correcte.
0: Per què?
1: Bueno, ens donava...
0: I parles d'aquest scroll, no? També en la lletra, que,
1: sí,
0: que és el que fem quan anem al metro.
1: Correcte.
0: Moltes vegades, no? En lloc de mirar els altres, de parlar, de llegir, del que sigui.
1: Correcte. Jo sempre havia anat amb tren i des de que no va bé, que ja és des de que vaig néixer, jo crec, doncs sí que agafo el metro diàriament. I bueno, m'inspira molt també com veure tota la gent i pensar en mi, i és un trajecte pues, que aprofito per estudiar o per llegir partitures, o si no, pues, em poso a escriure lletres. I crec que va ser una bona idea com agafar... Ho vam fer des de Badalona, Pompeu Fabra, fins a Pep Ventura, i res, vam gravar el videoclip allà també, perquè la lletra la vaig escriure allà, bàsicament.
0: Tu passes bé?
1: Em passo molt bé. Estic molt content, Núria, la veritat.
0: Això es nota. Llegim a la GOP del Festival Estrenes, i abans deia que el dia 28 de març...
1: Correcte, dissabte.
0: Actues, aquest dissabte, que et descriuen com, i cito textualment, un dels nous talents de l'escena musical del país que ha captivat a tothom amb la seva sensibilitat musical i la seva proposta artística. Déu-n'hi-do, t'hi sents identificat?
1: Bueno, fa molt bé aquesta gent a l'hora de col·locar-te i de voler-te vendre. Vull dir, no sé, jo no em descriuria així, perquè al final són paraules molt grans, no? I hi ha moltíssims i moltíssimes artistes increïbles en aquest país que admiro molt, i doncs estem començant i a poc a poc, no? Però bé, molt content també, doncs, de que em vegin així, i jo encantat d'anar, i farem un concert increïble. Hem assajat moltíssim i tenim moltes ganes de presentar l'EP.
0: Què és el que més costa, no?, d'això, d'estar aquí, d'intentar-se fer un lloc?
1: Jo crec que és l'energia, mantenir l'energia per poder-ho fer tot, i després també que són moltes coses diferents. I al final vols fer-ho molt bé, i tot costa molt. És a dir, com si vols assajar, doncs has de pagar molts diners, has de, perquè un concert et surti rentable, també has d'aconseguir, bueno, doncs, treballar d'altres coses per poder invertir en el projecte. I després al final és com estudiar molt, és temps perdut en aquest sentit, que no estàs com generant, no t'estan pagant per assajar ni per estudiar, no? Llavors tot això és el que més es complica a l'hora de crear una carrera, que al final tu no pots viure de l'aire, i has d'omplir la nevera. Llavors totes aquestes hores que tu inverteixes les has de compensar d'un altre lloc. Llavors són 3 o 4 o 5 feines diferents que fas en un mateix dia per poder arribar aquí. Però al final és un privilegi viure de la música, ho estem intentant, ho farem, no se m'acaba l'energia a l'hora de deixar-ho, saps?
0: És
1: no
0: una
1: tinc
0: carrera
1: energia.
0: De fons, eh?
1: Sí, totalment, és com un atleta o així.
0: Fusiones la cançó d'autor, l'indie, el pop, no? Què t'aporten aquests registres? Per quins sons et mous i et sents més còmode?
1: A mi m'agrada molt la fusta. Jo toco el violoncel des de petit, també la guitarra, el piano, les percussions, llavors tots aquests sons m'agraden molt, i després sí que potser doncs els poso a l'ordinador i els començo a destruir, els trinxo i acaben sortint coses com més electròniques.
0: I les lletres, com les treballes?
1: És una bona pregunta. Ara, sobretot, estic treballant molt en les lletres, perquè sempre havia sigut bastant escriptura automàtica, rotllo com el que em surt i em sona bé, ho col·loco, i ara sí que li estic donant com una volta més perquè bueno, la gent ho pugui entendre una miqueta més, s'ho pugui fer més seu, no? I sense deixar d'explicar el que jo realment vull explicar. Llavors, bueno, és com tinc un drive i vaig canviant paraules a diari, l'obro més que el WhatsApp segurament, i estic allà tot el dia donant-li voltes. I m'agrada, li estic trobant el punt, em relaxa bastant.
0: Per fer aquest nou disc has comptat amb la col·laboració de diferents productors i artistes. Abans n'has citat alguns, no? Molts músics, com per exemple Miquel Nafria, Mamaduixa, abans ho deies, no? Que sou amics, col·laboreu, i amb ell doncs, també és un dels artistes que participa en aquest altre tema que trobareu en aquest disc, No està mal, es diu Virgínia.

0: tema, com dèiem, has col·laborat precisament amb en Bruno de Fabrizis, no? Conegut com a Mamaduixa. Com has de treballar plegats?
1: Molt bé. Ens portem molt bé. Jo estic a la seva banda, també. Hem preparat el directe amb l'Scott i hem fet el seu nou disc, que va sortir la setmana passada, Tothom té raó. També des d'aquí convido a que l'escolteu. Ha sigut increïble fer-lo. I al final ens veiem pràcticament cada dia. Treballem molt junts, compartim discogràfica. I som molt amics. Llavors ha sigut com... Bueno, amb el Bruno potser tenim 12 o 13 cançons. De moment hem tret aquesta i ja veurem cap on va tot. Però ens agrada molt, estic molt content realment. O sigui, és increïble treballar amb ell, amb l'Scott i amb l'Abel, amb el seu equip. I bé, molt bé, el que deia, aquest dissabte toquem al Festival Estrenes i després marxaré de Girona i aniré a la Telecogresca perquè també presentem el directe amb Mamaduixa. Llavors serà un dia intens. El dissabte hauré de dormir molt divendres, però bueno, amb moltes ganes. Vull dir, ens ho passem molt bé, la veritat és una sort.
0: I diumenge prepara't per veure també el teu perfil d'Instagram amb totes les, tots els comentaris, no?, d'aquesta gent que haurà gaudit també d'aquestes actuacions.
1: Sí, bé.
0: Ets un artista, Guillem, polifacètic, ja que a part de cantar molt i molt bé, no?, també toques diferents instruments, la guitarra, el piano, el violoncel, abans ho deies, no? Et dediques des de molt jove a la música? T'has format des de molt petit?
1: Des de molt petit, aquí al Conservatori de Badalona, de la ciutat.
0: Abans en parlàvem, precisament, sí, amb en Pep Borràs, dels 45 anys al Conservatori.
1: Brutal, sí, l'he vist, quan entrava l'he vist sortir el Pep. Increïble, o sigui, realment, des de molt petit vaig començar amb el violoncel, després ja doncs, vaig entrar a l'Esplai, aquí al Xirosplai de Badalona, llavors vam començar a tocar la guitarra, el piano sempre m'havia com agradat, i sempre ha estat present la música a casa, llavors vaig fer la carrera i també vaig veure com que tot el que feia de diferents bandes era exactament el mateix, que era llenguatge musical, i vaig fer una feina com d'unir una mica totes les coses. I a partir d'aquí també com em vaig envalentonar a poder compartir i començar a compartir les cançons que jo escrivia des de petit.
0: Per on rodaran ara aquests temes del nou disc? Tens moltes actuacions a la vista, entre elles Telecogresca, estrenes, i aquí a la ciutat què?
1: Aquí a la ciutat segurament tocarem al festival, o sigui, a les festes de maig de Badalona. Segurament farem el Racó Íntim, ho hem d'acabar de confirmar, ens faria moltíssima il·lusió vindre aquí a casa. I després també tenim l'antiga fàbrica Estrella d'Am a l'abril, i algun concert més que ja anunciarem. Però bueno, molt contents, la veritat, amb la rebuda de les cançons m'encanten, o sigui, realment estic molt content d'haver-les publicat perquè em representen molt, m'agraden molt i crec que és el més important, al final.
0: Doncs així sona en Guillem Bautista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: I molt d'èxit, que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Núria.

0: I esperança amb aquest tot anirà bé és el que necessitàvem ara fa 6 anys en plena primera onada de la pandèmia, i per això avui arrenquem aquest espai fent memòria i fent també doncs, una crida a aquest optimisme que ens ve donat per aquesta frase que ens vam fer tots nostra: tot anirà bé. Sílvia Llamas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, avui volem fer aquest repàs perquè el mes de març va ser el mes en què va esclatar la crisi del coronavirus al nostre país, i aquesta cançó d'en Joan Dausà doncs, per molts es va convertir en un himne, i si més no aquells que no la recorden com una cançó relacionada amb el coronavirus, sí que ho és aquest lema de tot anirà bé, que sí que sempre anava acompanyat d'un arc de Sant Martí. Molta gent el va fer servir doncs, per animar-se en aquests moments més baixos de
0: i per de pandèmia. Decorar balcons, decorar terrasses també. De casa, les finestres, i era un missatge una mica compartit també.
1: Doncs sí, fem un repàs una mica de com va anar tot plegat. L'any 2020 és sinònim de coronavirus. Ara fa 6 anys, a finals del mes de gener, es donava a conèixer el primer cas positiu a Espanya, i va ser a Badalona el primer cas de...
0: La primera mort.
1: La primera mort de Covid al nostre, a Catalunya, perdó, va ser a Catalunya la primera mort de Covid. Va ser el 6 de març quan es va conèixer aquesta primera mort. Era una dona de 87 anys que patia patologies prèvies i que va morir a l'Hospital Germans Trias i Pujol. D'aquesta manera ho explicava en roda de premsa Anna Carrera, servei d'urgències, cap del servei d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
2: I tenim el test del coronavirus i va sortir positiu. L'evolució de la malalta no ha sigut bona, i avui exactament a un quart de quatre doncs s'ha mort.
0: De fet, semblava una crònica d'una mort anunciada, perquè ja feia setmanes que el virus havia arribat també a la península Itàlica, a Itàlia. Aquí rebíem totes les informacions, i de fet ja feia mesos que havia sortit de Wuhan, també la Xina, on les afectacions eren doncs, molt quantioses, també tant com ho acabarien sent aquí a casa nostra.
1: Sí, havia d'arribar i va acabar arribant aquest mes de març de 2020. En poques hores, doncs, el nombre de contagis a Catalunya augmentava, i un dels espais on va arribar de seguida el coronavirus va ser a les escoles. A Badalona, l'escola Feliu i Bagués va ser una de les primeres catalanes que va tancar després de confinar 17 mestres a causa del contacte amb un positiu, això que es feia al principi, que molts ja ni ens en recordem. Va tancar un 12 de març, però el tancament de totes les escoles seria imminent, perquè a partir del dia 13 i durant 14 dies en un principi, les escoles no obririen les portes.
3: El tancament ens sembla bé, perquè tot és pel benestar dels nens i pel benestar global, perquè afecta a tothom. T'entenc que hi ha mares que treballen i que és un problema.
4: Pues me parece muy bien la previsión. Yo creo que ha tardado mucho. Se debería de haber hecho antes.
5: El tema de tancar l'escola crec que es devia pres abans, perquè són el primer, per mi, crec que són el primer focus de contagi, perquè ajuda molt nen de molts llocs i és fàcil que es propagui més ràpidament.
0: I de fet ja no van tornar a obrir fins al pròxim curs, no?
1: No van obrir. Molts pensaven que sí que seria qüestió de 15 dies, però realment doncs no. Ara en perspectiva sí que ho veiem clar, que no havien de tornar a obrir. Alguns centres educatius van començar a fer classes telemàtiques de la millor manera possible, podríem dir. Tothom va intentar fer-ho, no va ser fàcil. I després del tancament de les escoles doncs l'Ajuntament va comparèixer per primera vegada. Era el govern de l'expastor que anunciava mesures excepcionals: es restringia l'accés als parcs, s'iniciava el teletreball entre els funcionaris i, sobretot, es demanava a la ciutadania baixar el ritme per contenir la pandèmia.
6: Sobretot, quiero enviar un mensaje de tranquilidad y pedir a los vecinos y vecinas de Badalona responsabilidad y disciplina respecto a las medidas de distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus cuanto antes.
1: Ara que escoltem l'Àlex Pastor, en aquesta època de Covid, doncs no se'ns passa per alt, eh? Va ser doncs un daltabaix del govern de l'Àlex Pastor, perquè precisament doncs durant el confinament
0: acabaria sent detingut per saltar-se el confinament l'alcalde de Badalona, no? I això va generar també una polèmica doncs força important, tot i que després també es va parlar dels problemes també de salut que tenia l'alcalde en aquella
1: Correcte,
0: època.
1: Però sí que és veritat que a partir d'aquí doncs va haver-hi doncs un canvi de govern a la nostra ciutat i va ser un cop fort pel govern del Partit dels Socialistes, que va acabar suspenent la militància al que va ser l'alcalde Àlex Pastor. Més enllà d'aquest episodi, va ser el dissabte 14 de març quan el president del govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. La situació sanitària es començava a descontrolar i Pedro Sánchez prenia el control de les comunitats autònomes per frenar la pandèmia. Es limitaven els moviments dels ciutadans, només es podia sortir al carrer per comprar productes de primera necessitat per anar a treballar o també per un motiu de força major. Els establiments que quedaven oberts doncs eren els de primera necessitat, que anotaven l'allau de compres.
0: Sobretot, recordes, no? Aquella dèria pel paper de vàter, per exemple, per les mascaretes que no n'hi havia, s'esgotaven.
1: Correcte,
0: no?
1: Les farmàcies pendents de que arribessin mascaretes i també els supermercats on es feien llargues cues per paper de vàter i també doncs per farina i oli, coses així com per fer postres, que la gent també li va agafar.
0: Sílvia, tu, ara faig broma, i era un tema molt seriós, però tu vas perfeccionar els teus pastissos, que a la redacció tots sabem que estan boníssims,
1: és
0: per
1: correcte,
0: exemple.
1: És correcte, perquè a més jo estava de baixa, de maternitat, o sigui que era com la combinació perfecta per millorar aquestes receptes.
7: Fem la cua aquí al carrer, anem deixant passant la gent de mica en mica, sempre que entren a la porta li posem el desinfectant a les mans, i llavors anem sortint i anem mirant si a la cua hi ha gent gran, llavors tenen preferència davant de tothom.
8: Quan ens arribaran mascaretes? Fins al mes d'abril no ens arriben. Ens ho hem d'agafar molt en sèrio, respectar les normes d'higiene i tot el que ens estan manant les autoritats, sobretot quedar-nos a casa, només sortir quan sigui realment necessari.
1: Escoltàvem la responsable d'un supermercat i també la d'una farmàcia d'aquí de Badalona.
0: Sembla mentida, aquella realitat.
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Sembla que ens estiguem teletransportant, però en el temps i damunt. Però això va passar.
1: Sí, sí, és proper, però a la vegada sembla que fes mil anys, no?, que va passar tot això. Va ser aquell mateix cap de setmana, quan es va decretar l'estat d'alarma, doncs que va començar aquesta iniciativa de fer uns aplaudiments dedicats al personal sanitari. Era a les 8 del vespre, la gent sortia al balcó per agrair la tasca dels professionals que feien front a les conseqüències del virus, i més o menys sonava així a molts balcons de la nostra ciutat. La gent s'agrupava, aplaudia, i també en molts llocs, en molts indrets d'Espanya, van estar cantant cançons com aquesta. Resistiré, erguido frente a
0: todo, me volveré. Al final, en certa manera, ser conscient de que de la manera en què estaves tu o la teva família estaven moltes altres, generava una certa empatia en un moment de molta incertesa, de no saber què passaria, no? I de, doncs, també posar en valor la feina de totes aquelles persones que tenien, doncs, això, una tasca considerada essencial i que sortien al carrer, no?
1: Sí, i aquesta cançó, precisament, que escoltem, és una nova versió que es va fer l'any 2020 de la cançó del duo Dinàmico de 1988, i va ressorgir, doncs, amb el confinament, i aquesta també manera de col·laborar de molts artistes que feien cançons online i col·laboracions, i aquí vam escoltar doncs a molts artistes del nostre país que van col·laborar en aquesta cançó, que també es va convertir en un himne.
0: En aquella època vam arribar a normalitzar, no?, la presència als televisors de casa de tres persones que cada dia sortien, no sé si era pels vols, a les 10:30, 11 del matí, a fer una roda de premsa.
1: Sí, correcte. Durant molts i molts dies l'actualitat de la Covid passava per aquesta persona en concret.
9: Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica
1: Aquesta veu, Núria.
9: Probablemente...
0: Aquesta veu em resulta molt familiar, perquè com a periodistes nosaltres fèiem molt seguiment també doncs, de totes aquestes informacions, que al final era actualització, eh? Actualització de víctimes mortals, d'hospitalitzacions, d'aquests pics, no? Que aquí també vam estar seguint setmanes de setmanes doncs, aquests excels que publicava el Departament de Salut també, de la xifra d'ingressos hospitalitzats, altes també en els centres doncs, de salut del país, també de Catalunya, també l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'Hospital Municipal de Badalona, no? I aquest era en Fernando Simón, que era el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que amb la seva certa parsimònia, no?, ens també...
1: Tranquilitzava una mica, no?
0: Sí, ens calmava davant d'una situació que algunes famílies... com no, vivien dins la tragèdia. Eh?
1: Mm-hmm. Va ser entre els mesos de març i abril que el nombre de contagis setmanal doncs, superava els 10.000. Els hospitals començaven a patir situacions crítiques per falta de material i a Badalona, per exemple, l'Institut Woodman i el Rafael Hoteles, ara el Badalona Tower, es van convertir en espais de suport pels germans Trias. Durant el pic de la primera onada de la pandèmia, l'augment d'ingressos posava els professionals sanitaris contra les cordes. Les proves per confirmar el virus escassejaven i el nombre de respiradors era insuficient. Així ho explicava el doctor Dávalos, gerent de l'Hospital Germans Trias i Pujol en aquella època.
10: Pràcticament ha esgotat tots els equipaments que tenia. Hem utilitzat tots els que estaven al nostre abast, molts que ens han deixat entitats privades o clíniques privades, però se'ns han acabat. I en aquest moment ens queden respiradors probablement per pocs dies.
0: De fet, aquesta setmana parlàvem aquí al Badalona Matí amb el doctor Roger Paredes, també, que era una de les persones, no?, que també feia portaveu en aquell moment, responsable de malalties infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol, de la situació, i ell recordava com a correcuita va ser necessari fins i tot trinxar, deia, la biblioteca de l'hospital, perquè faltaven llits, faltaven espais, i per tant no van dubtar a recompondre's una mica amb allò que tenien. Eh? Recordem que també, per exemple, l'Hospital Germans Trias i Pujol va créixer en mòduls, fins i tot prefabricats, no?, en aquells primers mesos de pandèmia, per donar cabuda a la quantitat de llits que era necessari, no?, posar en marxa també, perquè moltes de les persones que patien el coronavirus aleshores era una malaltia molt més letal i virulenta que no pas ara, quan, diguéssim, la immunitat, no?, generalitzada doncs, ha anat a l'alça, però en aquell moment no era així, i ell recordava també doncs, aquesta realitat, no?, que escassejaven, com ara escoltàvem el doctor Dávalos, respiradors, però també llits, mascaretes, fàrmacs que no sabien quins utilitzar. No?
1: Aquestes declaracions es contraposen una mica al que dèiem abans d'en Fernando Simón, que et calmava una mica quan escoltaves els professionals sanitaris la situació que estaven, doncs tornaves a posar-te alerta de...
0: Suposo que tot estava estudiat, no?
1: Que això és greu el que està passant, et feia prendre una mica consciència, no? Aquesta situació sanitària doncs, desplegava més una allau de solidaritat a tota la ciutat, respiradors, mascaretes i tot tipus de material que la ciutadania aconseguia organitzant-se, doncs es distribuïa per a aquells que ho necessitaven. Es feia a través del que vam conèixer com a xarxa solidària de Badalona, que englobava un gran nombre de voluntaris i entitats. Però tot i les restriccions, doncs l'increment d'espais sanitaris d'espais sanitaris no hi havia prou i calia aturar tot el país. El president del govern demanava una parada de totes les activitats amb l'arribada de la Setmana Santa. Només podrien anar a treballar els serveis essencials. Així ho comunicava Pedro Sánchez.
11: Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales.
1: Aquesta paràlisi es va allargar en diverses pròrrogues. Aquí sí que eren aquelles imatges que veiem de carrers totalment buits perquè només anaven a treballar aquells serveis essencials i pràcticament tothom es quedava a casa. Les restriccions aquí sí que ja van fer el seu efecte i les setmanes doncs, anaven passant i s'aconseguia doblegar una mica la corba de contagis. Les xifres baixaven Ivan i també la d'ingressats a les UCIs, i el govern decidiria doncs iniciar la desescalada. Els primers que podien sortir al carrer van ser els nens, i després es permetria sortir a fer esport i passejar, això sí, amb uns horaris fixats. Així
0: I
1: ho explicaven.
0: No? Primer un quilòmetre, després sí, no podia sortir al teu terme municipal.
1: Correcte, així ho vivien alguns nens i esportistes de la nostra ciutat.
12: Llevamos 40 días encerrados en casa y también era hora de salir ya.
13: A mi m'agrada bastant estar a casa i no m'ha afectat massa, però ha sigut una mica complicat al principi.
14: Lo que más caca me da es que no puedo ver a mis amigas, ni abrazarles ni nada, porque yo ya llevo no sé cuántos días en casa metida y estoy haciendo videollamadas a todas horas.
15: Estic opositant, estic tot el dia a casa estudiant, i sortir a fer esport o anar al gimnàs és com una mica la desconnexió del dia, i no poder-ho fer, pues al final era molt cansat i molt pesat.
16: Iba a dormir tarde y ahora todo lo contrario, me voy a dormir temprano y me levanto temprano para aprovechar el tiempo que se puede salir.
0: De fet, els efectes, no, de tot aquest període de confinament van ser molt importants. Ens vam perdre moltes coses, i aquí va perdre gent que va morir en solitari, no? Mm. Hi ha d'altres doncs, que van donar a llum en solitari, també és el teu cas, sí, no, Sílvia? Que abans deies, jo estava de baixa de maternitat, doncs bé, tenies la teva petitona també en aquella època de pandèmia, i això doncs també feia que les persones afrontessin aquell moment de manera molt diferent, no?
1: Sí, sí, sí, és el que parlàvem abans, i amb aquestes declaracions també ho veiem molta gent, doncs... va prioritzar fer esport a la seva vida. Potser mai havien sortit a córrer, però en aquells moments s'agafaven això per poder sortir al carrer en aquell horari d'esportistes. Altres vam cuinar tot tipus de dolços, com dèiem abans.
0: Hi havia tothom... qui treia a passejar el seu gos, el de la veïna,
1: sí,
0: i el de
1: correcte,
0: comerç al costat.
1: Tothom volia tenir animals de companyia.
0: O a llançar
1: també
0: les escombraries tres vegades al dia, eh? I avui en dia doncs ens barallem per veure qui surt al carrer.
1: Sí, sí, sí, situacions realment esperpèntiques. En el món de la cultura, doncs, el confinament va servir als artistes per reinventar-se. Es van fer concerts per streaming, també noves composicions o col·laboracions entre cantants, com veiem abans amb aquest Resistiré, doncs que van ajudar al sector cultural en un temps difícil. Algun d'aquests temes doncs es van convertir en tot un himne en la lluita contra el coronavirus.

0: Que bonica aquesta cançó, Núria. Molt. És molt bonica, és una cançó de Miqui Núñez que es diu Escriurem, i que no sé si ho sabies, però no es va fer expressament pel coronavirus, tot i que encaixa perfectament. És veritat que Miqui Núñez la va fer prèviament per la seva marxa de l'Acadèmia d'Operación Triunfo i dedicada als seus companys d'Operación Triunfo, però es va convertir en la banda sonora de la campanya Jo em corono, de la Fundació Lluita contra la Sida de Badalona, la fundació que després, precisament per la Covid, va canviar el seu nom i es va acabar dient la Fundació de Lluita contra les Infeccions, per englobar també altres tipus com la Covid, no? Tots els beneficis d'aquesta cançó doncs es van anar a parar directament a la fundació, que encara a dia d'avui treballa per estudiar la Covid persistent també, com vèiem l'altre dia amb en Roger Paredes, i molta feina que encara s'ha de fer doncs per acabar d'esbrinar, no?, tots els detalls d'aquest Covid, d'aquesta Covid-19 que tant ens va sorprendre l'any 2020.
1: Doncs amb aquest tema musical nosaltres tanquem aquest record que volíem fer també aquí al Badalona Matí en referència a aquests 6 anys ja de coronavirus, i com dèiem al principi, doncs escriurem que tot anirà bé. Ajuntant aquestes dues cançons que avui doncs ens han acompanyat en aquest espai. Gràcies, Sílvia.
0: Fins ara.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu que volem compartir amb vosaltres, un nou Estrenes que a partir d'ara mateix, al llarg de pràcticament que 55 minuts, us farà costat amb l'actualitat musical, alguns temes, algunes cançons que hem recollit d'aquí i d'allà, obrint fronteres per escoltar algunes coses interessants que arriben des d'altres països. Per començar avui, a casa nostra, amb Cesc Sant Salvador, tot i que canta en anglès, ell és un cantautor i compositor de Barcelona que crea música d'estil pop, folk i també de música independent. La seva cançó, August, parla dels records i de la llibertat de l'estiu. Aquí tenim, doncs, aquesta història, la més nova, de Cesc Sant Salvador. August.

Una cançó que fa estiu, August. Aquesta és la nova història de Cesc Sant Salvador, aquest cantant i compositor de Barcelona i que crea aquesta música, aquest estil de pop folk i que ha obert precisament aquest estrenes d'aquesta setmana. Anem seguint el nostre camí, evidentment, amb moltes més històries que aniran arribant mica en mica. Ara ens anem cap a Kismet. És un trio musical de pop i d'indie pop que arriben des de Gran Bretanya, des de Londres, amb una cançó anomenada Memory Star, que ens parla de l'amor obsessiu i la fixació mental cap a una persona.

Es diuen Kismet, és aquesta la cançó que ens han portat en aquestes estrenes, Memory Star, aquesta banda britànica que també s'ha afegit al nostre camí. Seguim, es diu Bresi, que és un artista polifacètic de l'escena urbana, tant espanyola com catalana, i amb la seva cançó nova que escoltarem, No Prometo Res, que és una rumbeta catalana, que parla de viure el present.

Així sona Brezzy, la seva cançó No prometo res, d'aquest cantant, d'aquest artista polifacètic de l'escena urbana, tant espanyola com catalana. La seva cançó així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i anem seguint, perquè ara mateix ens arriba Andy Grammer. Ell és un reconegut cantautor i productor nord-americà amb la seva cançó All I Want Is You, que ens parla de deixar de perseguir allò, l'èxit professional que arriba constantment per valorar el que realment importa, que és la família i l'amor.

Hola, Iwan, is you. Aquesta és la cançó, és el tema més nou d'Andy Grammer, aquest cantant i compositor nord-americà. Tornem a Catalunya amb Juny del 99, que és un grup emergent de música indie-pop creat a Barcelona, i amb la seva cançó Espera'm, que parla de la crisi generacional, la por a fer-se adult.

Des de Barcelona, així han arribat a nosaltres, juny del 99. Aquesta és la formació que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó que es diu Espera'm i que forma part d'un disc amb 7 cançons que es diu No vull que la vida sigui aprendre a ser grans. Seguim endavant, tornem a fer un viatge, en aquest cas de nou fins a Nord-Amèrica, per escoltar Ashley Cook. És una cantant i compositora de música country. La seva cançó Dance Around It parla d'una relació desgastada on les dues parts trien evitar parlar dels seus problemes, allò evadint-se a través de la música i també del ball. Dance Around It és la nova cançó d'Ashley Cook.

Around It, aquesta és la nova cançó d'Ashley Cook, aquesta cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya amb la Júlia Sarta, tot i que ella és una jove cantautora d'Andorra, d'Ordino, i amb la participació i col·laboració i també producció de Lucky Colmer, que és un productor musical de Girona, comparteixen aquesta història que es diu Espines, que escoltarem ara mateix, una cançó que parla del dolor, del desamor i de la decepció d'una ruptura.

favorite senses is touch. Be like water, babe.

0: favorite senses. My favorite senses.
1: Aquest és un duet format per Stevie Appleton, de Gran Bretanya, de Londres, i Nick Henriquez, de Toronto, coneguts per la seva música dance i per aquesta cançó que es diu Touch, que és la més nova, una cançó que explora la importància de la connexió emocional i també física. Ells es diuen Collect 200 i és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana en aquest estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Es diuen Los Sirgadors, que és un grup de música folk i d'arrel de les Terres de l'Ebre, i el projecte del qual escoltarem evidentment una cançó d'ells compta amb músics de diferents zones, com el baixista Jaume Tauler de Palamós. La paraula sirgador era un home que feia un ofici antic i molt dur a les lleres dels rius navegables, com l'Ebre. La seva feina consistia a arrossegar les embarcacions des de la riba utilitzant una corda molt gruixuda anomenada sirga. D'aquí ve, doncs, Los Sirgadors. La cançó que escoltarem d'ells es diu Eros guanya el pols.

Eros guanya el pols. Aquesta és la cançó de Los Sirgadors, aquesta formació, aquest grup de música folk i d'arrel de les Terres de l'Ebre. Una altra de les novetats interessants de la setmana. I atenció, perquè ens arriba ara mateix la nova creació musical de Gilbert O'Sullivan, cantautor i pianista conegut mundialment per el seu pop melòdic, amb un nou disc que sortirà a la venda el proper 6 de novembre i que es dirà On The Records. Serà el seu 21è àlbum d'estudi i la cançó que escoltarem, el primer senzill que ha avançat aquesta setmana, es diu Growing Old Disgracefully, que es pot traduir com envellir de manera deshonrosa o sense dignitat, que és una cançó, bàsicament, de caràcter irònic, mordaç i també una mica autobiogràfic. Per tant, escoltem aquesta nova peça de Gilbert O'Sullivan.

És el so de Gilbert O'Sullivan amb les seves noves cançons que veuran la llum el 6 de novembre proper amb un nou disc anomenat On the Record, el 21è àlbum d'estudi del cantant i compositor d'Irlanda. Així ens ha acompanyat amb el Growing Old Disgracefully, després d'èxits mundials com Alone Again, Naturally, Claire o Get Down, i moltes altres. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes. Es diuen Duplicats i amb la col·laboració de Suasi, ells són de Mallorca i fan un pop-rock en català, comparteixen una cançó que es diu Quimera i que l'escoltem ara mateix.

Aquesta és la cançó Quimera de Duplicats amb la col·laboració de Swazi. Aquesta és una història que ens arriba des de Mallorca i així ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Anem cap a James Blunt, el cantant i músic britànic conegut arreu del món per balades com You're Beautiful o Goodbye My Lover, amb la seva nova cançó Tastes Like Summer, que és un tema romàntic que parla de la connexió física i emocional amb algú. De fet, en James Blunt, per si no ho sabíeu, abans de triomfar en la música, va ser capità de l'exèrcit britànic i va servir a la guerra de Kosovo. Tastes Like Summer, el més nou de James Blunt.

Tastes Like Summer. Aquesta és la nova cançó de James Blunt. Acabem avui aquestes estrenes a casa nostra amb Carla amb K, que és el nom artístic de Carla Mercader, una cantant, productora i actriu de doblatge de Barcelona, amb la seva nova cançó Pols d'Estrelles, que és un tema de pop electrònic, allò dels anys 80, amb ritmes house, que reflexiona sobre el pas del temps, la memòria i com les vivències i les persones mai desapareixen del tot. Per tant, avui acabem a Barcelona amb la Carla Mercader, més coneguda amb el nom artístic de Carla amb K, i la cançó Pols d'Estrelles. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler, us hi esperem. I res, saluts i que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Salut, muchacho. Para esa mujer.
3: Salud.

Tardeos d'estiu a Ràdio Ciutat de Badalona amb DJ Pau.

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat amb el Carles Carvajal. Bon dia, de nou.
1: Bon dia, de nou. Escolta una cosa, et diuen que aquest Nadal serà un Nadal trist, un sí. Nadal sense tradicions, un Nadal on la crisi està afectant a tots els àmbits.
0: Com sí. quins?
1: Per exemple, avui ens arriba la notícia que la crisi també afecta al Palau de la Moncloa.
0: Què ha passat?
1: Resulta que presidència del govern ha retallat alguns dels tradicionals o de les coses tradicionals que es feien per Nadal. Per exemple, aquest any no s'ha instal·lat el tradicional pessebre, que es veu que és a l'època de Felipe González. Aquest any han decidit no posar-lo.
0: No hi ha pessebre a la Moncloa?
1: No hi ha pessebre.
0: Home, tampoc es passin, no?
1: Han decidit també retallar amb el tema dels adornos. Adornos, eh? Tothom diu adornos. Els ornaments nadalencs, o sigui, les tires aquestes...
0: Les garlanes.
1: Les campanes, els papanuels als balcons, tot això a la Moncloa, re.
0: Però jo em pregunto, això no es guarda en una caixa, com a totes les cases?
1: Re.
0: I després
1: re.
0: Es torna a treure?
1: Re. També els funcionaris que treballen al complex presidencial també han notat els efectes de la crisi. Per exemple... Aquest any els donaran quatre tonteries, com a regal.
0: No hi ha lot de Nadal.
1: Atenció, només una ampolla de cava i una altra de vi. I prou.
0: Però si això és pitjor.
1: I prou.
0: Però si és pitjor que una empresa petita, això.
1: Però espera't, que fins i tot es veu que el president del govern i la seva dona sempre fan una mena de copa de Navidad. O sigui, conviden...
0: Sí.
1: sí, un brindis. Tampoc.
0: Tampoc.
1: Retirat. Tot això és veritat, eh? Però més encara, si vols, eh? Per exemple, la de la Vega. Això que fa un regalets a la gent del Congrés, a la gent dels diputats. Aquest any, quatre tonteries.
0: Llàstima, perquè té bon gust, aquesta senyora.
1: I la última és el mític arbre de Nadal, aquest any de plàstic.
0: De plàstic?
1: De plàstic, tu.
0: Doncs això no és mediambientalment sostenible, eh?
1: Sí, sí. Què et sembla, tu?
0: Doncs em sembla que fan un gramassa. Potser.
1: Escolta una cosa, jo el que faria... proposar als oients és una recolecta. Mira, si cada oient ens envia aquí una figureta de pessebre, nosaltres els hi podem enviar a la Moncloa i que montin un pessebre.
0: Però no val robar-la del pessebre de la plaça de la
1: no
0: Mina.
1: No val, perquè poques figures hi ha,
0: sí.
1: només falta...
0: Que en treguin més.
1: Que en treguin més.
0: Sí,
1: sí o no? A veure, si algú truca, en plan, jo tinc un caganer, l'altre, una mula, l'altre, un nen Jesús, l'altre, Sant Josep, l'altre, la Maria, els hi enviem tot plegat amb una capseta... a la Moncloa i ja poden fer aquest pessebre.
0: Encara que cada figura sigui d'una mare diferent, no?
1: I jo pregunto, el que tu deies, si aquest pessebre ja el tenen, des de l'època de Felipe González, què costa? Què han de llogar una empresa per instal·lar aquest pessebre?
0: Què té un cost de manteniment, aquest pessebre? Què han de podar?
1: Què han de fer?
0: Els arbres del pessebre.
1: Potser si costava, jo què sé, la molsa i el verd, doncs que sí, que aprofitin aquest any i posin altres ornaments, altres materials.
0: No s'entén això, eh?
1: Però es veu que aquí hi ha una polèmica, perquè quan va arribar Zapatero l'any 2004, es veu que no és gaire amant dels pessebres.
0: Ah.
1: I hi ha alguns anys que es veu que decideix ell mateix no muntar aquest pessebre.
0: Que potser no és creient Zapatero o no hi creu sí. gaire amb aquest tipus de sí. tradicions
1: sí.
0: I ha trobat l'excusa amb la crisi.
1: Ja ho sabeu, eh? Si voleu ens feu arribar aquí a la ràdio aquestes figuretes i nosaltres encantats ho enviem a la Moncloa, eh?
0: Jo en tinc, unes quantes per donar.
1: Sí? Doncs va, farem aquesta recoleta, et sembla? Perquè sí. hi ha crisi i a la Moncloa, pobres, no tenen ni un duro.
0: Doncs vinga.
1: Ni un duro. Escolta, comencem, si et sembla, avui apartat ja nadalenc, queden 4 dies, eh? Per Nadal
0: substitueix a la crisi ara, no? Com a tema central.
1: Bé, avui et porto 3 temes relacionats amb el Nadal, et sembla?
0: Mm-hmm.
1: Doncs va, comencem, obrim apartat de Nadal.
0: Sí, amb aquesta música.
1: És preciosa la música.
0: Sí.
1: A veure, a veure.
0: Mira. M'encanten els piquerols aquests que
1: sí, sonen. Sí, sí, sí. Escolta una cosa, avui parlant de pessebres, comencem parlant d'un pessebre una mica estrany. Resulta que avui publica el Periódico Levante.
0: Sí.
1: Periódico Levante és de València. Publica que a València han fet un pessebre, en aquest cas l'Associació Cultural Falla na Jordana, que resulta que el nen Jesús, ara et quedaràs astorat, és Franco.
0: Com?
1: Sí, sí, sí. Resulta, diu el titular, un Belén muestra a Franco... caracteritzat de Nen Jesús.
0: Separar la música i tot.
1: Sí, sí. Es veu que l'Associació Cultural Faiana i Jordana ha reunit diversos pessebres, bé, curiosos, de diverses parts del món. I resulta que hi ha un artista faiero que n'ha realitzat un on ha caracteritzat a Franco com el Nen Jesús.
0: Però si Franco no té res de celestial.
1: Tenim un telèfon, si et sembla. Anem a provar a sort, aviam si tenim algun detall més sobre aquest pessebre.
0: Doncs vinga.
1: Anem a trucar a València.
0: Fantàstic,
1: eh?
0: Franco.
1: València.
0: Sí.
1: Preciós.
0: Preciós. Si Franco és el Nen Jesús, la Verge qui és? Carmen Polo.
1: Ay.
0: Españoles.
1: Sí, sí, sí.
0: Franco no ha muerto, sino que ha nacido.
1: Bé, escolta una cosa, anem a trucar a València, aviam si tenim sort.
0: Truquem a València.
1: I
0: tenim més informació
1: podem contactar amb algú d'aquesta entitat cultural Faiana Jordana. Et sembla?
0: Mm.
1: Doncs
0: a veure
1: vinga.
0: Si tenim sort. Faiana Jordana.
1: Sí, es diu així.
0: Perquè tu no saps més detalls, oi, del pessebre aquest, a part d'aquest Franco?
1: Sí, sí. Per exemple, que té dos vigilants. O sigui, el Nen Jesús, caracteritzat de Franco, té dos vigilants. I en aquest cas, saps qui són?
0: Qui són?
1: Figures de guàrdies civils.
0: Mm.
1: Sí, sí, està força bé, eh?
0: I Josep i Maria no hi surten?
1: Això és el que ja no tenim a la notícia, per això volíem descobrir-ho. No ens contesten, no?
0: O els Terris Max.
1: No ens contesten.
0: No existeixen.
1: No, doncs fem una cosa, anem a d'altres temes, tenim d'altres temes al dia. Sí,
2: españoles.
1: Sí.
2: Mm. Franco.
1: Sí.
0: Ha muerto.
2: Ha muerto.
0: Per si algú encara no ho sap. Per si algú no ho sap, que no s'espanti, que Franco no ha tornat, sinó
1: no.
0: Que és un pessebre, eh?
1: Sí, és un pessebre. Escolta, buscarem més informació sobre aquest tema, et sembla?
0: Sí.
1: No ens contesten, hi ha vegades que passa. I anem, atenció, a una altra notícia que ens ha arribat avui des de El Periódico de Canàries. Avui he triat diaris aquí, eh? Diaris aquí al costat, eh?
0: Jo veig.
1: I anem a una població, atenció, que es diu Valsequillo. Valsequillo.
0: Quillo. Valsequillo.
1: Valsequillo.
0: Ah, doncs anem a Valsequillo.
1: Anem a Valsequillo i us expliquem de seguida per què. Val?
0: Mm-hmm.
1: Doncs a mi.
0: Valsequillo.
1: Resulta que avui explica aquest diari que un regidor de Valsequillo impedeix muntar un pessebre nadalenc a l'associació juvenil El Rincón, atenció al nom, de Tenteniguada.
0: Ostres, molt complicada aquesta notícia.
1: Sí, es veu que aquest ajuntament s'ha posat, podríem dir, a l'esquena una normativa municipal i una normativa en aquest poble que obliga a tancar els actes juvenils a les 12 de la nit. Això que això fan per fomentar, diuen, el desenvolupament, atenció al que diu el diari, de la societat a través de l'oci juvenil.
0: Però si els joves comença la festa a partir de les 12 de la nit, Josep.
1: Però es veu que una entitat juvenil d'aquest poble estaven fent aquests dies el pessebre.
0: Pessebre vivent.
1: No, el pessebre.
0: Ah,
1: pessebre.
0: Sí.
1: I resulta que com a les 12 han de plegar i no l'han acabat, es veu que l'Ajuntament els ha dit que no poden fer-ho a partir de les 12 de la nit.
0: No poden fer el pessebre.
1: Això és el que explica aquesta notícia, però anem a contactar amb aquest Ajuntament, aviam què ens expliquen, et sembla?
0: No té molta lògica, això.
1: No.
0: Truquem a Valsequillo, doncs.
1: Valsequillo.
0: Valsequillo.
1: Hem de marcar molts números perquè truquem... Creuem l'Atlàntic a aquesta hora.
3: Valsequillo
1: de Gran
3: Canaria. Sí. Si conoce el número de extensión, marque el 0 seguido a la extensión para que desee hablar. Para hablar con el área de Administración General, marque el 1.
1: El 1.
3: Con Servicios Sociales, 2.
1: 2.
3: Urbanismo, 3.
1: 3.
3: Juzgado, 4.
1: 4.
3: Escuela de Música, 5.
1: 5.
3: Biblioteca, 6.
1: Sí.
3: Para cualquier otra consulta...
1: Espere.
3: Manténgase a la espera,
1: claro.
3: Que atenderemos en breves momentos.
1: Muy bien, señorita. Habíamos que
0: decir cuatro.
1: A Canarias no truquen gaire, ¿eh?
0: La veritat és que no, ho tenim força oblidat.
1: Sí, per què?
0: Amb lo maco que és allò de dir d'una hora menos en la comunidad canaria.
4: Ayuntamiento, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, cómo vamos? ¿Hola?
4: Sí, dígame.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Barcelona.
4: Sí.
1: Mira, queríamos hablar con alguien sobre el tema de una normativa que hay aquí en el pueblo que está impidiendo montar un Belén navideño.
4: No tengo ni idea.
1: Ni idea.
4: A ver... esto es Valsequillo de Gran Canaria, no sé exactamente...
1: Bueno, dónde tengo aquí, sí, sí, sí, es el pueblo, ¿no? Aquí hay una entidad juvenil que se llama La Parada.
4: Uh-huh, sí.
1: ¿Correcto? La Parada del
4: sí,
1: Rincón,
4: sí.
1: De Tenteniguada.
4: Ajá.
1: Es correcto esto.
4: Uh-huh.
1: Pues me puedes pasar, no sé, con Juventud o con alguien que lleve entidades.
4: Pues ahora mismo no hay nadie por aquí.
1: No hay nadie en el ayuntamiento.
4: De Juventud, te voy a pasar si hay algún técnico, espera un momentito.
1: Vale. No té ni idea, eh?
0: No en té ni idea.
1: No té ni idea.
0: Home, és que potser la notícia no ha transcendit.
1: Ja, home, si surt els diaris.
0: No.
1: Home, algú que ens expliqui...
5: Permiso, señor, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal, cómo vamos?
5: Bien, bien.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Me escuchas?
5: Sí, sí, sí, sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana aquí en Canarias?
5: Fría, fría.
1: ¿Fría? Pero pues si siempre fría. Hace calor.
5: Bueno, la verdad que este año no se han cebado con nosotros, ¿eh?
1: Sí, pero ¿se puede ir con bañador o no?
5: Sí, sí, claro.
1: ¿Sí?
5: Claro, claro. Venirse, sí.
1: Bueno,
5: venirse
1: pero...
5: con bañador, sí. Ahora, sí. Quedarse con bañadores aquí, no.
1: No. ¿Qué temperatura tenéis?
5: Ahora mismo, ¿qué temperatura hace?
0: Radio en directo.
1: Sí, en directo.
5: 11 grados.
1: ¡Qué frío!
5: 11 grados, 11 grados. Bueno, pero se puede estar en bañadores también.
1: Sí, claro, y en pelotas también.
5: También. Hay una parte que es para ello, ¿eh?
1: Ya. Una cosa, mira, yo te llamo por un tema, a ver si me puedes ayudar.
5: Dime.
1: Resulta que nos ha llegado la noticia de que un concejal de aquí de Bacequillo uh-huh. ha impedido montar un Belén navideño a una entidad juvenil, el Rincón de Tenteniguada. Uh-huh. ¿Eso es correcto?
5: Repíteme otra vez. repíteme otra vez.
1: Mira, un concejal de Valsequillo
5: ¿sí?
1: impide montar el Belén navideño a la entidad juvenil El Rincón de Tenteniguada.
5: Bueno, no, ¿qué se lo impide?
1: Eso no. Es lo que pone la noticia. Y yo quiero saber el porqué, porque se ve que hay una normativa municipal uh-huh. que obliga a cerrar los actos juveniles a medianoche.
5: Sí.
1: ¿Eso es correcto?
5: Pues yo la verdad es que la normativa no me la sé, porque yo soy el conserje aquí de Servicios Sociales.
1: Sí, el conserje.
5: La normativa ahora mismo no me la sé, pero...
1: Ya. Pero tú sabes alguna cosa de este Belén.
5: Dígame.
1: De este Belén, de Belén navideño.
5: Sí.
1: Tú sabes si se monta o no se monta.
5: Sí, claro. De hecho, se inauguraron el fin de semana. Todos los que se han hecho se han inaugurado el fin de semana.
1: ¿Y tú no sabes nada sobre esta polémica?
5: No, yo no, la verdad que no.
1: ¿Y el teléfono de esta entidad lo tenéis?
5: ¿Te refieres al Ayuntamiento de Valsequillo?
1: No. La entidad juvenil, la parada del Rincón de Tenteniguada.
5: No.
1: No, tampoco.
5: No.
1: ¿No tenéis ni idea?
5: No, la verdad que no.
1: Bueno.
5: Sé que existe la asociación, pero no tengo el teléfono de ellos aquí.
1: Ya. Bueno, pues nada, ya veo que no me podéis ayudar.
5: La verdad es que me encantaría, pero es que en este caso no si darte el teléfono de la asociación ahora mismo no
1: lo tienes.
5: No lo tengo aquí.
1: Y el tema de la normativa tampoco ni idea.
5: Tampoco, la normativa bueno. no me la sé.
1: Pues nada, gracias.
5: A usted.
1: Venga.
5: Buen día.
0: Una gran ajuda, no?
1: Sí. Què et sembla?
0: Però per què l'Ajuntament ens passa amb el conserge?
1: I el conserge de serveis socials.
0: Home, el conserge de serveis socials no té per què saber cap normativa.
1: Bé, escolta una cosa. Segons aquest diari, el diari de Canàries, el regidor va ser qui va impedir fer un Belén per una normativa de recent creació i, segons s'ha justificat, en aquest cas, diuen que a partir d'aquella hora de les 12 de la nit no deixen fer cap mena de reunió o, en aquest cas, d'assemblea o d'acte a les entitats juvenils del poble.
0: Jo recordo temps passat, quan no estàvem...
1: A medianoche...
0: No estàvem permeses les reunions clandestines.
1: Potser volen que vagin a gastar al bar.
0: Bé, no ho sé.
1: Bé, escolta una cosa. Seguim avui parlant, en aquest cas anem al 20 minutos, perquè ara us quedareu assorats amb aquesta notícia que també parla d'una tradició nadalenca. Estic parlant del Tortell de Reis. Sí, el Tortell de Reis que potser és en perill.
0: Oh.
1: Sí.
0: Ja comencem a parlar del Tortell de Reis.
1: Titular, el roscón de los reyes se salva por los pelos de ser prohibido por la Unión Europea.
0: Per què,
1: Això que hi ha una nova... Ho explica avui al 20 minutos. Hi ha una nova directiva comunitària sobre la seguretat de les joguines. Correcte, eh? Segons aquesta normativa que ara mateix s'està parlant i que s'aprovarà aquesta mateixa setmana, el Parlament Europeu prohibirà, atenció, als amants de Kinder. Huevos Kinder, eh? Sí, esteu alerta a la ràdio?
0: Sí.
1: Doncs atenció. Diu que prohibirà totes les joguines que estiguin a dins de productes alimentaris que no estiguin correctament envasats. Què passarà?
0: Això és molt
1: com
0: greu.
1: Kinder Bueno.
0: No, Kinder Bueno no.
1: Bueno, Kinder...
0: Kinder
1: Huevo.
0: Sorpresa, no?
1: El Kinder Huevo, no?
0: El Kinder Huevo, sí.
1: Com es diu? Kinder Sorpresa. Això l'Abril ens ho dirà perquè és un fan. Sempre menja el Kinder.
0: El
1: Huevo Kinder.
0: Sí. El Huevo Kinder Bueno són barretes. El Huevo Kinder és el d'això.
1: Diu aquesta normativa que el típic Tortell de Reis podria estar considerat dins aquesta normativa, perquè, clar, la figureta aquesta...
0: Ah, va dins del torter.
1: Va dins del... A veure, és que, clar, dius, aviam, teniu poca feina, no?, des de la Unió Europea. Això que la Unió Europea diu que el rascón de Reyes, si posa una mena de joguina, o si posa la figureta del rei, o la fava, resulta que pot ser que sigui considerat joguina. Mm. Aquí ja hi ha hagut reaccions polítiques i el eurodiputat de Convergència i Unió, Ignasi Guardans, ha posat el crit al cel sobre aquest tema.
0: Clar.
1: Ha dit que no pot ser, que això és una exageració i que això és una tradició de cada any i que, home, prohibir en aquest cas que s'hi posi el rei, la fava o el que sigui dins el tortell de reis ja seria massa.
0: Home, és que és molt divertit.
1: I el tema del Kinder també, escolta una cosa, de tota la vida hi ha hagut el huevo.
0: Però això ho fan per si algú es menja l'ou Kinder sense buidar-lo? Home, perquè seria un escàndol, això.
1: Bueno, la notícia tot plegat és que aquesta nova directiva comunitària sobre seguretat de les joguines, que s'aprovarà aquesta setmana, podria fer prohibir que dins el tortell de reis s'hi afegís aquesta figureta o s'hi afegís aquesta fava. Això ho trobaria escandalós, ja, eh?
0: Seria escandalós.
1: Anem a trucar una pastisseria a l'atzar de Santa Eulàlia de Ronzana, et sembla? L'hem trobat a l'atzar, sí. Aviam, què els sembla aquesta normativa?
0: Molt bé.
1: Jo diré que ho hem escoltat per la ràdio.
0: Per Ràdio Badalona. Bonica ciutat, eh? Bonic municipi. Bonic municipi.
1: Aviam si algú a la pastisseria.
0: És que potser has buscat un poble una mica complicat, no?
1: Santa Eulàlia, és preciós.
0: Sí.
1: Preciós.
0: El passeig.
1: Sí, sí, i l'església, també, i el carrer Major.
0: El carrer Major. I la plaça de la Vila és preciós.
1: On hi ha la farmàcia, allà és preciós.
0: Fan uns pessebres, diuen? Uf, increïbles.
1: Bé, potser estan liats amb els sorrons i les neules, eh?
0: Ah, no hi haurà sort, a una pastisseria. Si treballen els matins a les pastisseries. No hi ha sort, eh?
1: No hi ha sort. Escolta, res, eh? Jo que vull sempre innovar en aquest espai i, va, avui trucarem a una població per no trucar a Badalona, eh? Mm. Doncs no hi ha manera.
0: No hi ha manera.
1: Anem a trucar, per això sempre ens queda. Quin recurs ens queda a aquesta hora?
0: 11-8-28.
1: És la nostra salvació, el nostre comodí del públic, que sempre el tenim aquí. Mira, ja el tenim aquí. Escolta una cosa, encara hi ha la tele, no?
0: Jo diria que sí.
1: M'encanta aquesta sintonia.
0: A mi també.
1: El de Telefónica, sí, sí. Tu t'imagines que prohibíssim posar aquesta tradició, aquesta figureta en el tortell de reis? Ja seria l'últim. Hola, bon dia. Em pots donar el telèfon d'alguna pastisseria? Badalona, Badalona.
6: De Badalona, d'acord.
1: A veure quina et surt. A l'atzar.
6: Li fa gràcia. Pastisseries?
1: Sí,
6: Badalona,
1: sí. Quina et surt? Digue'm, sí.
6: Volia preguntar-li si vol vostè saber si li ha tocat un magnífic televisor Sony.
1: Home, i tant! Sí, sí, a més, de quina marca és?
6: Sony Bravia.
1: Ui, no el vull, no el vull perquè no? Sony... Ui, ara que volen fer fora tothom de Sony...
0: Ah,
1: bueno,
0: no
1: va, sí. Digue'm que sí, va.
6: Jo primerament li donen la informació de les pastisseries a Badalona.
1: Ah, vale, sí.
6: Després comprovem si la seva truca
1: a
6: la guanyadora.
1: Digue'm.
6: La primera pastisseria, ve amb el nom de pastisseria Ventura.
1: Ventura, Can Ventura.
6: Mm. Es troba en el carrer Mar, sí, número 28. I el
1: sí, fa molt bons els croissants de xocolata, ja.
6: Sí, sí. El telèfon és el 93-384-55.
1: Vale, perfecte.
6: En surt una altra.
1: Digue'm una altra.
6: Que es diu Pastisseria Ferrer.
1: Ferrer.
6: Que està en el carrer Canonge Baranera 101.
1: Sí.
6: I el telèfon és el 93-384-27.
1: Sí. Vale, perfecte. I l'última, va.
6: És la pastisseria Gifré.
1: Gifré.
6: Que està en el carrer Gifré.
1: Sí, clar.
6: 159. I el telèfon és el
1: 93-387-50. Sí. Sí. Perfecte. Doncs ara sí, ara comprovem, atenció, si m'ha tocat o no.
6: Doncs fem la comprovació, comentar-li que les bases de la promoció les podrà vostè consultar en la pàgina web del
0: servei.
1: Ah, sí, sí.
6: Que és www.11822.es.
1: Punt és. I la tele què?
6: Pues un moment que està el sistema comprovant.
1: Ai, quina emoció. Estic emocionat, eh? Estic emocionat.
0: Què diu?
1: A veure.
6: Una qüestió, sentint-ho molt, la
1: tua
6: trucada.
1: Oh!
6: Hasta el dia
1: 8
6: d'avui
1: ja
6: hem entregat ja 26 televisors.
1: 26. I quantes queden?
6: En queden aproximadament aproximadament uns 4.
1: 4 només?
6: El dia 21 de desembre.
1: O sigui, fins diumenge,
6: encara
1: eh?
6: Té, exactament, encara té possibilitat d'obtindre el seu.
0: Ho hem d'ajustar, això, ho hem d'intentar.
1: Doncs escolti, ja ho provarem un altre moment.
6: D'acord.
1: Gràcies.
6: Moltes gràcies per la Adeu. Picada, bon dia.
1: Escolta, només queden 4.
0: 4. No hi ha manera, eh? Ni manera.
1: Anem a, si et sembla, a Guifré primer. Anem a Guifré, sí, anem a Guifré.
0: Guifré, que és l'últim telèfon que ens ha donat.
1: Anem a fer aquest carrusel de pastisseries.
0: Polèmica. El tortell de Reis podria ser prohibit a causa d'una directiva europea.
1: Sí.
7: Sí, digue-me.
1: Hola, bon dia.
7: Hola.
1: He trucat a Guifré, la pastisseria.
7: Sí.
1: Sí, mira, truco de Ràdio Badalona.
7: Sí.
1: Mira, escolta una cosa, et truco per un tema que no sé si sabeu. Saps el tortell de Reis?
7: Sí.
1: Sí, que feu cada any, eh?
7: Sí, sí.
1: Vosaltres sabeu alguna cosa que des de la Unió Europea es vol prohibir en aquest cas que es posin les figuretes a dins del tortell?
7: No.
1: No. No us ha arribat cap mena d'ordre ni res?
7: No.
1: Ni informació?
7: Ni informació ni res.
1: Que es veu que aquesta setmana el Parlament Europeu està fent una directiva sobre seguretat de les joguines. I es veu que volen prohibir posar les figuretes al tortell de Reis.
7: No, de moment no s'ha arribat res.
1: No, i tu com ho veus, això?
7: La figureta del rei va embolicada, o sigui... Mm.
1: Clar, però com va embolicada?
7: En paper de cel·lofà.
1: I això és higiènic o no?
7: Sí.
1: Sí?
7: Per l'alimentació, sí.
1: Ja, perquè jo em preguntava una altra cosa. Sí. Los huevos Kinder... Sí, és que tens...
7: Ah,
1: vale. Vale, vale, no passa res.
7: Vale.
1: Vinga, gràcies, adéu, adéu.
0: Que la pobra dona
1: t'ha agradat. Anem a l'altre Ferrer, et sembla, i ja acabem aquest carrusel.
0: Ferrer, vinga.
1: Ferrer, carrer Canonjo Benedera. Ui.
0: Per favor.
1: Que
0: t'han accelerat, no?
1: Sí, sí, és que anem molt ràpids. Anem molt ràpids. Escolta, tenim un tema pendent d'ahir.
0: Sí,
1: d'un bar de Fuengirola. De seguida marxarem fins a Màlaga.
0: Sortejaven aquest augment de
1: pits. En breves minutos, aquí en l'antena.
0: Com fa la Núria, no?
1: Sí, aquí en Ràdio Badalona.
0: Aquí en Ràdio
1: Badalona. En breves minutos.
0: En aquest programa aquí és estupendo.
1: Sí, estupendo.
0: Miguel José González, estupendo.
1: Sí, sí. I en directe. Sempre en directe. Directíssim. Mira, i a Can Ferrer no hi ha ningú.
0: A Can Ferrer no hi ha ningú. Vols que provem l'última que ens ha dit? El Ventura.
1: El Ventura se'ls ha liats, eh?
0: Sí? Què vols dir amb això?
1: Sempre s'han liats.
0: Vols provar-ho o no?
1: Va, va, anem a Can Ventura.
0: Va, Can Ventura. He sentit un sí, eh?
1: Hola.
8: Digui.
1: Hola, bon dia.
8: Bon dia.
1: On he trucat?
8: On truca? On...

0: com a joguina.
1: Estan carregats de romansos.
0: Oi que sí?
1: Mira, de punyetes, per no dir...
0: Perquè això és higiènic, no?
1: Clar,
0: perquè això
1: va... van embolicades amb una cel·lofana.
0: O sigui, va embolicat i no hi ha cap tipus
1: sí,
0: de problema,
1: a més,
0: no?
1: A més, posem la fava, que també va embolicada.
0: Quines ganes de carregar-se les tradicions.
1: Estan carregats de punyetes.
0: Sí o no? Clar. O tenen poca feina, també.
1: Mire, això deu ser per tapar altres coses pitjors.
2: Oi, oi.
0: Ja. O sigui, que res de res, eh?
1: Re, jo ara trucaré al gremi.
2: Oi.
1: Si de cas truco al gremi...
0: Això surt avui, li dic, per al 20 minutos.
1: Sí.
0: Surt, re, una notícia que en parla del tema. Però es veu que hi ha un diputat de Convergència i Unió
1: sí.
0: que també ha posat el crit al cel i ha dit que, home, que tot plegat és una exageració.
1: Oh, clar.
0: Com van a parar, tu?
1: Però això ho diu la Comunitat Europea, dius?
0: Sí. De fet, s'està estudiant aquesta setmana i és veritat que s'està fent aquesta directiva sobre sí. seguretat de les joguines.
1: Sí.
0: Clar, jo em pregunto que també afectarà sí, això el kit... El Kinder Huevo aquest també
1: sí.
0: afectarà.
1: Ah, també. Clar, tot.
0: Tot. Tot.
1: Mira, que no em facin d'això perquè jo tinc els reis comprats, de sorpresa.
2: Com?
1: O sigui que... I que valen ple de diners i els tinc comprat.
0: Ja.
1: No em vinguin en cuentos, eh?
0: Molt bé, però vostè no ha sentit res, eh?
1: No.
0: Molt bé, gràcies.
1: Jo, si de casa, ara trucaré al gremi.
0: Perfecte.
1: A veure què em diuen.
0: I a veure què li diu.
1: Si un cas, vostè, si vol tornar
0: sí,
1: a trucar...
0: Sí, truco en un altre moment i ja parlaríem.
1: Jo ara trucaré, a veure.
0: Vale, perfecte,
1: vale?
0: Gràcies.
1: Vale, adéu.
0: Home, és que ho trobo escandalós, aquesta notícia.
2: Sí.
0: Bé, escolta, anem fins a Fuengirola ràpidament, tenim un minut. Doncs va, darrer minut de l'espai, en directe truquem a Màlaga. Això ja passa ahir, eh? Repetim més que Telecinco.
3: Boys.
0: Diu el titular, un bar de Fuengirola sortea un aumento. Hola, buenos días.
4: Buenos días.
0: He llamado al bar Olton.
4: Sí, dígame.
0: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí, dime.
0: Mira, te llamo porque nos ha llegado la noticia que es verdad que estáis sorteando un aumento de pecho.
4: Ah, pues no tengo ni idea. Eso es el tema de por la noche y eso lo lleva la gente de noche. Tendrás que llamar a partir de las 8 de la tarde.
0: ¿Y tú quién eres?
4: ¿Perdona?
0: ¿Tú eres de la mañana?
4: Sí, yo soy del día.
0: ¿Y no tienes ni idea del tema?
4: Pues no.
0: ¿Nada de nada?
4: Nada. Gracias, hasta luego.
2: ¡Oh!
0: ¡Oh!
2: Increíble, ¿no?
0: ¡Oh!
2: Una bordería suprema.
0: Tornem a trucar. ¿Es tan? ¿No saben? No saben a qui ha anat a petar.
2: Una borderia suprema, no?
0: No me calentes les borderies.
2: Perquè he de dir que segurament aquesta senyora ha rebut unes quantes trucades avui.
0: Ara comunica.
2: Ben, comunica perquè ja l'estan trucant d'un altre mitjà.
0: Escolta una cosa, és que és escandalós. Recorda'm la notícia, tu, perquè l'hem dit tan ràpid que si algú no va escoltar ahir deu dir a veure, de què estan parlant? Resulta que un bar de copes i una clínica estètica de Fuengirola s'han unit per sortejar entre els clients del bar un tractament de bellesa.
2: No t'hi barallis, que no tenim temps.
0: Per comprar una ampolla de cava. Ara ens agafarà el telèfon, ja.
2: Perquè li surt marcat.
0: Sóc que has de pagar 58 euros per aquesta ampolla de cava i pots entrar en el sorteig de l'aumento.
4: Hola, dígame.
0: Buenos días. Perdone. Perdone?
4: Sí, un momentito, me estás hablando a otro teléfono, un segundo.
0: Sí. Simpàtica.
2: Però què passa? Que tenen aquí una centraleta o què?
0: Bar Old Town.
2: Sembla això telefònica.
0: De Fuengirola. Recordem aquella polèmica a finals de novembre de la discoteca Patxa València.
2: I tant.
0: Que va tenir que suspendre la festa Pretty Woman.
2: Van fer marxa enrere.
0: Aviam si s'hi posa.
2: Aviam si s'hi posa. Perquè, escolta, és que hem d'acabar, eh?
0: Hem d'acabar.
2: És que no tenim temps.
0: A veure si posa aquesta senyoreta que ens ha penjat el telèfon.
2: Home, ens ha deixat aquí a l'espera.
0: Sí, això ho ha publicat el diari La Opinió de Málaga.
5: Sí, dígame.
0: Nada, gracias por todo. Buenos días. Ja està.
2: I has pogut tornar la moneda, no?
0: Ja està. Apa, marxo. Fins demà, gràcies.
2: Adéu.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
1: Ràdio Z.
2: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
2: No, no, de Badalona.
3: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Vic.

0: víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
3: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: He llamat a la tele xorro.
5: Sí, però no.
1: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
6: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
7: Manténgase a la espera,
2: sí,
7: gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
1: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
8: Bueno,

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que cada dia revisa i revisa el Carles Carvajal, es llegeix lletra petita, peus de foto, tot, eh?
3: Tot, anuncis i tot avui, eh?
2: Anuncis i tot.
3: Sí, sí, després ho comentarem, els anuncis que avui volem destacar. Avui comencem parlant d'un tema que fem la segona part, et sembla?
2: Sí.
3: Ahir començàvem amb la primera part, avui comencem amb la segona part, segon capítol del tema Tortell de Reis.
2: Col·laborat.
3: Ahir us explicàvem que una normativa de la Unió Europea que aquesta setmana s'ha estat debatent prohibirà els aliments que amaguen joguines al seu interior per protegir els nens. Fins aquí, correcte, eh? Ahir en parlàvem, de fet... Avui explica, per exemple, el diari Avui i el periòdico de Catalunya que, finalment, amnistia el Tortell de Reis. La Unió Europea situa el Tortell de Reis al límit de la il·legalitat.
2: Vol dir que, en principi, es podrà seguir consumint i venent.
3: Es veu que aquesta normativa comunitària prohibirà totes les joguines inserides en aliments. Es veu que el dolç típic se'n salvarà si no conté objectes perquè hi juguin els nens.
2: Clar, les faves i les figuretes, en principi...
3: Però
2: no
3: tot això
2: per
3: és molt relatiu, perquè, per exemple, les figuretes de Reis també poden servir perquè hi juguin els nens.
2: Sí, clar, vist així. Això, com fet la llei, fet la trampa.
3: Sí. Periódico de Catalunya. Una cosa interessant. Els ous de xocolata.
2: Els huevo kinder.
3: Sí, de fet, en parlen i hi ha un requadre petit que diu els ous de xocolata... més coneguts per tothom com huevos kinder.
2: No kinder huevo, com dius tu.
3: Per què?
2: I tu dius kinder huevo.
3: I què és?
2: És huevo kinder.
3: Kinder bueno, bueno?
2: Kinder bueno és una altra cosa, però kinder huevo no és res.
3: Huevo kinder,
2: huevo kinder.
3: Això per què ho dius tu, eh?
2: O kinder.
3: Que contenen al seu interior un petit objecte, també s'ha salvat de la prohibició. Això que en aquest cas, la directiva europea indulta el producte perquè la sorpresa va protegida per una càpsula de plàstic que separa l'aliment de la joguina. Així s'evita que els nens corrin riscos al mossegar la closca.
2: Bé, és perillós, mossegar, perquè et pots fer mal, però clar, d'aquí a prohibir-ho.
3: Tu recordes que ahir parlàvem amb la responsable de la pastisseria Ventura, que ens va comentar que no tenia ni idea d'aquesta proposta, d'aquesta normativa comunitària, i que trucaria al gremi de pastissers a Barcelona per demanar més informació. Anem a trucar, aviam si la trobem, et sembla?
2: De fet, ens va instar ella mateixa que truquéssim avui a preguntar-li.
3: Doncs va, anem a trucar-hi, com sempre, en directe.
2: Pastisseria Ventura, que van ser molt amables, eh?
3: Sí. És curiós perquè això sobre el diari Avui, el periòdico. El periòdico no parla, no diu la marca d'ous kinder, però l'Avui sí.
2: L'Avui diu ous kinder.
4: Digui.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Mira, truco de la Ràdio Badalona.
4: Sí.
3: Que et vaig trucar i no sé si ho recordes.
4: Sí.
3: No sé si ho has pogut consultar-ho.
4: Sí, ja ho he consultat.
3: I què? Avui surt el diari, no sé si ho has vist al periòdico i a l'Avui.
4: No ho he vist el diari.
3: Però finalment es veu que hi haurà amnistia,
4: Però diu que hi ha amnistia, m'ho va dir el meu marit que ho va veure a la televisió.
3: Sí. Sí,
4: escolta,
3: sí.
4: Jo vaig trucar al gremi i em van dir que l'any passat aquest temps jo ja anava, diu que ja van remoure-ho i després es va quedar amb no re i ara aquest any hi tornen a remoure-ho que, bueno, esclar, el gremi doncs van posar tot el crit al cel perquè, escolta, es volen carregar les diades aquest pas.
3: La fava i la figureta
4: perquè,
3: de rei.
4: Clar, això sí, en el tortell no s'hi posa la figura ja no té gràcia.
3: Ja.
4: Vull dir que al final... En tots els anys que s'hi posen, ningú mai s'ha mort d'una figura d'un rei amb un tortell.
3: Bueno, és que sapiguem, no.
4: És que trobo que
2: van a buscar
4: tres peus al gat.
3: Bueno, i no t'ho perdis, perquè es veu que també s'ha salvat de tot plegat els ous kinder.
4: Els ous kinder, sí, perquè, escolta, encara és més perillós el dels ous kinder, perquè surten unes figures molt petitones. Vull dir, la criatura s'ho pot posar a la boca. No ho sé, allà diuen, menys de 3 anys, no.
3: Però a veure, si comencéssim ja a prohibir-ho tot... És que haurien de prohibir-ho tot.
4: És que no sé de quin plan es posen ara.
3: Ja.
4: És una cosa que la veritat, jo no hi veig la solta, que es cuidin altres coses més importants que de tot això.
3: Ja. Bé, escolta, doncs...
4: De moment no queda amb res.
3: Sí,
4: ja
3: de moment està...
4: No tenien coneixement de res, i que això...
3: De moment aquest any el Tortell de Reis se salva.
4: se salva, veurem amnistia. L'any que
3: ve. Sí.
4: Sobre la marxa, haurem d'anar fent. Però diu que l'any passat aquest temps ja va començar això. Que no, esclar, no havien dit res perquè no es va quedar amb un no res, però que això ja anava. Que a la llarga, al final, lograran. Dic jo, eh? No
3: ja, sé, ja.
4: Potser no.
3: Avui explica el diari que el que no s'ha salvat es boca a Europa.
4: Sí.
3: És molt típic unes piruletes que es venen, eh?
4: Sí.
3: I que es veu que són uns ossos que tenen un petit llum al seu interior.
4: Ah.
3: Jo no ho sabia, això, eh?
4: No.
3: I al qual només és possible accedir
4: sí.
3: després de menjar-se el caramel.
4: Ja.
3: Doncs es veu que això sí que ho han prohibit.
4: Això sí?
3: Sí. Sí.
4: Però,
3: però bueno.
4: No sé, mentre se'ns salvi el tortell de Reis.
3: Ja. Ja, ja. Bueno, el que sí que prohibiran, i això es veu que sí que ho han aprovat, són els brioixos a crema, prohibiran pujar-los a l'avió.
4: Pujar-los a l'avió?
3: Sí, sí, perquè els farcits de crema... Es veu que seran prohibits per seguretat aèria.
2: Exploten.
4: Què?
3: Sí, sí, sí, és veritat, això, eh? Això ho, sí, sí, ho publica avui el Periódico de Catalunya.
4: Però la gent que s'emporta l'avió, tot això, o què?
3: Bueno, però, per exemple, les enciamades a crema,
4: sí.
3: quan vas a Mallorca...
4: Bueno, però són de cabell d'àngel.
3: Però hi han de crema, també.
4: Sí, però el típic és el de cabell.
3: Ja, però el que explica avui el diari és que pot ser que una altra vegada hi hagi la polèmica que aquestes enciamades a crema estiguin prohibides pujar-les a l'avió.
4: Ja.
3: Però bueno.
4: No sé, escolta.
3: Bueno, no sé... És com si un tornem-hi, no?
4: Sí, també... Clar. És que, a més, també, des que va passar allò de les coques aquelles de crema,
3: sí.
4: d'allà a Torroella de Montgrí, aquell any... Bueno, que s'han posat amb l'ú de crema i els de sanitat, que és massa, eh? Que és massa perquè, escolta, cada 3 mesos els tinc aquí, eh?
2: Què diu ara?
4: Els de sanitat, i busquen 3 peus al gat.
3: Sí, o sigui, que la crema...
4: L'ú de crema, bueno...
2: Els xuxus, els tornem-hi. Busquen
4: 3 peus al gat i comencen a enviar inspectors i inspectores que no hi entenen de res de res.
3: O sigui, que aviat no es podran vendre tornem-hi.
4: No ho sé, perquè és que es posen bon plan que...
2: Vine a buscar els 3 peus al gat.
4: Abans no vigilaven res i ara és massa.
3: Molt bé. Escolta, moltes gràcies per tot.
4: Bueno, tu ja ho saps.
3: Gràcies. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
3: Clar, escolta una cosa.
2: Si...
3: Acabo, si et sembles, digues, digues.
2: No, que si jo pensava, a part del tortell i dels ous Kinder, quins més productes hi ha que tinguin un ninotet abans? Un ninotet a dins o un objecte a dins? Cap més, no? Per tant, quin sentit té aquesta
3: normativa? Bueno, és que si ens posem així de tiquis-miquis, les mones a Pasqua, que poses tu les joguines i les plumes i tot, potser també queden prohibides, i el Mickey Mouse i la Letizia.
2: Bé, però tercament van a sobre, no dins.
3: Ja, però si està en contacte directament amb el menjar,
2: ja.
3: també potser això es prohibeix.
2: Clar, és veritat. Potser és la polèmica.
3: Estem parlant que les mones a Pasqua també estan en perill. Bé, acabo sobre aquest tema. Jo us deia que això que les actuals normes de protecció als aeroports prohibeixen embarcar les cremes, o sigui, les enciamades de crema. Una altra cosa és que en aeroports com el de Palma de Mallorca, els agents es veu que fan la vista grossa. Cosa que no passa, per exemple, a París. Tu a París vas a l'aeroport amb una enciamada de crema i no te la deixen pujar a l'avió.
2: Què dius ara?
3: Et diuen que ets un terrorista. Que clar, pot explotar.
2: Sempre te la pots posar al cap com el cordobès del Força Barça.
3: Sí.
2: I així potser ningú ho veu, no?
3: Sí, sí. Bé, anem a d'altres temes al dia.
2: Sí.
3: I atenció, perquè, com sempre, aquest espai va més enllà. I d'aquí a uns segons coneixerem tot el que passarà durant el proper any.
2: Això ja ho vas fer l'any passat, eh?
3: Ja, però això s'ha de fer, és una tradició.
2: T'agrada, eh?
3: És com el, no sé, com el resum de l'any. Això s'ha de fer.
2: O com el missatge... de l'alcalde per Cap d'Any, no?
3: Ja, per cert, que dilluns hi ha polèmica, ho sabeu tots plegats.
2: Què passa, dilluns?
3: Perquè dilluns és el dia de la loteria i hi ha vaga de 24 hores de Televisió Espanyola.
2: Oh.
3: Això vol dir que no es farà el sorteig per primera vegada a la història per la de todos.
2: És un escàndol, això.
3: La gent que escolti la ràdio, tu.
2: Sí, sí.
3: O que en Cuní connecti, tu.
2: Però no és el mateix.
3: Ja, ja.
2: No és el mateix.
3: Ja, ja. Bé, escolta una cosa. Parlem de previsions del 2009, et sembla? Avui hi ha un petit anunci. El 20 minuts avui és una mina, ja t'ho dic ara. És una mina. Diu, las mejores predicciones del 2009.
2: Sí.
3: I hi ha un telèfon.
2: Que és un pitoniso.
3: Suposo. Jo tinc una sèrie de preguntes importants. Preguntes sobre Badalona. Què passarà el proper any? De seguida ho coneixerem a través d'aquest pitoniso o pitonissa. Anem a trucar en directe.
2: Té nom?
3: No.
2: Només hi ha un telèfon.
3: Només hi ha un telèfon. Atenció, Jens, perquè sabrem què passarà el proper any.
2: A mi aquestes coses em fan por, eh?
3: Per què?
2: Perquè em faran un mal de ojo.
3: No, home, no. Són preguntes concretes que volem fer.
2: Ja ho veuràs, ja. Recorda el Carlos Jesús, el que va passar.
3: Buenos días.
1: Hola, ¿cómo te llamas?
3: Yo, Carlos, ¿y tú?
1: Lourdes.
3: ¿Cómo?
1: Lourdes.
3: Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Pues aquí, tirando.
3: Mira, yo te llamo porque he visto en el periódico, en el 20 minutos, que ya, pues, hacéis previsiones para el año que viene, para el 2009. Sí. Yo no sé si me puedes ayudar.
1: Pues lo intentaremos. Necesito cogerte unos datos, Carlos. Dime la edad, por favor.
3: Bueno, es que no es para mí. O sea, que no...
2: Amb el rollo erótico.
3: O sea... Son preguntas generales sobre Badalona.
1: Ya, pero mira, es que de todas maneras necesito coger los datos de la persona que llama.
3: Vale.
1: Es un segundo, ¿vale?
3: Pues rápidamente, porque esto vale muy caro.
1: Venga, dime la edad.
3: Yo 27.
1: Aparentas más, ¿eh?
2: Oy, oy.
3: ¿No? Sagitario.
2: Sí que sabe cosas.
1: Sagitario. ¿Y de la provincia?
3: Barcelona.
1: Vale, muy bien. 20 minutos, ya lo he puesto. ¿Qué quieres saber?
2: ¿Cómo 20 minutos?
1: ¿Carlos?
3: Mira, yo quiero saber, yo vivo en Badalona... Soy una persona relacionada con el ámbito de la ciudad y quiero saber algunas cosas sobre mi futuro, el futuro de mi Badalona querida, ¿de acuerdo?
1: Sí.
3: Mira, hay una plaza muy grande en Badalona que están haciendo obras del metro, ¿correcto?
2: ¿Lourdes?
3: ¿Me sigues?
1: Sí, sí, te estoy atendiendo.
3: Vale, unas obras que en Badalona hace tiempo que están haciendo. Yo quiero saber si el año que viene, el 2009... No está claro ahora mismo que se... O sea, la plaza es muy grande, ¿eh? Y tiene que ir un edificio.
1: Sí.
3: Yo quiero saber si el año que viene vamos a saber qué edificio y de qué será este edificio. Uh-huh. ¿Me lo puedes mirar?
1: Sí, saber qué edificio y de qué y qué será, ¿no?
3: Sí.
2: Sí.
1: ¿Qué se va a construir?
3: ¿De qué índole?
1: Vale.
2: Un auditorio, un cine...
3: No sé, una funeraria, un juzgado, un McDonald's...
1: Sabéis que van a construir un edificio, pero no, no puedes saber el...
3: Correcto. Exacto. De hecho, están haciendo las obras del metro, que yo no sé si me puedes mirar ya de paso, si el año que viene vamos a ver la luz en esas obras del metro.
2: En el, la luz del túnel del metro.
1: Vamos a ver, vamos a preguntar por lo del metro, ¿vale?
3: Vale, perfecto.
2: Vamos allá.
1: Vamos a ver si en el 2009, la pregunta es, Carlos, 27 años, Sagitario, concéntrate en la obra.
3: En la obra.
2: Concéntrate.
1: Si en el 2009 sí. Van a terminar las
2: si
1: obras
2: Si vols
1: obrir
2: la finestra,
1: ¿no?
2: Perquè es veu des d'aquí la grúa.
1: Más o menos, ¿no? ¿Carlos?
3: Sí, sí, te estoy escuchando.
1: Y van a terminar en el 2009 las obras del metro, ¿no?
3: Vale, sí. De entrada esto.
1: Vale. En el 2009 van a terminar las obras del metro.
2: No, que el pitoniso per dir que no.
3: Ya.
1: Vale. Va a terminar las obras.
2: Vamos a ver.
1: Sale que hay un señor.
3: Sí.
1: Hay un señor que es un señor maduro.
3: Sí.
1: Que le va a intentar dar un poquito más de avance.
3: ¿Ah?
1: Pero sí.
3: Tiene bigote.
1: Os lo pregunto si tiene bigote o no.
2: ¿A quién le pregunto?
1: Un señor mayor que le va a intentar dar
2: mayor
1: más avance
2: no es.
1: Porque no va la obra tan rápida como él quisiera.
3: Ya.
1: Entonces, en el 2009 yo veo como que él va a intentar un poco.
3: Mírame por favor si tiene bigote.
1: Vale.
2: Una cosa es mayor y la otra es maduro.
1: Cuando tú me digas, yo corto.
3: Ya.
1: Yo te diría que sí.
3: Sí.
2: Que lleva bigote.
3: Vale, ya sé quién es.
1: Yo te diría que sí. En un primer momento como que le va a intentar dar más avance porque no va tan rápido como él quiere.
3: Ya, ya, ya.
1: Me sale, a ver, en el 2009, pero terminan la obra en el 2009. Cuando tú me digas, yo corto.
3: Ya.
1: A ver, la terminan.
2: No, el temps aquest.
1: Me sale que a trancas y barrancas, gracias a las comunicaciones y todo eso, está muy avanzada en el 2009. Terminarla completamente le falta alguna historia.
3: No, ¿sí? no se va a acabar.
2: Casi todo, pero no.
1: Gracias a este señor te digo que va a avanzar más, pero
3: vale.
1: algún detalle, alguna cosa, ¿me entiendes? Queda pendiente.
3: Queda pendiente.
1: Alguna cosa.
3: Mírame, por favor, si puede ser el tema del edificio. A ver qué ves tú.
1: Si os van a informar de qué...
3: Bueno,
2: ¿qué edificio va a haber?
3: ¿De qué índole?
2: ¿Qué tipo?
1: Vale. Vamos a ver, en el 2009...
3: ¿De qué servicio va a dar a la ciudad?
1: A ver, en el 2009 el edificio que tienen previsto construir, van a dar información de lo que puede ser. Cuando tú me digas, yo corto. ¿Van a dar esa información?
3: Ya.
2: Home, la informació segur que la donen, no cal que ens ho digui això. És evident que es donarà la informació, no l'inauguraran per sorpresa.
1: A mi me sale que viene entrada el 2009.
3: Sí?
1: O sea, que viene entrada el 2009. Vosotros, o sea, te quiero decir, bastante, bastante entrado porque todavía...
3: ¿Pero qué tipo de edificio?
1: Es que todavía no lo dicen.
3: No lo tienen claro.
1: Por eso te estoy diciendo, me sale el tema de varias historias ahí mirando tal, pero en el 2009 todavía esa información...
3: Pero no tú no ves, no visionas qué tipo...
1: tipo, si no lo saben todavía ni ellos.
3: No lo saben ni ellos.
2: No, pero tú lo tienes que saber, que por eso eres pitonisa.
1: No os van a dar información. En el 2009 hay varias... me sale, como ves, el colgado, como que està estancado,
2: ¿sabes? Veure, no,
1: porque me sale el mundo, me sale como que hay proyectos que ya no son solamente de lo que es el Badalona.
3: Correcto.
1: Sino ya... de más índole se tienen que
3: decidir. No lo tienen claro, en resumen
1: sería. No, se tienen que decidir.
3: Vale. Otra pregunta, ¿puede ser?
1: Dime.
3: Mira, yo quería saber si el año que viene... va a venir a Badalona, se va a implantar el Corte Inglés.
1: ¿Qué? ¿Cómo que se va a implantar?
3: Es un tema que arrastramos desde hace años, sí. Y que no hay manera.
1: ¿Que el Corte Inglés se edifique allí? Que tenga...
3: Sí, sí.
1: ¿Si va a haber algún Corte Inglés en Badalona?
3: De hecho, hay un solar que está destinado para que vaya el Corte Inglés, pero nunca llega, nunca llega. Es como la Sagrada Familia.
1: Vale, para el año que viene, ¿no?
2: Sí.
1: 2009.
3: ¿No? 2009 va a empezar las obras del Corte Inglés en Badalona.
1: Vale, cuando tú me digas, yo corto.
3: Ya.
1: No.
3: No.
2: No.
3: Vale. Venga, gracias.
1: Nada, hasta luego.
3: Hem desvetllat molts secrets del proper any a Badalona.
2: Home,
3: anem a fer un recopilatori, eh?
2: Molts, no.
3: No tindrem el metro.
2: No tindrem el metro.
3: No arribarà al Corte Inglés.
2: No arribarà al Corte Inglés.
3: Bé, deixem aquí el tema, anem a d'altres temes al dia.
2: Amb el bètolo.
3: I parlem, si et sembla, de Rafael. Tu t'agrada molt, no, Rafael?
2: Home, per favor, això és una ofensa.
3: Avui et porto una notícia que et quedaràs astorat. Anem a escoltar-la una mica.
2: Avui presentarem en primícia el seu nou disc.
3: No, ja el presento jo abans.
2: Va.
3: Et quedaràs astorat. L'escàndol és l'entrevista, la portada que Rafael ha donat a la revista Zero.
5: Siempre la misma rutina.
3: Què et sembla?
5: Nos vemos por las esquinas.
3: La revista Zero és una revista especialitzada cap al sector homosexual. El cantant es veu que en aquesta revista que ha sortit aquesta setmana parla dels seus 50 anys sobre els escenaris, parla dels matrimonis homosexuals i parla sobre la seva condició sexual.
2: Oh. I què diu? Que ho sabem.
3: Sí. Diu, a l'entrevista... el cantant afirma que els rumors sobre la seva condició sexual no l'afecten. Diu, cada uno es lo que tenga que ser y bien hecho está. No hay por qué dar la esquina a nada.
2: Bé.
3: Aquí... Però acaba dient, però vamos, yo no estoy en ese caso. Clar,
2: dient...
3: és molt...
2: ambigu, no?
3: Sí. Bé, per cert que...
2: hem de dir que ell sempre ho ha negat, eh?
3: Portarà polèmica perquè... ha recriminat a la reina les seves declaracions sobre el matrimoni gay.
2: És un escàndol, això.
3: Què et sembla?
2: El Rafael mai es posiciona d'aquesta manera.
3: Sí. Doncs atenció, entrevista que surt aquesta mateixa setmana en aquesta revista, a la revista Zero. Jo em quedo amb el titular. Actuar és una cosa superior al orgasmo.
2: Oi.
3: Què et sembla?
2: Bé, em sembla que jo crec que no sé ben bé a quina revista estava parlant, eh?
3: Té.
2: Això m'ho quedo.
3: Té, t'ho dono, tarjetita por aquí.
2: Ho comentarem avui amb les nostres àvies i m'ho penjaré a l'habitació.
3: Molt bé, i si et sembla, fem bateria de notícies, et sembla?
2: Som-hi.
3: Doncs fem bateria de notícies que han passat durant el dia d'avui. Avui el periòdico de Catalunya afirma, Carles, que el 2008, jo ja estic fart del tema del canvi climàtic i tot plegat. Diu el periòdico, el 2008 s'acaba com l'any més fred d'aquest segle. A veure,
2: cada
3: en què quedem?
2: Surten notícies d'aquest tipus.
3: Diu, serà un dels 10 més... Atenció, eh? Després diu, serà un dels 10 més càlids des del 1850.
2: No ho acabo d'entendre.
3: Jo tampoc.
2: És el més fred o és el més càlid?
3: Això que hi ha l'anomalia tèrmica més elevada que registra novament Europa i Sibèria. Mm. O sigui, és el més càlid, però també és el més fred.
2: És a dir, que hi ha molt... És un any de contrastos, doncs, sí. De molt de fred i de molta calor.
3: I acabo parlant, si et sembla, del mític programa Aquí hay tomate, de Telecinco, que haurà de pagar, finalment, 240.000 euros als Aznar per afirmar que se separaven. Sí. Te recordes, no?, aquella notícia tan polèmica... Ho va emetre el mes de novembre del 2007. Doncs ara un tribunal ha donat la raó a aquest matrimoni i hauran de pagar 120.000 euros a cada un d'ells.
2: De fet, ahir sabíem que també han de pagar una quantitat important a Terelu Campos.
3: També, no?
2: Vull dir que un programa que no es fa, déu-n'hi-do les conseqüències que està portant.
3: Doncs sí. Escolta, marxo.
2: Molt bé.
3: Marxo i vaig apuntar-me totes aquestes previsions al 2009, eh?
2: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí. Importants.
2: Per cert, avui anirem en directe a la presentació de la Rosalia, que fa del seu segon llibre, El Mercat Tomell, El Mercat Mainon, i li preguntarem.
3: Molt bé, perfecte.
2: Gràcies.
3: Tota, gràcies.
6: Hello. Víctimes al telèfon.
7: Qui diga?
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon.
8: 20 anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
11: No, no.
10: ¿Ha disculpe.
11: No.
10: Si necesita ayuda.
11: Que no.
10: Disculpe, no le he entendido.
11: A ver, ayuda, ayuda.
10: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
11: Ay, por favor.
2: ¿Quién nivel de radio?
11: Operador.
10: Disculpe por la confusión.
11: Sí. Sí.
10: Gracias.
12: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop rock. Des de Manresa, l'amic Joan Baez ens diu: "Yo creo que jamás se llega a olvidar del todo a alguien. Siempre hay una canción, un sitio, un olor o un número que hace que la recuerdes." ¿Estás de acuerdo, sí o no? Ja saps que això ho fem junts.
2: Mira, em dic Aurora, de Barcelona, i la meva proposta musical és Night and Day, cantat per en Frank Sinatra.

0: T'has parat a pensar, Coco, on és, si no el cocodril, on encara podràs escoltar a Frank Sinatra? Li deien la veu. Havia nascut a Nova Jersey el 1915 i va marxar des de Los Angeles el 1998, poc després d'haver actuat per primera i única vegada a Barcelona, al Palau Sant Jordi, visiblement emocionat perquè ja era gran. Aquest Night and Day és una d'aquestes cançons senzillament perfectes, una petita obra d'art que va servir perquè Frankie demostrés el seu talent per convertir la música swing, fins aleshores instrumental, en un estil vocal. Ho va aconseguir i va marcar una nova pauta a la dècada dels anys 50 davant la impressionant força de l'emergent rock and roll. Una cançó escrita per el gran Cole Porter, originalment el 1942, que Frankie Ulls Blaus Sinatra va publicar amb nous arranjaments el 1957. I think of you. Night and day, dia i nit. Quan et vingui de gust, quan vulguis, pots escoltar aquest programa a través dels podcasts que trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a Apple o al mateix YouTube. No perdis la sintonia.
1: Això és Cocodril Club.

un programa artesanal, fet com els d'abans, eh? Aprofiteu per escoltar-nos ara, que encara hi ha una veu humana davant el micròfon. Ja sabeu que fa bastant temps que algunes emissores del món emeten sense cap persona tota la programació a través d'intel·ligència artificial. Sí, sí, fan notícies d'actualitat, música, fins i tot concursos amb participació dels oients. I tot fet per una màquina, per un robot. A vegades amb veus clonades de locutors reals. Els qui gairebé mai els hi han demanat permís per utilitzar la seva veu. També està passant ja en doblatge. Escoltes qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per la TDT. Imagina't que et disposes a gravar una cinta de casset per escoltar-la al cotxe per un viatge que estàs preparant. Quina cançó dels anys 60, 70 o 80 no faltaria en aquesta cinta? Digue'm només una, sisplau. Molts cocos no han deixat mai d'escoltar les cintes de casset que potser van gravar fa molt de temps. Això també m'agradaria que ho comentéssiu. Podeu fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El correu diu: hola Albert, sóc lo Ferrando Seja. El teu programa fa que les papallones tornin al meu estómac. Gràcies per tants bons records. Per fer un petit homenatge al meu pare, la cançó que quadraria en el viatge des de Barcelona fins a Oceja als anys 60-70 i ara també seria La xica d'Ipanema d'Antonio Carlos Jobim. Recordo aquests viatges de 3 o 4 hores on el pare posava la cinta de casset sencera d'Antonio Carlos Jobim. Salutacions i a seguir molts anys més amb aquestes bones vibracions d'en Ferral Pasqual. Moltes gràcies. Doncs ens ho imaginem. Anem amb tu i amb el teu pare en aquest viatge de Barcelona fins a Oceja escoltant...

Quin luxe, eh? Escolta això. Ja saps la història d'aquesta cançó, no? Escrita per Antonio Carlos Jobim i també per Vinícius de Moraes. Estava de moda la bossa nova i ells estaven fent el vermut davant de la platja i van veure passar una noia molt guapa i van dir, per què no li dediquem una cançó? Després es va saber qui era la noia. Bueno, la noia era Eloísa Eneida Meneses, que passava per allà. Aleshores era més coneguda com a model, després va ser presentadora de televisió, estilista. I la noia que canta amb Antonio Carlos Jobim en aquesta versió és la gran astro Gilberto. La xica d'Ipanema ara té 82 anys. Antonio Carlos Jobim havia nascut a Rio de Janeiro el 1927 i ens va deixar a Nova York el 1994. Gràcies per la teva proposta, per el teu correu, Ferran Pasqual. Saps que hi ha molts oients que s'apunten i localitzen cada cançó d'aquest casset fantàstic, imaginari, que estem gravant per emportar-nos en un suposat viatge més o menys llarg, o no, per carreteres secundàries, per corbes o per autopistes...

està sonant aquest tamarro, perquè va ser el més conegut, del grup que ens demana, en Guillem Sueiras, que assegura que posaria una altra cançó d'aquest grup en aquesta imaginària cinta de casset. Però primer, unes gotetes d'aquest gran èxit de 1986.

a les pel·lícules anomenades popularment espanyolades dels anys 60 i 70, es van fer famoses les sueques perquè, segons sembla, eren molt liberals i, a més, estaven de molt bon veure. Però aquests nois també deien les noies que estaven molt bé. Els Europe és una banda sueca de rock fort, heavy, que es van fundar a un suburbi d'Estocolm. En Guillem Sueyres diu que a la cinta mai li faltaria Rock the Night d'aquests Europe. Vas fort, Enric Guillem?

Bé, en Guillem Sueiras diu que a la seva cinta de casset per fer un viatge no podia faltar aquest Rock the Night Day Europe, també de 1985. I a l'escoltar-la m'estic imaginant on m'encaixaria. Potser viatjant de nit? Per no dormir-te...

0: aquí ja ho veus, ja ho sents. Aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Gràcies especials a tots els que participeu a través de correu electrònic aquí al programa a cocodrilclub@gmail.com.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Anem al cine? Em podries destacar una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'agradi especialment? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Quan utilitzàvem el contestador automàtic, també va haver una proposta en aquest aspecte.
2: Hola, guaita, sóc la Montserrat de Vic i m'agradaria escoltar la cançó de la pel·lícula La vida és bella.

Hi ha una curiosa història darrere d'aquest tema. Estava tocant pel carrer un senyor anomenat Anton Karas, a Viena. Estava tocant la cítara. El director de cine, Carol Reed, el va descobrir tocant en un club de Viena i va decidir que aquesta música era perfecta per la pel·lícula, tot i que originalment no havia pensat utilitzar música, però es va donar compte que aquest so de la cítara creava l'atmosfera ideal per la Viena de postguerra. I va comprar tots els drets per poder utilitzar la seva música a un intèrpret, podríem dir, anònim o molt poc conegut. Gràcies per la teva aportació des de Girona, Núria Porta. El Tercer Hombre es va estrenar el 1950. Que bé que ens ho estem passant els cocos davant de la gran pantalla. T'has parat a pensar quina seria la música o la cançó de pel·lícula que més t'ha agradat? Qualsevol època, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Tarragona, en Ramon Erenya ens proposa, diu ell, una de les pel·lícules que al recordar-la ja em fa somriure. Con Faldas y a lo Loco. Per cert que a Espanya sempre han tingut la mania de canviar els títols originals de les pel·lícules, no? A vegades amb molt mala fortuna. No és aquest el cas, eh? Perquè el títol original, Som Like I Dot, que es podria traduir com a alguns els agrada anar calents. Això el 1963 era incorrecte. Però li van dir Con Faldas y a lo Loco i va estar ben trobat. La cançó de Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You, vull ser estimada per tu.

Ai, la mítica Marilyn Monroe també al nostre costat aquí al Coco, gràcies a la proposta d'en Ramon Erenya des de Tarragona. I acabem de moment aquest espai dedicat a les bandes sonores amb la que ens demana l'Eusebi Pintó des de Lleida. És la música de Francis Lai per la pel·lícula Bilitis.

0: Eusebi. Eusebi Pintó, des de Lleida. Una música molt maca per una pel·lícula que no ho era tant. Bilitis, de 1977. Algú va dir... És millor equivocar-se seguint el teu propi camí que no tenir raó i seguir el camí d'algú altre.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ei, t'hi trobes a gust aquí al club? Si això t'agrada, digue-ho als teus amics. Que així encara en serem més i millor ens ho passarem. I participa, que això ho fem junts. Per cert, t'has agregat ja al grup de Facebook del Cocodril? El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Ah, doncs està molt distret i col·labora molta gent. Som gairebé 40.000 de Catalunya, d'Andorra, de les Balears i d'arreu del món. Agrega-t'hi i digues la teva. És un grup ple de bons records musicals i de tota mena. Fa algunes setmanes vam tornar a emetre un programa especial del Cocodril del desembre de 2012, en el que us preguntàvem quina cançó escolliríeu per acomiadar-vos d'aquest món si realment, com van predir els maies, s'acabés el 21 de desembre de 2012. Per si no ho saps, no es va acabar, no va passar res. Només va marcar la fi d'un cicle important en el calendari maia. Però, en fi, va coincidir amb el solstici d'hivern. Però va generar interpretacions apocalíptiques. En el programa podeu participar en qualsevol espai, amb qualsevol idea, amb qualsevol proposta. Totes les seccions estan obertes i, a més, amb els podcasts tenim molts oients que ens escolten quan els hi va bé i a vegades és molt temps després d'emetre el programa per FM, quan ens escolten en diferit, per exemple, descarregant els arxius a iVox.com o a YouTube o a Apple o a qualsevol de les webs de les emissores que emeten el programa, que també deixen a la teva disposició el programa en diferit. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Ens escriu Jordi Sánchez Cros aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Amer, Girona. Diu, us escolto de tant en tant. Vaja, home, m'agradaria que ens escoltessis sempre. Diu, pel tema que estic escoltant avui, crec que estaria bé proposar la següent cançó. It's the end of the world as we know it and I feel fine dels REM, perquè té un toc més alegre malgrat la gravetat de la situació. Doncs saps que tens raó.

It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Cabe a dir, és la fi del món tal com el coneixem i em sento bé. It's the end of the world as we know it. Doncs dona bon rotllo, malgrat la gravetat de la situació, com diu el bon amic d'Amer que ens ha proposat aquesta cançó. Jordi Sánchez Cross. El Rem la van publicar el 1987. Serviria per aquell espai en el que us demanem cançons que us donin bon rotllo.

I des d'Amer, Girona, i amb aquesta màgia que només té la ràdio, anem fins a Castellà del Vallès, on ens escolta i escriu en Lluís Aldaz, que també vol participar en un espai que ja fa setmanes que no fem, perquè en el seu moment vam escoltar tantes cançons relacionades amb els transports que jo, no sé, crec que les vam esgotar gairebé totes, o quasi totes. Sí, cançons relacionades amb el món del motor, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... Bé, doncs en Lluís diu... Avui he descobert aquesta cançó relacionada amb transports. No sé si ha sonat al programa, ni tampoc sé si t'agradarà, però com tu dius... Com tu dius, sempre hi ha la sort que és curta. Ah, sí? Jo ho dic, això? No em sona. Diu, el títol és The Memphis Train de Rufus Thomas. Si et sembla bé, la podem compartir. Doncs mira, no havia sonat mai...

Doncs aquest de Memphis Trend no està gens malament, eh? Lluís Castellà del Vallès. Rufus Thomas, el seu intèrpret, va néixer a Mississippi, Estats Units, el 1917, i se'n va anar des de Memphis, precisament, al 2001. Va, vaig a ficar cullerada amb aquest espai del motor amb una cançó poc coneguda del meu amic Jaume Scala, dedicada a un aeroport.

Aeroport, Jaume Escala, el 1986. L'anterior, la de Rufus Thomas, era de 1968 i la que ve ara és de 1977. Quina manera més immediata de jugar amb el temps, eh? Aquest vell amic, enemic, que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Alguns més que d'altres. Ha. Bueno, és un correu arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Pepi Rocher, que ens diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per tota la bona atenció que poses en el meravellós programa que escolto. A mi m'agradaria molt proposar Hoy daría yo la vida por volverte a ver. Me parece muy bella. No recuerdo el nombre de la cantante. Maravilloso programa, recuerdos inolvidables de mi gran amor, que se fue muy joven y jamás olvidaré. Gràcies, Albert. Petons de Pepi Rocher. Doncs mira, va ser pràcticament l'únic èxit entre nosaltres d'una cantant nascuda a Belo Horizonte, al Brasil, Martinha, que ara té 78 anys. Però la cançó és del 77, com es deia.

0: forma part d'un àlbum de Serrat anomenat Versos en la boca, que va presentar en directe i va ser tan amable de convidar-nos al debut al Teatre Coliseum de Barcelona. I la Pepita Sabater ens demana possiblement la cançó més coneguda de l'àlbum.
1: Aún conservo.
0: ¿Qué conservas, Juanito?
1: Un par de gramos de delirio en rama.
0: Delirio en rama, sí.
1: Por si atacan con su razón los cuerdos. Y un viento fuerza seis de tramuntana.
0: Bé, la Pepita diu: bon dia, Albert, són tantes les cançons que no sé per quina decidir-me, però mira, et diré És caprichoso y l'azar del Serrat i li dedico al meu estimat. Gràcies pel teu programa, és un respir per l'ànima. Això encara no m'ho havien dit i és molt maco, eh? O sigui, que el coco és un respir per l'ànima. Gràcies, Pepita Sabater. No perdis la sintonia, cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Fue sin querer. Es caprichoso el azar.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Com ho portes, això, Coco? Gràcies per estar en connexió. Estrenant una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Intentant acariciar la teva memòria i els teus bons records. Algú va dir: hi ha dos sentits que sempre són útils en qualsevol situació. El sentit comú i el sentit de l'humor. Però això ho fem junts. Quina és la teva?
3: Hola, Albert, sóc en Xavier, truco des de Manresa i voldria veure si em podies posar una cançó d'un grup de folk espanyol que es deia Nuestro Pequeño Mundo i que menys o menys es deia així, On Cinnamon. A veure si la pots trobar.
4: Oh, Cinnamon, where are you gonna run to? Oh, Cinnamon, where are you gonna run to? Oh, Cinnamon, where are you gonna run

0: l'amable amic americà ha tingut bona memòria, eh? Quants anys feia que no escoltaves a Nuestro Pequeño Mundo? Un grup de folk espanyol que suposo que imitava, com quasi tot el que es feia en música en aquell temps en aquest país, les tendències americanes, el folk estava molt de moda. Això és de 1968. Oh, Sinner Man. Has connectat amb el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
0: Per al piano, on és el piano? Sisplau, el piano.
1: Amb l'Albert Malla.
0: Ah, aquí està el piano. M'agrada. Em reconforta. Em dona energia de la positiva. Tant que em rejuveneix. I fa una temporadeta que m'imagino que estic a finals dels anys 80, que estic preparant un viatge que pot ser inoblidable. No em vull deixar res a la maleta, però sobretot avui em vull endur una cinta amb les cançons més especials, perquè el viatge és en cotxe i pot ser llarg o curt, pot ser de dia, pot ser de nit, però la música sempre, sempre et farà bé. Quina cançó posaries en aquesta cinta de casseta? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Que a més molta gent està prenent nota de cada proposta vostra amb la intenció de gravar aquesta cinta, que serà més d'una cinta, perquè ja n'hem posat moltes, eh? A veure què ens diu l'amic Gary, Antonio Garrido Gary. Diu, hola Albert, este es un tema que pondría en el cassette de Elton John, I don't wanna go on with you like that. Des de Sant Joan Despí, Antonio Garrido Gary. Mira, jo aquest també el posaria, com dieu vosaltres molt sovint, perquè em porta bons acords i perquè, a més, així recordarem a un Elton amb plenitud de facultats, podríem dir, perquè recentment Elton John ha declarat, per a ser sincer, no queda molt de mi. No tinc amígdales, adenoides ni apèndics. He perdut la vista d'un ull. No tinc pròstata. No tinc una part del maluc i dels dos genolls, però segueixo aquí. Tampoc puc veure la televisió, no puc llegir, no puc veure els meus fills jugar. Llàstima, quina llàstima, diu Elton John, però es veu que malgrat tot manté una actitud positiva i que vol recuperar-se, recolzat per la seva família i agraït per l'afecte del públic. Sempre amb nosaltres, Elton John.

Doncs a mi, Antonio Garrido, Gary, de Sant Joan d'Espí, m'agrada molt que t'hagis recordat aquesta cançó que em sembla boníssima i que, en canvi, amb el pas dels anys, no ha estat de les més recordades aquí al programa, no? Sempre anem als èxits anteriors, als clàssics, de quan vam descobrir Elton John. Però aquesta triomfa especialment a les nostres sessions de ball, que de manera estable seguim celebrant les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, i triomfa en una versió maxi que poso, que és més llarga i més pensada per ser ballada, agrada moltíssim. Com aquest títol era tot un examen pels locutors de l'època, del 1988. I don't wanna go on with you like that. No vull continuar amb tu així. Oh yeah. Molta sort per Elton John i que ens continuï acompanyant sempre. Ara ens acompanya la proposta per la cinta de casset de l'amic Juanma d'Esplugues de Llobregat, que diu: hola Albert, bona nit. Bueno, clar, és que el programa el podeu estar escoltant de nit, de dia, a la tarda, al matí, un dia de festa, un dia de feina, mentre conduïu, mentre passegeu al mar o a la muntanya. Ja saps que el Coco t'acompanya. I si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes, entre d'altres. Així que encantat d'anar amb tu allà on vagis, ja ho saps. En aquest cas, en Juanma d'Esplugues de Llobregat, és el que ens escolta de nit, diu: enhorabona pel programa, és genial. M'agrada moltíssim la varietat de música que poses. Jo, a la nostra cinta de casset, gravaria el tema Video Kill the Radio Star de The Buggles. Jejeje. Una abraçada, Juanma. Bueno, a més, estic pensant que aquesta cinta que estem gravant, ja que la ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació, clar, l'estem gravant en temps real. Això és una gravació analògica. No és com ara, que copiar, pegar i això en un segon ja tens una cançó amb un pendrive o qualsevol artilugi d'aquests. No, nosaltres en temps real, per tant, quan l'estem gravant, estem escoltant íntegrament les cançons. En aquest cas, ja sabeu l'anècdota. El 1981, concretament l'1 d'agost, va començar les seves emissions el primer canal dedicat de televisió, dedicat només a la música, és a dir, els videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'estrenar-se amb aquesta cançó, que deia que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio. Han passat molts anys i resulta que la MTV ha tingut de plegar per falta d'audiència, però la ràdio continua aquí i el vídeo no ha matat ningú. A vegades ens ajuda als nostres bolos de festa major per projectar imatges del que està

Video Kill the Radio Star. El vídeo matarà a l'estrella de la ràdio. Cançó de la banda Buggles, una banda britànica de New Wave i Synth Pop, formada el 1977, però la cançoneta és del 1981. Bueno, la ràdio, el vídeo... El que sí és veritat és que en aquell temps, quan va començar la MTV, ja feia diversos anys que perquè una cançó triomfés no valia només amb el so, amb el disc. Tenia que anar acompanyada d'un videoclip. Almenys el tema que promocionaven, el tema dels singles, ja era gairebé imprescindible que tota cançó anés acompanyada de videoclip. El que passa és que les televisions de l'època doncs aprofitaven els videoclips per tapar forats de matinada o en hores estranyes i sense avisar, diguem, no? Fins que es van començar a fer programes especialitzats en això. Records de tota una història, perquè tu saps, i jo també, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Però aquí ens reconciliem amb tots els nostres records. Bueno, i per aquesta cinta fantàstica acabem amb la proposta d'en Xavi Llop, des de Girona, que ens diu: jo sóc dels oients que s'apunten totes les cançons que proposeu perquè tinc la intenció de gravar la cinta o les cintes, perquè ja són moltes cançons, i faré un viatge amb elles perquè al cotxe encara tinc reproductor de casset. Jo proposo Always de Bon Jovi. Ah, vas fort, Xavi? Sí, noi, ja sabeu que els cotxes nous no és que no portin reproductor de casset, que ja fa molts anys que no el porten, és que ja no porten reproductor de CDs. I això és una llàstima. Hi ha molta gent buscant algun aparell extraïble, bueno, extraïble, vull dir, a banda del que porta d'origen el cotxe, per poder reproduir CDs, perquè, és clar, hi ha gent que tenim molts CDs pensats per viatges, pensats per escoltar el cotxe. I si no porten els cotxes el productor de CDs, perquè tampoc, ja en el seu moment, vam passar moltes cintes de casseta a CD en temps real, doncs què hem de fer amb tots aquests CDs per poder-los escoltar al cotxe? Perdre hores i hores passant-los a un altre format? Ai, em sembla que podrien donar la possibilitat als cotxes de dir: vol CD? Doncs miri, val, té un complement o un suplement de tant, i que la gent pogués escollir. Bueno, Xavi, gràcies per dedicar-nos el temps i per proposar-nos aquest temazo.

balada heavy realment potent. I és que aquests del rock dur, quan es posen a fer balades, també són els millors, eh? Always, sempre. El single més venut a nivell mundial de Bon Jovi, publicat el 1994. Gràcies per la proposta, amic Xavi Llop de Girona. I jo també vull ficar cullerada per la cinta. A veure si us agrada aquesta, que us proposo. This Old Cowboy. Ah, era la Marshall Tucker Band. Des de Carolina del Sud, Estats Units. Una banda que ha estat activa durant més de 40 anys.

0: fills el cowboy, aquest vell vaquer. No, it ain't gonna be the first time, so cowboy, spent the night alone. És la Marshall Tucker Band. Desitjo que t'hagi agradat la meva cullerada per la cinta de casset que estem gravant junts, eh? Aquesta banda de Carolina del Sud, dels Estats Units, ha combinat sempre rock, jazz, gospel i country. A mi és que m'ha agradat molt els vídeos.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. I per...

At 17. Als 17 anys. Aquesta part que està sonant no estava inclosa en la publicació del single del disc petit, però sí en el Don't Play. I jo creia que era un saxo, que és un instrument que també m'agrada molt, però resulta que no. Així, investigant, aquest instrument no és un saxofon, és un fliscorn. Però diuen els experts que el fliscorn té un so més suau, fosc i de vellut que la trompeta. I sovint el porta a confondre'l amb un saxofon tenor o alt en registres suaus. La cançó es caracteritza per una base de samba suau, guitarra acústica, contrabaix, trombon i aquest fliscorn que acabem

I aquesta cançó és la més coneguda de la seva intèrpret al nostre país. Janice Ian, que la presentàvem així fins que algú va dir que no, que es deia Janice Ian. Però és igual. Era realment dolça. I va sortir la cançó el 1975, quan bueno, va coincidir que precisament el que us parla tenia l'edat que diu la cançó, 17 anys. Janice Ian, o Janice Ian, nascuda a Nova Jersey, Estats Units, el 1951, de la que, bueno, avui serà protagonista de la meva cançó especial, poc coneguda, però jo crec que us agradarà molt, va tenir un problema important, perquè durant la seva gira de comiat del 2022, bueno, va perdre la veu i li van diagnosticar cicatrius a les cordes vocals. Des d'aleshores ja no pot cantar. Però per sort tenim les seves gravacions. En el mateix àlbum de At 17 hi havia aquesta preciositat, The Other Side of the Sun. A l'altre costat del sol parla sobre buscar un lloc sense maldat ni desconcert, amb un estil pop melòdic.

aquesta cançó tan dolça de Janis Ian, sabeu per qui va ser coescrita? Doncs per al nostre amic Albert Hammond, el de Nunca Llueve en el Sur de Califòrnia.

0: nos ve.
1: Aquelles pequeñas cosas és una pequeña també cançó perquè dura molt poc, no arriba als 2 minuts, però és la cançó més especial per al nostre convidat d'avui, el company José Manuel Parada, company de ràdio als anys 80 a Barcelona. Després, doncs, ell es va fer molt més famós des de Madrid fent televisió, i gràcies als seus records d'aquella ràdio que es feia a Barcelona als anys 70 i 80 i a recordar totes aquelles veus que molts de vosaltres suposo que també escoltàveu, doncs em permeto recordar-te que tens a la teva disposició, si és que t'agradava la ràdio d'abans, una col·lecció de 128 programes de 80 minuts cada un amb la ràdio, amb el so original de la ràdio que jo he fet i de la ràdio que jo he escoltat. És gratis. Està a iVox.com i es diu Una vida de ràdio. Si ho escoltes, m'agradaria que, bueno, et pots distreure i et pot fer companyia una bona estona, no? Però si realment arribes al final i els escoltes tots, m'agradaria que em diguessis alguna cosa, eh? Perquè, clar, això és important, eh? Per qui ha fet, en aquest cas, una feina sense ànim de lucre durant més de 35 anys, i que era una cosa per mi, per no oblidar-me de ningú. Vaig fer una còpia per alguns companys d'ofici i em van dir, però això per què no ho publiques, home? Però si això és una feinada que no ha fet ningú. Bueno, al final em van convèncer, i Una vida de ràdio està a disposició de qui vulgui, arreu del món, per escoltar en diferit, a iVox.com. I amb aquesta música de pel·lícula, concretament, és una música maca, d'una pel·lícula que tampoc va ser molt important, allò que dic jo, que a vegades el que demanem és quina música de banda sonora instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que la pel·lícula no t'hagi agradat. En aquest cas és música de Hans Zimmer per la pel·lícula Matrimonio de Conveniencia. Però bueno, és una sintonia per rebre avui només una proposta, en aquest cas d'en Juan Ramon Pino, Pinoski de l'Hospitalet, que diu: en la secció de bandas sonoras propongo esta vez la obra maestra Metrópolis y la nueva banda sonora que creó Giorgio Moroder para este mítico film de 1927. Las canciones que compuso las interpretan varios de los mejores artistas de los 80, como Freddie Mercury, Bonnie Tyler, Adam Ant, y mi favorita es la que canta Pat Benatar, Here's My Heart. Mi selección sería la de Pat Benatar. Espero que te guste y la podamos disfrutar juntos todos los cocos. Ya está sonando. Como siempre, felicitarte por tu excelente programa y que podamos disfrutar de él muchos años más. Eso espero, Pinoski. Gracias. Una abrazada.

Ed Veratar cantant Aquí està el meu cor, des de la banda sonora de la nova edició de la pel·lícula Metrópolis, originalment de 1927. Ara Pat Benatar té 73 anys, és de Nova York, però encara surt de gira amb el seu marit. Va tenir diversos èxits als 80. I encara que l'amic Pinoski, de tota la bona banda sonora de Metrópolis, ha escollit a Pat Benatar, deixa'm recordar una mica la de Freddie Mercury, l'aportació de Freddie Mercury, que combinava la seva veu amb l'estil electrònic de George Moroder, que va produir a gent molt gran, per exemple, a Donna Summer. Love Kills, l'amor mata. Era 1984. Era una incursió en solitari de Freddie Mercury quan encara estava funcionant molt bé el grup Queen. Per la pel·li Metrópolis.

0: bueno, avui no tenim més temps per més bandes sonores, però esperem la teva proposta aquí a cocodrilclub@gmail.com. I ens acomiadem ballant amb la secció Els més ballats de la història, en la que m'agradaria que també hi participessis i em diguessis quina cançó t'ha fet ballar de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90 o inicis dels anys 2000. Aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Avui, l'amic Roberto Sosa, des de Barcelona, ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Ter, soy habitual de tus sesiones de los domingos tarde en la discoteca Barrocos y precisamente en la última pusiste una nueva mezcla de la canción All Amour de los Hierasur. Ah, sí, és aquesta. Sí, jo crec que està molt ben feta. El tema original és de 1986 i Hierasur, bueno, són de Londres. Havien fet cosetes maques, de synth-pop i electropop i dance. Diuen, Roberto, propongo que también la pongas en el programa porque seguro que gustará a muchos cocos. Ah, mi disco preferida de antes era el Trocadero de Barcelona. Un abrazo, otro para ti. Y un últim favor, com sempre. Ja saps, Coco, para el mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mayer.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,